Somewhere.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. Tu sonrisa también está incompleta. Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta insegur, amb núvols i clarianes a la primera hora, però amb un cel més ennuvolat al centre del dia, quan poden aparèixer alguns ruixats irregulars. I ja aclarint-se de nou a mitja tarda, amb una temperatura que no varia gaire i es mourà entre els 19-20 de mínima i els 23 de màxima, amb una humitat en conjunt força alta, ben feble i variable de mestral, girant cap a Garbí al migdia i fent que la mar hi hagi marejol considerable en tota la jornada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al pròxim dia 27, Cubelles acull una nova edició de l'Octubre més 65, un cicle d'activitats impulsat per la regidoria de gent gran de l'Ajuntament que combina propostes lúdiques, sortides culturals i xerrades formatives. Aquest programa busca acompanyar la gent gran del municipi, les persones que ja tenen més de 65 anys, fomentant la seva participació i trencant estereotips associats a l'edat. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la regidora de gent gran, Alexandra Corbillo, ha detallat que una de les prioritats d'aquest any és reflexionar, per exemple, sobre temes que estan considerats sovint un

0: I bueno, pues volem això, no, trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar.
1: El cicle s'anomena des de fa uns anys Octubre més 65, però agafa el relleu de la que va ser la Setmana de la Gent Gran, que, segons comenta la regidora Corbillo, ja no és un nom prou representatiu d'aquest col·lectiu.
0: Tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan en un altre... just al seu últim tram de la vida, i a lo millor ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom.
1: Dins del ventall de propostes que hi haurà aquest octubre s'inclouen les xerrades sobre la gestió del dol, que han començat aquest dilluns 5 d'octubre i continuaran el pròxim 19 i 26, així com també sessions dedicades al col·lectiu LGTBI+, entre la gent gran i recordar la seva història. La programació també compta amb sortides com unes portes obertes als Horts de Can Travé, una activitat comunitària que promou l'exercici a l'aire lliure i també les relacions socials i l'estímul cognitiu. A més, es farà una excursió cultural a Tarragona amb una visita a les restes romanes que compta amb el desplaçament en autobús subvencionat per l'Ajuntament i també una visita guiada per el centre de Cubelles. L'acte més multitudinari i més esperat tornarà a ser el dinar de gala que es farà al poliesportiu municipal el diumenge 18 d'octubre, una trobada que inclourà novetats amb tocs d'humor i, com sempre, un ball amb música en directe, atenent d'aquesta manera les propostes dels mateixos usuaris, tal com ha explicat Alexandra Corbí.
0: Hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca. Pues també han participat alguns avis, aquests avis de la ballaruca dels dissabtes, pues han donat també la seva veu, a veure que els hi... que els hi atra... que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret, aquest any volíem doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra.
1: Com a activitat nova, el calendari de l'octubre més 65 sumarà també un bingo musical amb animació i espectacle, una cita que està pensada per tota la població i no només per les persones de més 65 anys, sinó que es vol obrir a tothom i fomentar la convivència entre fills, nets i avis. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més i els infants, a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període, poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i fins als 5 anys, i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
2: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenint la vacunació espontània a partir del 16 de novembre, important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser

0: l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
1: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
2: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari, també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
1: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal. La commemoració de l'octubre trans, organitzada des del Consell Comarcal del Garraf, tindrà també activitats a Cubelles. El municipi acollirà un punt d'informació a la Fira d'Artistes i Artesanes, prevista per aquest cap de setmana que ve, i també un taller divulgatiu al Casal de la Gent Gran. La programació es completa amb accions als centres educatius i amb una jornada comarcal sobre la realitat LGTBI. Pel que fa a les activitats que es faran a Cubelles d'aquest programa Repetim Comarcal, aquí tindrem aquest dissabte que ve, 1 d'octubre, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, en el marc de la Fira d'Artistes i Artesanes, s'instal·larà un punt d'informació del Servei d'Atenció i Informació amb mirada transfeminista. Aquest espai permetrà apropar a la ciutadania informació i recursos relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. Després, el dijous 22 d'octubre, 17:45 de la tarda, el Casal de la Gent Gran acollirà el taller divulgatiu Les sigles LGTBI+, a càrrec de Brigitte Lamour. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i proposa aprofundir en els conceptes relacionats també amb la diversitat sexual i de gènere mitjançant un format més proper, dinàmic i participatiu. D'altra banda, durant el mes d'octubre també hi haurà uns punts d'informació LGTBI als patis dels instituts, un projecte que es farà tant a Cubelles com a Canyelles i Olivella, que té l'objectiu de donar a conèixer el SAI Garraf entre l'alumnat i donar-los un accés més fàcil a aquest servei i fomentar respecte a la diversitat. Finalment, hi haurà una jornada comarcal sobre la mirada interseccional, que serà el dimecres 21 d'octubre al matí a la seu del Consell Comarcal a la Masia d'en Cabanyes.
3: Cap de setmana esportiu marcat per la inestabilitat meteorològica que va provocar l'alerta que va aturar la competició durant més de mig cap de setmana, la tarda del dissabte i el diumenge al matí. Això va fer que molts dels equips cubellencs no poguessin disputar els seus partits, alguns perquè no es van poder desplaçar o d'altres perquè es van haver de suspendre el mateix instants abans de començar el partit. És el cas del Cubelles B, on estava tot a punt per jugar el partit dissabte a les 6 de la tarda, però que al final no es va poder jugar perquè es van tancar totes les instal·lacions esportives i, per tant, el partit davant del Vegas va quedar ajornat. També es va ajornar el debut del futbol sala, que havia de jugar el seu primer partit a la Primera Catalana davant del Sant Just, però tampoc es va poder disputar, així com no es van disputar els dos partits d'hoquei, tant el masculí, que jugava davant del Vilassar, com el femení, que jugava diumenge al matí davant de l'Alpicat. Pel que fa al vòlei, només es va poder disputar un partit, en aquest cas va ser el de la victòria d'un dels sèniors masculins, que van guanyar a la pista del Caracas per 0-3, el partit que es va disputar aquest sense problemes. També es va poder disputar el partit del Club de Futbol Cubelles. El fet de jugar diumenge a la tarda en posta va fer que l'equip es pogués desplaçar i jugar a aquest partit i, malauradament, el Cubelles va perdre el seu primer partit de la temporada per 2-0 al camp de l'Amposta, en un cap de setmana complicat, on els cubellencs van poder arribar fins a Amposta i jugar a aquest partit, un partit força igualat que es va decantar la segona part, l'inici de la segona part L'Amposta va marcar l'1-0 i a falta d'un quart d'hora doncs va fer el 2-0 definitiu en una jornada on en aquest grup, el grup 6è de la segona catalana, també es van registrar molts partits suspesos per les inclemències meteorològiques i que, per tant, durant les properes setmanes s'hauran d'anar disputant tots aquests partits pendents. En tot cas, això sí, en el cas del Cubelles, doncs, es va poder disputar el partit del primer equip, que va acabar amb derrota per 2-0 al camp de l'Amposta.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Avui a Ràdio Cubelles volem donar a conèixer una associació, Mirall Blau, que té lligams amb Cubelles, tot i que doncs, estan realitzant la seva activitat a Vilanova i la Geltrú, i per això rebem a la directora del centre que tenen actualment, Mirall Blau, dedicat a les teràpies ocupacionals, dedicades doncs, a les persones amb discapacitat, i que tenen doncs, el seu centre a Vilanova i la Geltrú, però doncs, la seva directora, Susana Lozano Camacho, és de Cubelles, viu a Cubelles, i avui també la tenim amb nosaltres aquí a l'emissora municipal perquè ens expliqui una mica a què es dediquen i aquesta funció social que té la seva entitat. Susana Lozano, benvinguda, gràcies per atendre Ràdio Cubelles.
5: Buenos días, gracias a vosotros.
1: I bé, abans d'entrar doncs, més al detall, anem a fer una visió general de què és Mirall Blau, aquesta associació. ¿Qué es? ¿A qué se dedica?
5: Pues mira, te explico. El Mirall Blau es una asociación, como bien dices, y nosotros tenemos un centro de terapia ocupacional para personas con discapacidad, ¿vale? Donde vamos a dar soporte a todas las personas que necesiten pues, ser atendidas en el centro de Vilanova i la Geltrú, como bien dices.
1: Per què la creu aquesta associació? És a dir, què és el que us va portar a dir hi ha aquesta necessitat, muntem Mirall Blau?
5: Pues mira, es muy vocacional, te voy a decir, es vocacional. Yo llevo muchos años trabajando en lo que la discapacidad intelectual o diversidad funcional lleva, porque yo tengo un hijo, Gonzalo, con 17 años y tiene TEA y trastorno del desarrollo del lenguaje. Durante todos estos años que con Gonzalo te vas dando cuenta de la necesidad real que hay pues de trabajar, de incluir, de hacer inclusión y de ir más allá con este colectivo, ¿no? Entonces, después de meditar mucho tiempo y seguir trabajando y tal, pues llegó a la conclusión de que era hora ya pues trabajar algo más personal. Algo más personal, algo más cara mirado también pues a Gonzalo, a mi hijo, y por qué no dar esa inclusión a 24 chicos más, que es lo que nosotros podemos acaparar en nuestro centro, y dar y intentar trabajar y dar una inclusión real y trabajar pues todo con ellos, todas las necesidades, cubrir todas las necesidades a nivel social, a nivel habilidad y a todo lo que conlleva.
1: Perquè què entenem com a teràpies ocupacionals? Com ho explicaries o ho definiries?
5: Sí, mira, es muy sencillo. Cuando hablamos de terapias ocupacionales, la misma palabra lo dice, una terapia que ocupa. O sea, son nuestros chicos, tienen que ocupar su tiempo en algo, ¿no? Entonces nosotros desde el Mirall Blau lo que vamos a hacer es ocupar de 9 a 5 de la tarde, que es el horario que nosotros vamos a mantener en el centro, pues dando las necesidades básicas que necesita, pues como te comentaba, habilidades sociales, pues iremos a hacer popla, iremos a comprar, pues iremos a relacionarnos, a trabajar que ciertas terapias donde ellos sean partícipes, pues ir al mercado, pues oye, que necesitamos una merienda especial, pues vamos a comprar los ingredientes de merienda especial y tal. También ahí nosotros incluimos el deporte inclusivo, pues igual. Tenemos nosotros hecho un calendario donde cada día pues se harán diferentes terapias ocupacionales, pues para no tenerlos sentados en una silla y siempre haciendo lo mismo. Trabajo laboral habrá, deporte inclusivo, salidas, como bien te comentaba, y sobre todo esa relación social, habilidad social, y hacer inclusión real. Porque nosotros la visión que tenemos es hacer una inclusión real.
6: Uh-huh. Això vol dir doncs que puguin viure en societat, no, sense haver d'estar apartats o al marge, no? Entenem això com a inclusió real.
5: Exactament.
6: Uh-huh. Val, clar, com arriben els usuaris fins a Mirall Blau? És a dir, si algú té aquesta necessitat, com us arriben els usuaris? Quants usuaris teniu ara al centre de Mirall Blau?
5: Bueno, es un projecte que ha empezado ahora. Nosotros estamos ahora mismo, bueno, se inauguró este sábado. Uh-huh. O sea que ha nacido hace unos días, está recién nacido. Y nosotros lo que estamos haciendo, nosotros hacemos un protocolo que tenemos que llevar muy a rajatabla, que son todas las personas que están interesadas, tienen que venir un día a probar con nosotros cómo se sienten. Nosotros queremos que las personas que vengan se sientan a gusto, tranquilos, bien, sobre todo que vengan contentos. Están contentos y ese protocolo nos lleva pues a pasar lo que te comentaba un día con nosotros y ese y una vez que ellos deciden, pues sí, oye, pues vamos a venir, pues entonces ya se empieza pues una serie de papeleos para que me entiendas, ¿no? Para poder entrar al centro, porque claro, tenemos que tener también todo controlado, ¿no? Uh-huh. Entonces poco a poco pues y se va llenando. Ahora mismo estamos pues en esa etapa, ¿no? Pues las familias nos van llamando, se van interesando y nosotros poco a poco vamos haciendo esa integración al centro tranquilos y bien.
6: Uh-huh. Pero el origen de los usuarios es un interés particular, es decir, familias que bé, per aquesta entrevista o pel motiu que sigui, coneixen que Mirall Blau fa això i aleshores s'hi interessen, o també hi ha, diguéssim, alguna vinculació amb algun servei públic, amb alguna administració que aconselli, que derivi, que doncs informi sobre aquest servei, no? que malgrat que no és públic, no? Estem parlant de que és un servei privat, pugui donar, no, aquestes opcions a aquestes famílies.
5: Sí, sí, sí. Nosotros estamos en contacto con serveis socials territorials, o sea, todo el territorio del Garraf ya sabe de que Mirall Blau estamos aquí, que ha nacido, y evidentemente nosotros vamos a tener plazas públicas, o sea, concertadas, y plazas privadas. Eso ya dependerá del centro de reses, lo que ellos nos determinen. Son 24 plazas, pues tantas serán privadas, tantas serán concertadas.
6: Uh-huh. Per ara teniu aquestes 24 places, doncs. És a dir, heu obert amb aquesta capacitat de 24 places.
5: Sí. Hoy por hoy tenemos estas 24, porque como te comentabas, estamos en un periodo de pruebas de los chicos. O sea, las familias, pues claro, un poquito que hemos abierto, ¿no?
6: Sí, bueno, entonces, claro,
5: exacto. Entonces, sí, estamos en ese periodo de familias, ¿no? Pues bueno, los correos de, oye, pues mira, estamos interesados y tal. Ahora mismo son 24 plazas. De aquí a dos semanas, pues ojalá que no estén, porque mira, eso quiere decir, pues, que se han interesado.
6: Vull dir, però la capacitat màxima és aquesta.
5: Són 24 places.
6: No, sí. Dic que estiguin plenes ara, però
5: sí, sí, 24 obriu, places. Amb... Sí, no tenemos la visión de trabajar con grupos muy grandes. Mm-hmm. No, preferimos pequeños y dar calidad.
6: Mm-hmm. Sí que hi ha altres associacions, entitats o serveis, no? que es dediquen més o menys també en aquest sector, a la comarca del Garraf. Així i tot, és una comarca amb una població bastant gran, per tant, entenc que hi ha lloc per tothom, oi?
5: Sí, per a tot el món.
6: Bé, també, clar, aquestes 24 places, no? Les persones que hi estiguin interessades, quins són els passos que han de seguir?
5: Pues mira, en principio se tiene que poner en contacto con nosotros en hola@mirallblau.org. Y si no, pues un teléfono de contacto que tenemos en Instagram. Nos pueden seguir desde Instagram. O sea, ahí verán que hay un contacto, clicas y ahí te sale pues eso, la dirección de correo y un teléfono.
6: Bé, a banda dels serveis que evidentment doncs necessiten les persones, els nois, noies, diguéssim que puguin tenir aquestes dificultats, no sé si després també hi ha complements per les famílies, els cuidadors, que des de l'associació creieu que també doncs s'hagi de tenir cura o que pugueu oferir.
5: Sí, lo tenemos muy en cuenta, ¿eh? O sea, vamos paso a paso. Primero vamos con los chicos y luego estábamos valorando, pues, ¿por qué no? En un futuro no muy lejano, pues también pues hacer grupos de papás y mamá y dar orientación o darles, pues, yo qué sé, un poco de apoyo o lo que se necessite. Sí, però és algo que no descartamos.
6: Molt bé. Sí que bé, heu obert a Vilanova i la Geltrú, però segurament aquesta necessitat hi és a tots els pobles, no? de la comarca, com és el cas de Cubelles. Segurament hi pot haver famílies de Cubelles.
5: Sí.
6: Ara mateix, si per tenir un servei d'aquests, si doncs amb l'associació Mirall Blau o amb un altre, però s'han de desplaçar, oi? Normalment a Vilanova no hi ha una opció d'aquesta mena aquí a Cubelles ara mateix.
5: Bueno, este tema, sí. Nosotros en un principio Mirall Blau... Yo vivo en Cubellas, soy cubellans, y la habíamos planteado aquí en el Ayuntamiento de Cubellas. Habíamos puesto pues nuestro proyecto encima de la mesa del Ayuntamiento y, bueno, por X motivos, pues no nos han...
6: No iba a haber interés.
5: No va a haber ningún interés con el Mirall Blau y, bueno, nosotros decidimos pues llevarlo a Vilanova. Sí, no descartamos en un futuro... abrir un segundo STO. Me gustaría a mí en Cubellas, porque vuelvo a repetir, este era un proyecto que iba y quería yo que naciese aquí en Cubellas, pero bueno, no ha sido, y pues en Vilanova sí.
6: Però aquí hi hauria la necessitat, diguéssim, o sí. Hi hauria suficient, bé, amb 24 places es podria donar servei, no? Gent de Cubelles.
5: Sí. Vuelvo a repetir que no lo descarto, pero ahora en un principio es en Vilanova.
6: Sí,
5: claro,
6: sí.
5: Nosotros también, como Mirall Blau, también nos gusta ver que haya un interés, ¿no? Por parte de pues del ayuntamiento, por parte de todo el mundo implicado, que nos pueda dar el apoyo para el proyecto. Pero bueno, sí que hay necesidad, ¿eh? Hay mucha necesidad, muchas listas de esperas y...
6: Sí que hem vist, no?, que, per exemple, no?, en els centres educatius, les places de necessitats educatives especials, que una mica indicarien, no?, que hi pot haver futurs usuaris, per què no, doncs, de terapes ocupacionals, s'omplen, no?, en els centres educatius, i per tant, doncs, aquí a Cubelles sí que sabem, no?, que segurament hi hauria també interès en això.
5: Sí. És que la discapacitat... intelectual o física o yo no sé cómo quiera, hay muchísima, o sea, no nos damos cuenta o no somos conscientes, pero hay mucha necesidad, de cubrir estas discapacidades, de cubrir estas necesidades y de estar por ellos y hacer inclusión. Vuelvo a repetir, porque yo es que soy mucho de incluir, o sea, es mucha necesidad.
6: Bé, i a fora de l'associació Mirall Blau, amb una mirada més cap a la societat, no? com a mare del Gonzalo i bé, com altres famílies, què demaneu a la resta de la societat també perquè s'avanci més en aquesta inclusió?
5: Mira, empatía. Es que yo siempre digo lo mismo, no puedo añadir más que empatía. Porque si tú una discapacidad no la tienes en casa, no naces con ella y no la ves, es verdad, tu día a día, o sea, parece como que desaparece, como que no está, como que no existe, ¿no? Y existe y está y hay que incluirla. Y yo siempre digo lo mismo, es que la única palabra que puedo decir para esto es, a todo el mundo, es empatía.
6: Bé, Susana Lozano, no sé si vol afegir res més. Hem parlat avui doncs d'aquest centre fundat per Mirall Blau i que acaba d'obrir doncs fa molt poc a Vilanova i la Geltrú, que tenen aquest projecte en marxa. No sé si vol afegir res més que no haguem comentat.
5: No, daros las gracias por este momento y la oportunidad de dar a conocer pues que aquí estamos, y estamos abiertos a todo el mundo que nos quiera conocer, que preguntar, lo que necesiten, ahí estamos. Al Mirall Blau.
6: Doncs Susana Lozano, que és directora d'aquest centre de teràpies ocupacionals de l'associació Mirall Blau, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: A vosotros millones de gracias.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Estàs escoltant?

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta insegur, amb núvols i clarianes a la primera hora, però amb un cel més ennuvolat al centre del dia, quan poden aparèixer alguns ruixats irregulars. I ja aclarint-se de nou a mitja tarda, amb una temperatura que no varia gaire i es mourà entre els 19-20 de mínima i els 23 de màxima, amb una humitat en conjunt força alta, ben feble i variable de mestral, girant cap a Garbí al migdia i fent que la mar hi hagi marejol considerable en tota la jornada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Aquest dilluns 5 d'octubre passat ha arrencat la programació que s'ha anomenat l'octubre més 65 de Cubelles, i una de les activitats que tindrà continuïtat dins d'aquest programa són unes xerrades sobre el dol que es faran els dilluns 5 d'octubre. Bé, de fet, aquest 5 d'octubre passat hi ha hagut la primera d'aquestes xerrades, i també el 19 i el 26 d'octubre, en què es parlarà d'aquesta qüestió, no? La pèrdua de persones del nostre entorn, de com gestionar aquest dol i de com viure també després de la pèrdua, no? De persones que han format part de la nostra vida. En parlem amb Jennifer García, que és qui ofereix aquestes xerrades i que, a més, és una de les responsables del programa Vila Cuidadores de Cubelles i de la comarca del Garraf. Jennifer, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles. Benvinguda, bon dia.
4: Moltes gràcies.
1: Com dèiem, aquest 5 d'octubre passat s'ha fet la primera d'aquestes xerrades sobre el dol, i explica'ns, doncs, Jennifer, com va anar aquest dilluns a la tarda al Casal d'Avis Municipal. Quina valoració feu d'aquesta primera activitat?
4: Doncs el primer dia la valoració és sorprenentment molt bona, perquè van tenir bastanta participació, eren un total de 15 persones en el grup, i es va generar un molt bon ambient, molt bona dinàmica, molt participativa, i tot i ser 15 persones que algunes ja es coneixien, entre elles d'aquí del poble, altres no, es va generar un clima molt amable.
1: Sí que la temàtica, com dèiem, és el dol, no? Des de quin punt de vista, doncs, creus que és important, no? O quins continguts anireu també apropant en aquestes xerrades pel que fa a això, no? El dol, la mort, no? Que a vegades ens costa parlar-ne.
4: Bueno, doncs la primera de les xerrades ens hem centrat molt en el tema de delimitar què és un dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues, no només com a dol d'una persona, la mort d'una persona estimada o una persona propera, sinó com un concepte més ampli que pot implicar diferents etapes vitals, diferents situacions vitals o diferent tipus de pèrdua. Mm-hmm. Pèrdua d'una expectativa, pèrdua d'un projecte de vida, pèrdua d'un domicili familiar, o pèrdua també, unes de les que diem que són invisibilitzades és la pèrdua de les nostres animals de companyia.
1: Clar, sovint, no? Si parlem de dol, és això, acostumem a enfocar-ho més a la mort, no? Però pel que dius, també una, no sé, una separació o marxar d'un lloc on has viscut molt de temps pels motius que siguin, o bé, perdre una amistat, no? Que no vol dir que s'hagi mort, no? Però deixar de tenir una relació, això també pot generar un dol?
4: Sí, sí, clarament, sí. Són aquests dols que estan com socialment invisibilitzats i que també tenen un pes important i que poden afectar a la persona i provocar poder aïllament, tristesa, sentiments d'incomoditat, un malestar, que també li hem de poder parar atenció.
1: Clar, també s'ha anomenat això, no? un animal domèstic, és a dir, que ens fa companyia, un animal de companyia també pot causar dol, no? Comentaves que, clar, per persones potser que han conviscut, no?, durant molts anys i s'han responsabilitzat, no?, d'aquests animals, la seva pèrdua també, no?, pot generar un dol.
4: Un dol complex, a més, perquè de vegades el fet de que s'invisibilitzi i que no es pugui parlar amb tanta llibertat, no? Està com molt assumit que un dol va molt relacionat amb la mort d'una persona, no? Però de vegades també enfatitzem aquí que el dol depèn molt del vincle. I una persona pot tenir un vincle molt proper amb un gos, amb un gat, on el contacte és directe, constant, continu, que pot generar molta angoixa, també.
1: Clar, no deixar de tenir aquesta relació, no?, del dia a dia i bé, encara que això sigui un animal de companyia, de vegades se li pot treure ferro, no?, o trobar que, bé, com és que pateixes tant per... No? És a dir, que s'intenta com menystenir, no?, de vegades potser, no?, com es pot patir tant quan estem parlant d'un gos o d'un gat, no?, potser algú no li veu, no?, aquesta importància, que per la persona que ho pateix potser sí que pot ser molt, no?,
4: i fins important. I tot la tendència també a la persona mateixa a minimitzar, no és tan greu. I, bueno, hi ha una sèrie d'emocions, hi ha una sèrie de processos que és important poder parar-li atenció.
1: I bé, entre els usuaris, a l'hora de fer aquesta xerrada, també, quines són les preocupacions, no?, en relació amb el dol que van aparèixer i que creus que són també més rellevants a l'hora d'abordar?
4: És molt interessant perquè la gent normalment acudeix amb la idea de... Això només em passa a mi. Hi ha certes coses que són... Certes emocions, certs processos que són com més generalitzats. Però la gent... hi ha coses que quan una persona, per exemple, es troba amb una emoció que sent que no és tan pròpia del dol, no? Assumim dol, tristesa. I el dol pot estar relacionat amb altres emocions, com pot ser la ira, com pot ser la culpabilitat. I hi ha gent que pensa que, ostres, estic sentint això i podent, no estic connectant tant amb la tristesa, hi ha algú dolent, no ho estic fent, no ho estic transitant d'una forma normal. També és molt important poder profunditzar en totes les emocions, tot el ventall de sentiments, conductes, pensaments que poden interferir i que tots són vàlids. No hi ha un protocol establert de com transita un dol. És important que puguem validar que cada persona transita el dol d'una forma molt individual, molt personal i molt relacionada amb les circumstàncies d'aquest dol.
1: Sí que potser la cultura ens ha donat, no?, com una idea, no?, de dol. I què és això, no?, l'haver d'estar tristos, haver de lamentar-ho tot, no?, però es pot entendre com a dol altres actituds o altres emocions posteriors a una pèrdua, per tant.
4: I que es donin totes alhora, també. També. Una de les coses que ahir vam remarcar molt és, en un procés de dol, tu pots estar en un moment xerrant amb una veïna, rient, prenent un cafè o mirant un programa de televisió i estar rient i als minuts està plorant desconsoladament i això, aquesta fluctuació emocional també és molt característica del dol i és molt normal i és molt natural, molt humana.
1: No sé si una de les necessitats també és compartir el dol, o no tothom ho necessita. És a dir, necessita... és bo, diguéssim, compartir-lo, o depèn de la personalitat de cadascú?
4: Depèn de que no hi ha una forma correcta o incorrecta. Cadascú ho transita, ho viu com ho necessita. És molt important, per mi més important de compartir i no compartir, respectar i escoltar-se. Si necessito en aquest moment compartir, comparteixo. Si necessito estar sol, no escoltar ningú, que ningú em parli, també respectar aquests temps. Es poden donar totes dues coses i les dues alhora o en períodes curts de temps.
1: Mm-hmm. En tot cas, no, tenir l'opció, no? M'imagino que també és el bo, perquè potser algú ho voldria compartir, no? I precisament doncs, potser no troba amb qui o amb què, oi?
4: Això és fonamental. Això és fonamental perquè, bueno, el programa també va molt vinculat a viles cuidadores, a la soledat no desitjada, i el tema de poder compartir, expressar, posar nom a aquelles experiències vitals, a aquells sentiments, a el que estàs patint en aquest moment, és molt interessant, és terapèutic, és necessari, i l'objectiu és també poder facilitar que aquesta experiència pugui ser compartida, donar aquests espais a nivell municipal.
1: Mm-hmm. Clar, donar aquesta opció, no?, a qui potser en aquest s'ha trobat amb una pèrdua i no té a prop un familiar o no li queda, no? O...
4: Bueno, per qüestions de logística o d'organitzacions familiars no sempre es pot estar com es voldria. Hi ha persones que... Una de les, dels elements que trobem molt en comú en totes les persones usuàries del servei de soledat no desitjada i de dol és que normalment aquest dol es produeix quan ha mort la parella, un dels dos cònjuges. Llavors, clar, tenim, els fills podem una edat que tenen nets, tenen responsabilitats, no hi poden estar tant com voldrien. Llavors, aquí el que fem és vincular, poder vincular aquestes persones a un espai que generi també aquesta autonomia, que la persona no senti que està demanant alguna cosa o estirant emocionalment d'una altra persona, d'un familiar, d'un, no? Perquè moltes vegades et verbalitzen, ah, és que no vull ser passada, és que no vull... Bueno, està bé demanar, no importa ser passada, però també fomentar aquesta autonomia de tenir espais i recursos a nivell municipal que donen atenció a això i que posen en contacte i generen xarxa entre persones que estan passant o han passat per situacions similars.
1: Mm-hmm. Clar, que és aquest el programa Viles Cuidadores, no? Que actualment doncs, hi ha uns 26 usuaris i usuàries aquí a Cubelles, i que no, suposo que també aquestes xerrades s'hi poden acostar, no? I no sé si heu vist que també doncs, els pugui interessar, no? També aquest tema del dol.
4: Sí, de fet, alguns ja s'han vinculat, els hi ha agradat, s'han sentit molt a gust i quan es va fer la proposta els va semblar molt bona idea.
1: Mm-hmm. Perquè també, bé, apuntaven, me'n recordo que, doncs, que vam tenir un usuari aquí que de vegades és, no?, també el que els fa sentir acompanyats són potser coses del dia a dia, no? O, no? Rutines del dia a dia que les acostumen a fer soles, però que, bé, que si arriba un moment en què algú els pot acompanyar, no?, si és anar al metge, si és anar, no?, a la farmàcia o així, doncs això també també ho agraeixen, no? De vegades, no?
4: Ho agraeixen molt perquè pensem que hi ha persones que, d'edat avançada, que tenen certes dificultats també de mobilitat, a nivell físic, de no escoltar bé, de no poder escoltar bé les indicacions que li donen a la farmàcia, que li donen al metge. Llavors, que tenir aquest acompanyament I que una persona arribi a casa, no?, i els hi pugui, com fa la integradora social, doncs, fer recordatoris o escriure-li en gran en un paper a la nevera, no?, recorda que això t'has d'aprendre. Aquestes coses, aquestes petites accions poden canviar molt la vida d'una persona i poden alleugerir molt el sentiment de soledat.
1: Sobretot, doncs, avui estem parlant també del dol, tot i que, doncs, de vegades va acompanyat això, no?, d'aquest sentiment de soledat, per això també ho hem volgut comentar. De vegades, doncs, s'ha plantejat el dol també com unes fases, és a dir, no sé si es pot... O sigui, el dol s'entén que se supera, o arriba un moment que deixem, no?, de tenir dol, sigui amb l'expressió que sigui, no?, com has dit abans, que hi ha moments, doncs, que pots estar enrabiat, moments que pots sentir-te trist o moments en què, no?, puguis no tenir-lo present, però no sé si arriba un moment, no?, que, de superació. No sé si aquest és el llenguatge adequat per dir-ho, tampoc, no? Explica'ns, tu que ets especialista.
4: Bueno, això depèn molt del tipus de pèrdua. Hi ha dols que són dols d'alta complexitat i això sí que, bueno, requereix a vegades d'un acompanyament professional. Però per naturalesa l'ésser humà està adaptat i preparat per assimilar les pèrdues. No, respecte a el que em preguntes, hi ha unes fases, bueno, hi ha una estipulació de fases, però no hi ha un ordre concret d'aquestes: passar per la ira, passar per l'acceptació, passar per la tristesa, transitar tot això no sempre ha de tenir el mateix ordre. Bueno, la majoria de les vegades no té el mateix ordre.
1: O no té ordre, no, directament.
4: O no el té directament. Tampoc hi ha un temps estipulat per superar un dol. El dolor, no?, com el dol ve de la part... perquè dol, perquè fa mal, es va alleugerint a mesura que va passant el temps i també té molt a veure amb les estratègies d'afrontament que tingui cada persona. Per això els grups també donem aquests tips o estratègies que poden ajudar a superar o acompanyar millor, transitar d'una altra forma, de la forma més saludable possible, aquest procés de dol.
1: No, i suposo que, m'imagino que al final, no?, és convertir el que potser en un moment és dol en un record, no?, recordar aquella persona o recordar, doncs, això, el que dèiem, aquell animal de companyia, sense que això ens desperti totes aquestes batibull d'emocions d'una manera exagerada, no?
4: Sí, bueno, diguem que el final dolç seria que es pugui arribar a tenir un record des de l'amor i des de l'amabilitat al llarg del temps, que no generi el buit o la sensació de tristesa profunda que genera l'inici.
1: Molt bé, doncs, qui vulgui xerrar sobre el dol i compartir-ho, no?, es fan aquestes sessions que han arrencat aquest dilluns 5 d'octubre, que repetiran el 19 i el 26. Com estan organitzades? És a dir, si algú no ha pogut anar a la primera i diu, bé, doncs jo potser m'afegeixo el dia 19, què es trobarà, què he de tenir en compte, com les has estructurat, aquestes sessions?
4: Bueno, es pot venir a la segona o a la tercera sense el que no hagi pogut assistir a la de dilluns passat, pot venir a les següents, no hi ha problema. També es pot fer un petit resum de què es va tractar. Això ho fem sempre abans de començar. L'anterior sessió vam tractar això. L'estructura dels 3 dies és... La primera, fer el dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues. Per comprendre el dol, les seves manifestacions, les pèrdues, més enllà de la mort. El que vol dir que no únicament amb la mort, però també poder tenir aquell ventall de pèrdues al llarg de la vida, que hem parlat a l'inici, que les podem tenir en compte com a dols. Que no quedin invisibilitzats. La segona, ens centrarem una mica més en un tipus de dol, amb el procés de dol, les pèrdues complexes, el desgast, però volíem posar una mica més d'èmfasi al dol de les persones que han sigut cuidadores, perquè ens trobem molt que les persones cuidadores tenen un tipus de dol més característic, poder una mica més complex, i que genera una mica de confusió, perquè moltes vegades podem trobar que després d'un període on s'ha cuidat durant molt de temps a una persona, a una mare, a un germà, a una parella, perquè hi ha hagut una enfermedad, hi ha un temps en què la persona, aquell cuidador, es dedica moltíssim, 24 hores, a estar pendent de les necessitats de l'altre. I quan aquella persona mor, deixa com un buit molt gran que pot arribar a ser perillós a nivell emocional perquè es poden encreuar emocions. L'emoció de la tristesa, amb poder l'emoció de cert grau de calma o alleugerament del pes, i que poden arribar a sentir-se culpables. Mm-hmm. També poder treballar molt bé com identificar cada emoció, com expressar-la, què s'està sentint en cada moment, perquè si no aquest dol es pot complicar una mica, no? Bueno, sembla que l'estimava moltíssim, ho he passat molt malament, ho estic passant molt malament, però hi ha cert grau de mi que sent una mica alleugerat. Per també deixar de patir, deixar de veure patir a l'altra persona, no? Llavors aquí pot ser una mica més complicat, i crec que és un dol que hem de poder parar-li una atenció més especialitzada en aquest tipus de dol.
1: El de les persones que cuiden a un altre, no? I que el perden, clar, també fins i tot, no? La sensació poden arribar a tenir de... Bé, i ara què faig, no? També aquesta incertesa o aquest...
4: Sí, perquè normalment aquestes persones tenen un aïllament social major degut a la situació que tenen a casa, no? I això fa que moltes vegades no tinguin tampoc la mateixa xarxa en la que recolzar-se.
1: Bé, per tant, doncs les persones que es vulguin afegir, no cal que hagin anat a la primera, es poden afegir.
4: Sí.
1: Aleshores entenc que hi ha això, no, una part més d'explicació i després una part més de participació, oi?
4: Sí.
1: Tot i que entenc que no és obligatori, si algú vol allà.
4: No, respectem el temps, cadascú pot explicar, no és necessari explicar situacions personals o vivències personals si no es desitja, si la persona si ho desitja, doncs també pot compartir. Respectar molt el que cadascú vulgui compartir. Són xerrades on hi ha un fil conductor, hi ha una temàtica, hi ha una estructura, però que també donen un espai a la participació perquè puguin compartir inquietuds i que les puguem resoldre. Mm.
1: Doncs bé, el dol, ja ho hem dit, pensat d'una manera molt general, no només pensat en el primer que ens ve al cap, no? que és la mort d'una persona estimada, sinó doncs, amb la pèrdua pensada doncs, d'una manera més general, no? Que no sempre doncs, pot ser una pèrdua per un amor, sinó pot ser una separació, no? Física, o això, un fill que se'n va viure, no ho sé, no molt lluny, o bé, doncs, qüestions d'aquestes, que de vegades, no? També poden causar aquests processos de dol, i bé, les experiències que cadascú, no?, vulgui compartir en aquests espais. Que és el Casal d'Avis Municipal, oi? Els pròxims dilluns 19 i 26 d'octubre, amb la Jennifer Garcia, que és membre també del programa de Viles Cuidadores. No sé si vols afegir res més, si hi ha cap altre missatge que consideris important donar, no?, a la gent que ens estigui sentint.
4: Bueno, sobretot convidar a tothom que es pugui sentir identificat, que cregui que li poden ser útil, doncs convidar-los a venir. És un espai obert, és un espai molt amable, i això, que estarem allà per escoltar tothom que ho necessiti. Mm.
1: Doncs Jennifer Garcia, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la pròxima.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
6: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
1: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

faig aquí. Però si demà... Tot ja s'acaba, estic tranquil. No sé per què es compliquen massa. No sé per què es compliquen massa. Són moments que no tens, són la gent que no veu, són moments. Aquests estils es quedin per sempre. Que fent-ho grans no sigui una merda. Que els dies s'allarguin.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. Tu sonrisa también está incompleta. Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
2: Cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. Després de les importants pluges d'ahir al vespre, que esperem que no es torni a repetir, avui encara continuem amb una situació de temps variable i insegur, amb núvols i clarianes al matí, nuvolades que tornaran a tapar el cel a partir de migdia i durant bona part de la tarda, quan poden caure pluges i ruixats irregulars al centre del dia, però no serien ni de bon tros, ni tan intensos, ni tan duradors, ni quantiosos com els dels darrers dies, amb unes temperatures que després s'aclariria a partir de mitja tarda i la temperatura baixarà, avui ja es normalitzarà amb valors que estaran entre els 17 i 18 de mínima i de 22 a 23 de màxima amb una humitat alta. Vent feble de garbí girant a mestral a la tarda i fent que la mar estigui moguda entre marejol i maror. De cara a demà millora el temps però sense acabar de fer net. Sí que amb domini del sol amb alguns núvols baixos al matí i ennuvolant-se a la tarda. Fins i tot no descartem que pugui caure alguna pluja feble i minsa, sobretot entrada la nit, amb una temperatura que baixarà una mica més i estarà aquesta nit entre els 15 i els 16 de mínima i demà es mantindrà entre 22 i 23 de màxima, amb una humitat, això sí, una mica més baixa. Ben feble de mestral al matí i de garbí la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maror al final del dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al pròxim dia 27, Cubelles acull una nova edició de l'Octubre Més 65, un cicle d'activitats impulsat per la regidoria de gent gran de l'Ajuntament que combina propostes lúdiques, sortides culturals i xerrades formatives. Aquest programa busca acompanyar la gent gran del municipi, les persones que ja tenen més de 65 anys, fomentant la seva participació i trencant estereotips associats a l'edat. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la regidora de gent gran, Alexandra Corbillo, ha detallat que una de les prioritats d'aquest any és reflexionar, per exemple, sobre temes que...

0: ajuda també per a aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no, trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar.
1: El cicle s'anomena des de fa uns anys Octubre més 65, però agafa el relleu de la que va ser la Setmana de la Gent Gran, que, segons comenta la regidora Corbillo, ja no és un nom prou representatiu d'aquest col·lectiu.
0: Tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan just al seu últim tram de la vida i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom.
1: Dins del ventall de propostes que hi haurà aquest octubre s'inclouen les xerrades sobre la gestió del dol, que han començat aquest dilluns 5 d'octubre i continuaran el pròxim 19 i 26, així com també sessions dedicades al col·lectiu LGTBI+, entre la gent gran i recordar la seva història. La programació també compta amb sortides com unes portes obertes als Horts de Can Travé, una activitat comunitària que promou l'exercici a l'aire lliure i també les relacions socials i l'estímul cognitiu. A més, es farà una excursió cultural a Tarragona amb una visita a les restes romanes que compta amb el desplaçament en autobús subvencionat per l'Ajuntament i també una visita guiada per al centre de Cubelles. L'acte més multitudinari i més esperat tornarà a ser el dinar de gala que es farà al poliesportiu municipal el diumenge 18 d'octubre, una trobada que inclourà novetats amb tocs d'humor i, com sempre, un ball amb música en directe, atenent d'aquesta manera les propostes dels mateixos usuaris, tal com ha explicat Alexandra Corbillo.
0: Hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca. Pues també han participat alguns avis. Aquests avis de la ballaruca dels dissabtes pues, han donat també la seva veu a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret, aquest any volíem doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra.
1: Com a activitat nova, el calendari de l'octubre més 65 sumarà també un bingo musical amb animació i espectacle, una cita que està pensada per tota la població i no només per les persones de més 65 anys, sinó que es vol obrir a tothom i fomentar la convivència entre fills, nets i avis. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més i els infants, a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període, poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i fins als 5 anys, i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
2: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenint la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment

0: la cita prèvia a través de la meva salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
1: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
2: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari, també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
1: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal. La commemoració de l'octubre trans, organitzada des del Consell Comarcal del Garraf, tindrà també activitats a Cubelles. El municipi acollirà un punt d'informació a la Fira d'Artistes i Artesanes, prevista per aquest cap de setmana que ve, i també un taller divulgatiu al Casal de la Gent Gran. La programació es completa amb accions als centres educatius i amb una jornada comarcal sobre la realitat LGTBI. Pel que fa a les activitats que es faran a Cubelles d'aquest programa Repetim Comarcal, aquí tindrem aquest dissabte que ve, 1 d'octubre, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, en el marc de la Fira d'Artistes i Artesanes, s'instal·larà un punt d'informació del Servei d'Atenció i Informació amb mirada transfeminista. Aquest espai permetrà apropar a la ciutadania informació i recursos relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. Després, el dijous 22 d'octubre, a 5:45 de la tarda, el Casal de la Gent Gran acollirà el taller divulgatiu les sigles LGTBI+, a càrrec de Brigitte Lamour. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i proposa aprofundir els conceptes relacionats també amb la diversitat sexual i de gènere mitjançant un format més proper, dinàmic i participatiu. D'altra banda, durant el mes d'octubre també hi haurà uns punts d'informació LGTBI als patis dels instituts, un projecte que es farà tant a Cubelles com a Canyelles i Olivella, que té l'objectiu de donar a conèixer el SAI Garraf entre l'alumnat i donar-los un accés més fàcil a aquest servei i fomentar el respecte a la diversitat. Finalment, hi haurà una jornada comarcal sobre la mirada interseccional, que serà el dimecres 21 d'octubre al matí a la seu del Consell Comarcal a la Masia d'en Cabanyes.
3: Cap de setmana esportiu marcat per la inestabilitat meteorològica que va provocar l'alerta que va aturar la competició durant més de mig cap de setmana, la tarda del dissabte i el diumenge al matí. Això va fer que molts dels equips cubellencs no poguessin disputar els seus partits, alguns perquè no es van poder desplaçar o d'altres perquè es van haver de suspendre el mateix instants abans de començar el partit. És el cas del Cubelles B, on estava tot a punt per jugar el partit dissabte a les 6 de la tarda, però que al final no es va poder jugar perquè es van tancar totes les instal·lacions esportives i, per tant, el partit davant del Vegas va quedar ajornat. També es va ajornar el debut del futbol sala, que havia de jugar el seu primer partit a la Primera Catalana davant del Sant Just, però tampoc es va poder disputar, així com no es van disputar els dos partits d'hoquei, tant el masculí, que jugava davant del Vilassar, com el femení, que jugava diumenge al matí davant de l'Alpicat. Pel que fa al vòlei, només es va poder disputar un partit, en aquest cas va ser el de la victòria d'un dels sèniors masculins, que van guanyar a la pista del Caracas per 0-3, el partit que es va disputar aquest sense problemes. També es va poder disputar el partit del Club de Futbol Cubelles. El fet de jugar diumenge a la tarda en posta va fer que l'equip es pogués desplaçar i jugar aquest partit i, malauradament, el Cubelles va perdre el seu primer partit de la temporada per 2-0 al camp de l'Amposta, en un cap de setmana complicat, on els cubellencs van poder arribar fins a Amposta i jugar aquest partit, un partit força igualat que es va decantar la segona part, a l'inici de la segona part L'Amposta va marcar l'1-0 i a falta d'un quart d'hora doncs va fer el 2-0 definitiu en una jornada on en aquest grup, el grup 6è de la segona catalana, també es van registrar molts partits suspesos per les inclemències meteorològiques i que, per tant, durant les properes setmanes s'hauran d'anar disputant tots aquests partits pendents. En tot cas, això sí, en el cas del Cubelles, doncs, es va poder disputar el partit del primer equip, que va acabar amb derrota per 2-0 al camp de l'Amposta.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Avui a Ràdio Cubelles volem donar a conèixer una associació, Mirall Blau, que té lligams amb Cubelles, tot i que doncs, estan realitzant la seva activitat a Vilanova i la Geltrú, i per això rebem a la directora del centre que tenen actualment, Mirall Blau, dedicat a les teràpies ocupacionals, dedicades doncs, a les persones amb discapacitat, i que tenen doncs, el seu centre a Vilanova i la Geltrú, però doncs, la seva directora, Susana Loza, Lozano Camacho és de Cubelles, viu a Cubelles, i avui també la tenim nosaltres aquí a l'emissora municipal perquè ens expliqui una mica a què es dediquen i aquesta funció social que té la seva entitat. Susana Lozano, benvinguda, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles.
5: Buenos días, gracias a vosotros.
1: I bé, abans d'entrar doncs, més al detall, anem a fer una visió general de què és Mirall Blau, aquesta associació. ¿Qué es? ¿A qué es dedica?
5: Pues mira, te explico. El Mirall Blau es una asociación, como bien dices, y nosotros tenemos un centro de terapia ocupacional para personas con discapacidad, ¿vale? Donde vamos a dar soporte a todas las personas que necesiten pues, ser atendidas en el centro de Vilanova i la Geltrú, como bien dices.
1: Per què la creu aquesta associació? És a dir, què és el que us va portar a dir hi ha aquesta necessitat, muntem Mirall Blau?
5: Pues mira, es muy vocacional, te voy a decir, es vocacional. Yo llevo muchos años trabajando en lo que la discapacidad intelectual o diversidad funcional lleva, porque yo tengo un hijo, Gonzalo, con 17 años y tiene TEA y trastorno del desarrollo del lenguaje. Durante todos estos años que con Gonzalo te vas dando cuenta de la necesidad real que hay pues de trabajar, de incluir, hacer inclusión y de ir más allá con este colectivo, ¿no? Entonces, después de meditar mucho tiempo y seguir trabajando y tal, pues llegó a la conclusión de que era hora ya pues trabajar algo más personal. Algo más personal, algo más cara mirado también pues a Gonzalo, a mi hijo, y por qué no dar esa inclusión a 24 chicos más, que es lo que nosotros podemos acaparar en nuestro centro, y dar y intentar trabajar y dar una inclusión real y trabajar pues eso, todo con ellos, todas las necesidades, cubrir todas las necesidades a nivel social, a nivel habilidad y a todo lo que conlleva.
1: Perquè què entenem com a teràpies ocupacionals? Com ho explicaries o ho definiries?
5: Sí, mira, es muy sencillo. Cuando hablamos de terapias ocupacionales, la misma palabra lo dice, una terapia que ocupa. O sea, son nuestros chicos, tienen que ocupar su tiempo en algo, ¿no? Entonces nosotros desde el Mirall Blau lo que vamos a hacer es ocupar de 9 a 5 de la tarde, que es el horario que nosotros vamos a mantener en el centro, pues dando las necesidades básicas que necesita, pues como te comentaba, habilidades sociales, pues iremos a hacer popla, iremos a comprar, pues iremos a relacionarnos, a trabajar que ciertas terapias donde ellos sean partícipes, pues ir al mercado, pues oye, que necesitamos una merienda especial, pues vamos a comprar los ingredientes de merienda especial y tal. También ahí nosotros incluimos el deporte inclusivo, pues igual. Tenemos nosotros hecho un calendario donde cada día pues se harán diferentes terapias ocupacionales, pues para no tenerlos sentados en una silla y siempre haciendo lo mismo. Trabajo laboral habrá, deporte inclusivo, salidas, como bien te comentaba, y sobre todo esa relación social, habilidad social, y hacer inclusión real, porque nosotros la visión que tenemos es hacer una inclusión real.
1: Uh-huh. Això vol dir doncs que puguin viure en societat, no, sense haver d'estar apartats o al marge, no? Entenem això com a inclusió real.
5: Exactament.
1: Uh-huh. Val, clar, com arriben els usuaris fins a Mirall Blau? És a dir, si algú té aquesta necessitat, com us arriben els usuaris? Quants usuaris teniu ara al centre de Mirall Blau?
5: Bueno, es un proyecto que ha empezado ahora. Nosotros estamos ahora mismo, bueno, se inauguró este sábado. Uh-huh. O sea que ha nacido hace unos días, está recién nacido. Y nosotros lo que estamos haciendo, nosotros somos un protocolo que tenemos que llevar muy a rajatabla, que son todas las personas que están interesadas, tienen que venir un día a probar con nosotros cómo se sienten. Nosotros queremos que las personas que vengan se sientan a gusto, tranquilos, bien, sobre todo que vengan contentos. Están contentos y ese protocolo nos lleva pues a pasar lo que te comentaba un día con nosotros y una vez que ellos deciden, pues sí, oye, pues vamos a venir, pues entonces ya se empieza pues una serie de papeleos, para que me entiendas, ¿no? Para poder entrar al centro, porque claro, tenemos que tener también todo controlado, ¿no? Uh-huh. Entonces poco a poco pues y se va llenando. Ahora mismo estamos pues en esa etapa, ¿no? Pues las familias nos van llamando, se van interesando y nosotros poco a poco vamos haciendo esa integración al centro tranquilos y bien.
1: Uh-huh. Però l'origen dels usuaris és un interès particular, és a dir, famílies que, bé, per aquesta entrevista o pel motiu que sigui, coneixen que Mirall Blau fa això i aleshores s'hi interessen, o també hi ha, diguéssim, alguna vinculació amb algun servei públic, amb alguna administració que aconselli, que derivi, que doncs informi sobre aquest servei, no? que malgrat que no és públic, no? Estem parlant que és un servei privat, pugui donar, no, aquestes opcions a aquestes famílies.
5: Sí, sí, sí. Nosotros estamos en contacto con serveis socials territorials, o sea, todo el territorio del Garraf ya sabe de que Mirall Blau estamos aquí, que ha nacido, y evidentemente nosotros vamos a tener plazas públicas, uh-huh, o sea, concertadas, y plazas privadas. Eso ya dependerá del centro de reses, lo que ellos no determinen. Son 24 plazas, pues tantas serán privadas, tantas serán concertadas.
1: Uh-huh. Per ara teniu aquestes 24 places, doncs. És a dir, heu obert amb aquesta capacitat de 24 places.
5: Sí. Hoy por hoy tenemos estas 24, porque como te comentabas, estamos en un periodo de pruebas de los chicos. O sea, las familias, pues claro, un poquito que hemos abierto, ¿no?
1: Sí, bueno, entonces, claro,
5: exacto. Entonces, sí, estamos en ese periodo de familias, ¿no? Pues bueno, los correos de, oye, pues mira, estamos interesados y tal. Ahora mismo son 24 plazas, de aquí a dos semanas, pues ojalá que no estén, porque mira, eso quiere decir, pues, que se han interesado.
1: Vull dir, però la capacitat màxima és aquesta.
5: Són 24 places.
1: No sí. Dic que estiguin plenes ara, però
5: sí, sí, sí, 24 obriu, places. Amb... Sí, no tenemos la visión de trabajar con grupos muy grandes. Mm-hmm. No, preferimos pequeños y dar calidad.
1: Mm-hmm. Sí que hi ha altres associacions, entitats o serveis, no? que es dediquen més o menys també en aquest sector, mm-hmm, a la comarca del Garraf. Així i tot, és una comarca amb una població bastant gran, per tant, entenc que hi ha lloc per tothom, oi?
5: Sí, per a tot el món.
1: Bé, també, clar, aquestes 24 places, no? Les persones que hi estiguin interessades, quins són els passos que han de seguir?
5: Pues mira, en principio se tiene que poner en contacto con nosotros en hola@mirallblau.org. Uh-huh. Y si no, pues un teléfono de contacto que tenemos en Instagram. Nos pueden seguir desde Instagram, o sea, ahí verán que hay un contacto, clicas y ahí te sale pues eso, la dirección de correo y un teléfono.
1: Bé, a banda dels serveis que evidentment doncs necessiten les persones, els nois, noies, diguéssim, que puguin tenir aquestes dificultats, no sé si després també hi ha complements per les famílies, els cuidadors, que des de l'associació creieu que també doncs s'hagi de tenir cura o que pugueu oferir.
5: Sí, lo tenemos muy en cuenta, ¿eh? O sea, vamos paso a paso. Primero vamos con los chicos y luego estábamos valorando, pues, ¿por qué no? En un futuro no muy lejano, pues también pues hacer grupos de papás y mamá y dar orientación o darles, pues, yo qué sé, un poco de apoyo o lo que se necessite. Sí, però és algo que no descartamos.
1: Molt bé. Sí que bé, heu obert a Vilanova i la Geltrú, però segurament aquesta necessitat hi és a tots els pobles, no?, de la comarca, com és el cas de Cubelles. Segurament hi pot haver famílies de Cubelles.
5: Sí.
1: Ara mateix, si per tenir un servei d'aquests, si doncs amb l'associació Mirall Blau o amb un altre, però s'han de desplaçar, oi? Normalment a Vilanova no hi ha una opció d'aquesta mena aquí a Cubelles ara mateix.
5: Bueno, este tema, sí. Nosotros en un principio Mirall Blau... Yo vivo en Cubellas, soy cubellans, y la habíamos planteado aquí en el Ayuntamiento de Cubellas. Habíamos puesto pues nuestro proyecto encima de la mesa del Ayuntamiento y, bueno, por X motivos, pues no nos han...
1: No iba a haber interés.
5: No va a haber ningún interés con el Mirall Blau y, bueno, nosotros decidimos pues llevarlo a Vilanova. Sí, no descartamos en un futuro... abrir un segundo STO. Me gustaría a mí en Cubellas, porque vuelvo a repetir, este era un proyecto que iba y quería yo que naciese aquí en Cubellas, pero bueno, no ha sido y pues en Vilanova sí.
1: Però aquí hi hauria la necessitat, diguéssim, o sí. Hi hauria suficient, bé, amb 24 places es podria donar servei, no? Gent de Cubelles.
5: Sí. Vuelvo a repetir que no lo descarto, pero ahora en un principio es en Vilanova.
1: Sí,
5: claro,
1: sí.
5: Nosotros también, como Mirall Blau, también nos gusta ver que haya un interés, ¿no? Por parte de pues del ayuntamiento, por parte de todo el mundo implicado que nos pueda dar el apoyo para el proyecto. Pero bueno, sí que hay necesidad, ¿eh? Hay mucha necesidad, muchas listas de esperas y...
1: Sí que hem vist, no?, que, per exemple, no?, en els centres educatius, les places de necessitats educatives especials, que una mica indicarien, no?, que hi pot haver futurs usuaris, per què no?, doncs, de terapes ocupacionals, s'omplen, no?, en els centres educatius, i per tant, doncs, aquí a Cubelles sí que sabem, no?, que segurament hi hauria també interès en això.
5: Sí. És que la discapacitat... intelectual o física o llámese como quiera, hay muchísima. O sea, no nos damos cuenta o no somos conscientes, pero hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad de cubrir estas discapacidades, de cubrir estas necesidades y de estar por ellos, de estar por ellos y hacer inclusión. Vuelvo a repetir, porque yo es que soy mucho de incluir, o sea, es mucha necesidad.
1: Sí. Bé, i a fora de l'associació Mirall Blau, amb una mirada més cap a la societat, no?, com a mare del Gonzalo i bé, com altres famílies, què demaneu a la resta de la societat també perquè s'avanci més en aquesta inclusió?
5: Mira, empatía. Es que yo siempre digo lo mismo, no puedo añadir más que empatía. Porque si tú una discapacidad no la tienes en casa, no naces con ella y no la ves, es verdad, tu día a día, o sea, parece como que desaparece, como que no está, como que no existe, ¿no? Y existe y está y hay que incluirla. Y yo siempre digo lo mismo, es que la única palabra que puedo decir para esto es, a todo el mundo, es empatía.
1: Bé, Susana Lozano, no sé si vol afegir res més. Hem parlat avui doncs d'aquest centre fundat per Mirall Blau i que acaba d'obrir doncs fa molt poc a Vilanova i la Geltrú i que tenen aquest projecte en marxa. No sé si vol afegir res més que no haguem comentat.
5: No, daros las gracias por este momento y la oportunidad de dar a conocer pues que aquí estamos y estamos abiertos a todo el mundo que nos quiera conocer, que preguntar lo que necesiten, ahí estamos, al Mirall Blau.
1: Doncs Susana Lozano, que és directora d'aquest centre de teràpies ocupacionals de l'associació Mirall Blau, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: A vosotros millones de gracias.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Estàs escoltant

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. Després de les importants pluges d'ahir al vespre, que esperem que no es torni a repetir, avui encara continuem amb una situació de temps variable i insegur, amb núvols i clarianes al matí, nuvolades que tornaran a tapar el cel a partir de migdia i durant bona part de la tarda, quan poden caure pluges i ruixats irregulars al centre del dia, però no serien ni de bon tros, ni tan intensos, ni tan duradors, ni quantiosos com els dels darrers dies, amb unes temperatures que després s'aclariria a partir de mitja tarda i la temperatura baixarà, avui ja es normalitzarà amb valors que estaran entre els 17 i 18 de mínima i de 22 a 23 de màxima amb una humitat alta. Vent feble de garbí girant a mestral a la tarda i fent que la mar estigui moguda entre marejol i maró. De cara a demà millora el temps però sense acabar de fer net. Sí que amb domini del sol amb alguns núvols baixos al matí i ennuvolant-se a la tarda. Fins i tot no descartem que pugui caure alguna pluja feble i minsa, sobretot entrada a la nit, amb una temperatura que baixarà una mica més i estarà aquesta nit entre els 15 i els 16 de mínima i demà es mantindrà entre 22 i 23 de màxima, amb una humitat, això sí, una mica més baixa. Ben feble de mestral al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maró al final del dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Aquest dilluns 5 d'octubre passat ha arrencat la programació que s'ha anomenat l'octubre més 65 de Cubelles, i una de les activitats que tindrà continuïtat dins d'aquest programa són unes xerrades sobre el dol que es faran els dilluns 5 d'octubre. Bé, de fet, aquest 5 d'octubre passat hi ha hagut la primera d'aquestes xerrades i també el 19 i el 26 d'octubre, en què es parlarà d'aquesta qüestió, no? La pèrdua de persones del nostre entorn, de com gestionar aquest dol i de com viure també després de la pèrdua, no? De persones que han format part de la nostra vida. En parlem amb Jennifer García, que és qui ofereix aquestes xerrades i que, a més, és una de les responsables del programa a Vila Cuidadores de Cubelles i de la comarca del Garraf. Jennifer, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles. Benvinguda, bon dia.
4: Moltes gràcies.
1: Com dèiem, aquest 5 d'octubre passat s'ha fet la primera d'aquestes xerrades sobre el dol i explica'ns, Jennifer, com va anar aquest dilluns a la tarda al Casal d'Avis Municipal. Quina valoració feu d'aquesta primera activitat?
4: Doncs el primer dia la valoració és sorprenentment molt bona, perquè van tenir bastanta participació, eren un total de 15 persones en el grup, i es va generar un molt bon ambient, molt bona dinàmica, molt participativa, i tot i ser 15 persones que algunes ja es coneixien, entre elles d'aquí del poble, altres no, es va generar un clima molt amable. Mm-hmm.
1: Sí que la temàtica, com dèiem, és el dol, no? Des de quin punt de vista, creus que és important, no? O quins continguts anireu també apropant en aquestes xerrades pel que fa a això, no? El dol, la mort, no? Que de base ens costa parlar-ne.
4: Bueno, doncs la primera de les xerrades ens hem centrat molt en el tema de delimitar què és un dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues, no només com a dol d'una persona, la mort d'una persona estimada o una persona propera, sinó com un concepte més ampli que pot implicar diferents etapes vitals, diferents situacions vitals o diferent tipus de pèrdua. Mm-hmm. Pèrdua d'una expectativa, pèrdua d'un projecte de vida, pèrdua d'un domicili familiar, o pèrdua també, unes de les que diem que són invisibilitzades és la pèrdua de les nostres animals de companyia.
1: Mm. Clar, sovint, no? Si parlem de dol, és això, acostumem a enfocar-ho més a la mort, no? Però pel que dius, també una, no sé, una separació o marxar d'un lloc on has viscut molt de temps pels motius que siguin o bé perdre una amistat, no? Que no vol dir que s'hagi mort, no? Però deixar de tenir una relació, això també pot generar un dol?
4: Sí, sí, clarament, sí. Són aquests dols que estan com socialment invisibilitzats i que també tenen un pes important i que poden afectar a la persona i provocar poder aïllament, tristesa, sentiments d'incomoditat, un malestar, que també li hem de poder parar atenció.
1: Clar, també s'ha anomenat això, no? un animal bé, domèstic, és a dir, que ens fa companyia, un animal de companyia també pot causar dol, no? Comentaves que, clar, per persones potser que doncs, han conviscut, no?, durant molts anys i s'han responsabilitzat, no?, d'aquests animals, la seva pèrdua també, no?, pot generar un dol.
4: Un dol complex, a més, perquè de vegades el fet de que s'invisibilitzi i que no es pugui parlar amb tanta llibertat, no?, està com molt assumit que un dol va molt relacionat amb l'amor d'una persona, no? Però de vegades també enfatitzem aquí que el dol depèn molt del vincle. I una persona pot tenir un vincle molt proper amb un gos, amb un gat, on el contacte és directe, constant, continu, que pot generar molta angoixa, també.
1: Clar, no deixar de tenir aquesta relació, no, del dia a dia i bé, encara que això sigui un animal de companyia, de vegades se li pot treure ferro, no, o trobar que bé, com és que pateixes tant per, no? És a dir, que s'intenta com menystenir, no? De vegades potser, no? Com es pot patir tant quan estem parlant d'un gos o d'un gat, no? Potser algú no li veu, no?, aquesta importància, que per la persona que ho pateix potser sí que pot ser molt, no?,
4: i important. I fins i tot la tendència també a la persona mateixa minimitzar. No és tan greu. I, bueno, hi ha una sèrie d'emocions, hi ha una sèrie de processos que és important poder parar-li atenció.
1: I bé, entre els usuaris, a l'hora de fer aquesta xerrada, també quines són les preocupacions, no, en relació amb el dol que van aparèixer i que creus que són també més rellevants a l'hora d'abordar?
4: És molt interessant perquè la gent normalment acudeix amb la idea de això només em passa a mi. Hi ha certes coses que són, certes emocions, certs processos que són com més generalitzats. Però la gent, hi ha coses que quan una persona, per exemple, es troba amb una emoció que sent que no és tan pròpia del dol, no? Assumint dol, tristesa. I el dol pot estar relacionat amb altres emocions, com pot ser la ira, com pot ser la culpabilitat. I hi ha gent que pensa que, ostres, estic sentint això i podent, no estic connectant tant amb la tristesa, hi ha alguna cosa dolent, no ho estic fent, no ho estic transitant d'una forma normal. També és molt important poder profunditzar en totes les emocions, tot el ventall de sentiments, conductes, pensaments que poden interferir i que tots són vàlids. No hi ha un protocol establert de com transitar un dol. És important que puguem validar que cada persona transita el dol d'una forma molt individual, molt personal i molt relacionada amb les circumstàncies d'aquest dol.
1: Sí que potser la cultura ens ha donat, no, com una idea, no, de dol, i que és això, no, haver d'estar tristos, haver de lamentar-ho tot, no, però es pot entendre com a dol altres actituds o altres emocions posteriors a una pèrdua, per tant.
4: I que es donin totes alhora també. També, una de les coses que ahir vam remarcar molt és, en un procés de dol, tu pots estar en un moment xerrant amb una veïna, rient, prenent un cafè o mirant un programa de televisió i estar rient i als minuts estar plorant desconsoladament, i això, aquesta fluctuació emocional també és molt característica del dol i és molt normal i és molt natural, molt humana.
1: No sé si una de les necessitats també és compartir el dol, o no tothom ho necessita. És a dir, necessita... és bo, diguéssim, compartir-lo, o depèn de la personalitat de cadascú?
4: Depèn de que... No hi ha una forma correcta o incorrecta. Cadascú ho transita, ho viu com ho necessita. És molt important, per mi més important de compartir, no compartir, respectar i escoltar-se. Si necessito en aquest moment compartir, comparteixo. Si necessito estar sol, no escoltar ningú, que ningú em parli, també respectar aquests temps. Es poden donar totes dues coses, i les dues alhora, o en períodes curts de temps.
1: En tot cas, no, tenir l'opció, no? M'imagino que també és el bo, perquè potser algú ho voldria compartir, no? I precisament, doncs, potser no troba amb qui o amb què, oi?
4: Això és fonamental. Això és fonamental perquè, bueno, el programa també va molt vinculat a viles cuidadores, a la soledat no desitjada, i el tema de poder compartir, expressar, posar nom... aquelles experiències vitals, aquells sentiments, el que estàs patint en aquest moment, és molt interessant, és terapèutic, és necessari, i l'objectiu és també poder facilitar que aquesta experiència pugui ser compartida, donar aquests espais a nivell municipal. Mm-hmm.
1: Clar, donar aquesta opció, no?, a qui potser en aquest, s'ha trobat amb una pèrdua i no té a prop un familiar, o no li queda, no? O...
4: Bueno, per qüestions de logística o d'organitzacions familiars, no sempre es pot estar com es voldria. Hi ha persones que... Un dels elements que trobem molt en comú en totes les persones usuàries del servei de soledat no desitjada i de dol és que normalment aquest dol es produeix quan ha mort la parella, un dels dos cònjuges. Llavors, clar, tenim, els fills podem una edat que tenen nets, tenen responsabilitats, no hi poden estar tant com voldrien. Llavors, aquí el que fem és vincular, poder vincular aquestes persones a un espai que generi també aquesta autonomia, que la persona no senti que està demanant algo o estirant emocionalment d'una altra persona, d'un familiar, d'un, no? Perquè moltes vegades et verbalitzen: "Ah, és que no vull ser passada, és que no vull..." Bueno, està bé demanar, no importa ser passada, però també fomentar aquesta autonomia de tenir espais i recursos a nivell municipal que donen atenció a això i que posen en contacte i generen xarxa entre persones que estan passant o han passat per situacions similars.
1: Mm-hmm. Clar, que és aquest el programa Viles Cuidadores, no?, que actualment, doncs, hi ha uns 26 usuaris i usuàries aquí a Cubelles, i que, no, suposo que també aquestes xerrades s'hi poden acostar, no? I no sé si heu vist que també, doncs, els pugui interessar, no?, també aquest tema del dol.
4: Sí, de fet, alguns ja s'han vinculat, els hi ha agradat, s'han sentit molt a gust, i quan es va fer la proposta els va semblar molt bona idea. Mm-hmm.
1: Perquè també, bé, apuntaven, me'n recordo que, doncs, que vam tenir un usuari aquí que a vegades és, no, també el que els fa sentir acompanyats són potser coses del dia a dia, no? No? Rutines del dia a dia que les acostumen a fer soles, però que, bé, que si arriba un moment en què algú els pot acompanyar, no? Si és anar al metge, si és anar, no, a la farmàcia o així, doncs això també també ho agraeixen, no? De vegades, no?
4: Ho agraeixen molt perquè pensem que hi ha persones que d'edat avançada que tenen certes dificultats també de mobilitat, de a nivell físic, de no escoltar bé, de no poder escoltar bé les indicacions que li donen a la farmàcia, que li donen al metge. Llavors, que tenir aquest acompanyament i que una persona arribi a casa, no?, i els hi pugui, com fa la integradora social, doncs, fer recordatoris o escriure-li en gran en un paper a la nevera, no?, recorda que això t'has d'aprendre. Aquestes coses, aquestes petites accions poden canviar molt la vida d'una persona i poden alleugerir molt el sentiment de soledat.
1: Sobretot, doncs, avui estem parlant també del dol, tot i que, doncs, de vegades va acompanyat això, no?, d'aquest sentiment de soledat, per això també ho hem volgut comentar. De vegades, doncs, s'ha plantejat el dol també com unes fases, és a dir, no sé si es pot... O sigui, el dol s'entén que se supera o arriba un moment que deixem, no?, de tenir dol, sigui amb l'expressió que sigui, no?, com has dit abans, que hi ha moments, doncs, que pots estar enrabiat, moments que pots sentir-te trist o moments en què, no?, puguis no tenir-lo present, però no sé si arriba un moment, no?, que de superació. No sé si aquest és el llenguatge adequat per dir-ho, tampoc, no? Explica'ns, tu que ets especialista.
4: Bueno, això depèn molt del tipus de pèrdua. Hi ha dols que són dols d'alta complexitat i això sí que, bueno, requereix de vegades d'un acompanyament professional. Però per naturalesa l'ésser humà està adaptat i preparat per assimilar les pèrdues. No, respecte a el que em preguntes, hi ha unes fases, bueno, hi ha una estipulació de fases, però no hi ha un ordre concret d'aquestes: passar per la ira, passar per l'acceptació, passar per la tristesa, transitar tot això no sempre ha de tenir el mateix ordre. Bueno, la majoria de les vegades no té el mateix ordre.
1: O no té ordre, no, directament.
4: O no el té directament. Tampoc hi ha un temps estipulat per superar un dol. El dolor, no?, com el dol ve de la part... perquè dol, perquè fa mal, es va alleugerint a mesura que va passant el temps i també té molt a veure amb les estratègies d'afrontament que tingui cada persona. Per això els grups també donem aquests tips o estratègies que poden ajudar a superar o acompanyar millor, transitar d'una altra forma, de la forma més saludable possible, aquest procés de dol.
1: No, i suposo que, m'imagino que al final, no?, és convertir el que potser en un moment és dol en un record, no?, recordar aquella persona o recordar, doncs, això que dèiem, aquell animal de companyia, sense que això ens desperti totes aquestes batibull d'emocions d'una manera exagerada, no?
4: Sí, bueno, diguem que el final dolç seria que es pugui arribar a tenir un record des de l'amor i des de l'amabilitat al llarg del temps. Que no generi el buit o la sensació de tristesa profunda que genera l'inici.
1: Molt bé, doncs qui vulgui xerrar sobre el dol i compartir-ho, no?, es fan aquestes sessions que han arrencat aquest dilluns 5 d'octubre, que repetiran el 19 i el 26. Com estan organitzades? És a dir, si algú no ha pogut anar a la primera i diu, bé, doncs jo potser m'afegeixo el dia 19, què es trobarà, què he de tenir en compte, com les has estructurat aquestes sessions?
4: Bueno, es pot venir a la segona o a la tercera sense el que no hagi pogut assistir a la de dilluns passat, pot venir a les següents, no hi ha problema, també es pot fer un petit resum de què es va tractar, això ho fem sempre abans de començar, l'anterior sessió vam tractar això. L'estructura dels 3 dies és La primera, fer el dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues. Per comprendre el dol, les seves manifestacions, les pèrdues, més enllà de la mort. El que vol dir que no únicament amb la mort, però també poder tenir aquell ventall de pèrdues al llarg de la vida, que hem parlat a l'inici, que les podem tenir en compte com a dols, que no quedin invisibilitzats. La segona, ens centrarem una mica més en un tipus de dol, amb el procés de dol, les pèrdues complexes, el desgast, però volíem posar una mica més d'èmfasi al dol de les persones que han sigut cuidadores, perquè ens trobem molt que les persones cuidadores tenen un tipus de dol més característic, poder una mica més complex, i que genera una mica de confusió, perquè moltes vegades podem trobar que després d'un període on s'ha cuidat durant molt de temps a una persona, una mare, un germà, a una parella, perquè hi ha hagut una enfermedad, hi ha un temps en què la persona, aquell cuidador, es dedica moltíssim, 24 hores, a estar pendent de les necessitats de l'altre. I quan aquella persona mor, deixa com un buit molt gran que pot arribar a ser perillós a nivell emocional, perquè es poden encreuar emocions. L'emoció de la tristesa, amb poder l'emoció de cert grau de calma o alleugerament del pes, i que poden arribar a sentir-se culpables. També poder treballar molt bé com identificar cada emoció, com expressar-la, què s'està sentint en cada moment, perquè si no aquest dol es pot complicar una mica, no? Bueno, sembla que l'estimava moltíssim, ho he passat molt malament, ho estic passant molt malament, però hi ha cert grau de mi que sent una mica alleugerat. Per també deixar de patir, deixar de veure patir a l'altra persona, no? Llavors aquí pot ser una mica més complicat, i crec que és un dol que hem de poder parar-li una atenció més especialitzada en aquest tipus de dol.
1: El de les persones que cuiden a un altre, no? I que el perden, clar, també fins i tot, no? La sensació poden arribar a tenir de... Bé, i ara què faig, no? També aquesta incertesa o aquest...
4: Sí, perquè normalment aquestes persones tenen un aïllament social major degut a la situació que tenen a casa, no? I això fa que moltes vegades no tinguin tampoc la mateixa xarxa en la que recolzar-se.
1: Bé, per tant, doncs les persones que es vulguin afegir, no cal que hagin anat a la primera,
4: sí,
1: es poden afegir.
4: Sí,
1: sí. Aleshores entenc que hi ha això, no, una part més d'explicació i després una part més de participació, oi?
4: Sí, sí.
1: Tot i que entenc que no és obligatori, si algú vol allà.
4: No, respectem el temps, cadascú pot explicar, no és necessari explicar situacions personals o vivències personals si no es desitja, si la persona si ho desitja, doncs també pot compartir. Respectar molt el que cadascú vulgui compartir. Són xerrades on hi ha un fil conductor, hi ha una temàtica, hi ha una estructura, però que també donen un espai a la participació perquè puguin compartir inquietuds i que les podem resoldre.
1: Doncs bé, el dol, ja ho hem dit, pensat d'una manera molt general, no només pensat en el primer que ens ve al cap, no? que és la mort d'una persona estimada, sinó doncs, amb la pèrdua pensada doncs, d'una manera més, més general, no? Que no sempre doncs, pot ser una pèrdua per un amor, sinó pot ser una separació, no? Física, o això, un fill que se'n va viure, no ho sé, no, molt lluny, o bé, doncs, qüestions d'aquestes, que de vegades, no?, també poden causar aquests processos de dol, i bé, les experiències que cadascú, no?, vulgui compartir en aquests espais. Que és el Casal d'Avis Municipal, oi, els pròxims dilluns 19 i 26 d'octubre, amb la Jennifer Garcia, que és membre també del programa de Viles Cuidadores. No sé si vols afegir res més, si hi ha cap altre missatge que consideris important donar, no?, a la gent que ens estigui sentint.
4: Bueno, sobretot convidar a tothom que es pugui sentir identificat, que cregui que li poden ser útil, doncs convidar-los a venir. És un espai obert, és un espai molt amable i això, que estarem allà per escoltar a tothom que ho necessiti.
1: Doncs Jennifer García, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la pròxima.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
6: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
1: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xerrar.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: què faig aquí. Però si demà,
1: però si demà
0: tot ja s'acaba, estic tranquil. No sé per què es compliquen massa, no sé per què es compliquen massa. Són moments que no tens, són la gent que no veu, són moments. Aquests estils es quedin per sempre. Que fer-nos grans no sigui una merda.
2: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. Tu sonrisa también está incompleta. Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món.

0: I quan sona la sintonia vol dir que estem a l'espai de Node Garraf, avui amb Jonathan Alemany, que és el tècnic de turisme de Node Garraf. Benvingut a la ràdio, de nou, què tal?
1: Molt bé, moltes gràcies. Doncs, i això, com dius, benvingut, perquè a més hem passat vacances i és un benvinguts de nou, no?
0: Exacte. Tornem, doncs, amb una nova temporada de Node Garraf, avui parlant de les rutes de cicloturisme, en tot cas, bé, de zero, no? Explica'm una mica d'on sorgeixen aquestes rutes, no? I a partir d'aquí, doncs, com trobar també aquesta informació, no?
1: Molt bé. Doncs sí, mira, com dius, és un projecte que ve de llarg, entre cometes. És un projecte que s'ha anat cuinant des de fa un parell d'anys. De fet, crec que en algun dels espais que ens heu donat aquí a la ràdio hem anat explicant una mica el procés, però ara sí que ja tenim, doncs, un material que ja es pot tocar, es pot palpar, ja és tangible, aquest material que ha passat de la fase d'estudi d'aquests dos anys, diguéssim, d'aquesta diagnosi, estudis, etc. I ara ja tenim a les mans un primer plànol de rutes de cicloturisme de carretera, de moment, del Garraf, que són unes sis rutes, de moment. O sigui que...
0: Sis rutes, total.
1: De moment, sí.
0: Molt bé.
1: En deies on es pot trobar. De fet, de moment, ara encara en lloc, perquè tot just ara ho explicarem, s'ha penjat en alguns webs, també donarem l'adreça i així, però ben aviat podrà trobar-se i agafar-se a oficines de turisme, punts d'informació i allotjaments, espais, doncs, on la gent que ve a visitar o que està aquí al Garraf de turisme, però també la ciutadania, evidentment, doncs podrà trobar aquests plànols amb aquestes sis rutes.
0: Per tant, seran plànols en paper.
1: Sí, mira, aquí, clar, els oients no ho veuran, però en tenim un que és una mostra, val? Que, doncs, bueno, és el típic plànol de rutes, en el que posa, doncs, la mapa de ciclisme de carretera del Garraf, en quatre idiomes, perquè, doncs, bé, com que està dirigit a turisme, evidentment, doncs hem pensat una mica les nacionalitats i els idiomes que normalment, doncs, sol·liciten, no? Que al final són el català, el castellà, l'anglès i el francès. I aquest desplegable, doncs, té això, aquesta presentació una mica de la comarca, no? Una benvinguda. Després, doncs, evidentment, de fet, mira, aquesta foto és aquí a Cubelles. Llavors, de fet, té, doncs, una primera part de lo que és el mapa de les rutes.

0: cas els de carretera més, que potser són la part més esportiva, i ja van veient una miqueta el traçat de la ruta, descarregat amb els principals, amb les principals eines que fan servir.
1: O sigui que aquest mapa que veiem ara en paper està interactiu.
0: Sí.
1: No? A través doncs, d'aquest QR.
0: Exacte.
1: Que és a través d'una aplicació que descarrega.
0: No és ben bé una aplicació perquè cada ciclista doncs, porta les seves. Per tant, com que tenen diferents eines, que si Komoot, que si Strava, que si Wikiloc... El QR el que fa és que et descarregaria el track i tu te l'obriries a l'eina que tu decidissis o la que tens habitualment fas servir. Val? Per tant, això. Nosaltres sí que l'hem penjat a un Wikiloc que és de, no de Garraf, en aquest cas de Garraf Turisme, i en allà sí que apareixen aquestes rutes detallades, molt més descriptives que no pas aquí, que al final l'espai és limitat, i en allà també doncs, ja tens el track, altimetria, etc. Tu te l'obres amb l'eina que vols i allà hi és. I llavors això ho hem penjat al nostre, diguéssim, Wikiloc, i es pot consultar al web rutesgarraf.cat, que és un web que ja existeix fa un temps, en el que hi ha, a més de rutes en bici, també hi ha rutes a peu. Per tant, és interessant també per si ens escolten, doncs no només és per la bici, sinó per fer excursions a peu, etc.
1: En tot cas, dius que hi ha 6 rutes, no? Com s'han, no sé, confeccionat, perquè això ha portat un temps, no? Deies, ara ja està publicat, no? Ja ho teniu efectiu, no? Però aquest treball com s'ha fet prèviament, no? Fins a arribar doncs, a aquestes 6 rutes de cicloturisme.
0: Clar, doncs mira, ha sigut una feina una mica de laboratori i llarga i no diré feixuga perquè ha sigut molt bonic el procés, però sí que és entretinguda. Perquè vol dir primer doncs, veure una mica primer en la fase inicial què existia ja, per on estava passant aquest ciclista que de manera espontània ja visitava la comarca. Però clar, havíem d'endreçar-les, havíem d'homogenitzar-les i a més havíem de validar-les, sobretot, no? Com a administració. Nosaltres el que volíem és que estiguessin validades, que passessin per allà per on havien de passar, que tinguessin les condicions de seguretat idònies, que tinguessin punts atractius també de visita, etc. Aquesta primera fase es va fer tot el diagnosi, després es va treballar amb una taula de treball amb els municipis, amb cadascun dels ajuntaments, també amb els parcs i amb altres agents implicats. I aquí, en aquesta fase, el que vam fer és nosaltres mostrar una mica què és el que hi havia, perquè cada ajuntament ens digués una mica també la tasca de... Bueno, anem a veure també com a municipi quina és la condició d'aquesta ruta. Si, per exemple, m'invento, clar, pot ser que hi hagi una proposta d'una ruta que nosaltres hem detectat a internet o en els principals canals de la gent que visita el Garraf en bici, però resulta que l'Ajuntament ens diu sí, però escolta, fa un temps la policia local hem posat un senyal de direcció prohibida, que a més no ens interessa que passin les bicis per una qüestió de seguretat i per una qüestió de convivència amb els vianants, etc. Tot això ha sigut la tasca, deia jo, de laboratori, no? Perquè, clar, és detectar tots aquests punts, algunes vegades col·laborar amb urbanisme, d'altres amb policia local, d'altres amb regidories d'esports, l'altres... Bueno, cada ajuntament una mica ha fet aquesta tasca i llavors, un cop volcat aquesta feina de retorn, que ens ha vingut de retorn, l'empresa consultora especialitzada doncs, ha acabat dissenyant sobre el terreny, visitant les rutes proposades una mica com era. I també l'adaptabilitat que tenia doncs, per als ciclistes, perquè a més ells com a consultora especialitzada doncs, ha dit, escolta, això és un perfil idoni, això no és un perfil idoni, per aquí sí, però escolta, s'ha de creuar, llavors has de baixar de la bici, hi ha un carrer o un camí que no s'hi pot, clar, és feixuc. Tot això doncs, al final s'ha plasmat en aquestes 6 rutes, val? Que són una mica doncs, tota la comarca, val? Algunes interconnectades, val? I d'altres doncs, que fan tot un gran tour. Per tant, pots triar una mica distàncies i hi ha diferents perfils, també. Aquests diferents perfils també donen diferents exigències, val? Perquè si tu ets un ciclista doncs, que vols fer una cosa més tranquil·leta o un dia vols fer una cosa més relaxada, doncs, bueno, tens una possibilitat i un dia, doncs, dius, sobretot en el perfil de carretera, vull fer una cosa, doncs, més exigent, doncs, per exemple, hi ha una que és una ruta bastant mítica, que és la del ratpenat, que, bueno, que aquí ja, doncs, són exigències ja importants.

0: Una cosa xula també, que lligo, però és un detall que lligo, que no té a veure amb el que estàvem dient, però sí que té a veure amb el plànol que tenim a les mans, és que hi ha una introducció del Juan Antoni Fletxa, que és un exciclista professional que va viure durant força temps aquí al Garraf. I llavors, doncs, bueno, s'ha vingut a bé de fer-nos una petita introducció, i llavors hi ha tota l'entrevista que es pot consultar, parlant del Garraf com a lloc per als ciclistes de carretera, que també ens ha fet molta il·lusió, la veritat.
1: A banda, doncs això, d'aquest mapa i tota aquesta informació, a nivell turístic, no? Parlem també, doncs, aquesta iniciativa neix amb un objectiu clar, no? Que ens pots parlar, doncs, també a nivell turístic, sí, el que pot aportar el cicloturisme.
0: Sí, això, doncs, mira, jo crec que també ja vam parlar en algun altre espai, també. Al final, nosaltres vam observar que és una tendència en alça a la resta d'Europa, que és una tendència bona perquè és una tendència que és força sostenible, que a més desestacionalitza, que és una obsessió que hi ha en el turisme, allò de treure els mesos d'estiu, no? Juliol i agost, tot el turisme, no? I per tant, doncs, repartir una miqueta aquest flux turístic al llarg de l'any. Aquest tipus de turista, de cicloturista, sol visitar els territoris fora de l'època calorosa, per tant, ens treia d'aquesta punta d'estiu, juliol i agost, per tant, són visites que es van repartint al llarg de l'any. És un tipus de ciclista també que normalment té una despesa en el territori força alta, que sol ser curós amb la convivència amb la ciutadania, que no té un impacte no? ni contaminant, ni d'altres usos de vies, no? Saturació, etc. I, bueno, doncs tots aquests perfils una miqueta són els que ens van fer decidir per finalment desenvolupar una miqueta, o com a mínim endreçar-lo i donar-li una sortida que la comarca pugui tenir o comenci a tenir una representativitat en els destins de ciclo.
1: No sé si ens ubiquem a Cubelles, no? Parles de 6 rutes, no? Però el que ens afecta més a nosaltres aquí al municipi. Sí. Què ens pots detallar, què ens pots dir d'aquest recorregut que tindríem aquí al municipi? Per on passaríem, no? Amb la bicicleta? O...
0: Mira, de Cubelles el que s'ha fet, també perquè en principi el que volien els municipis era sobretot, entre cometes, no saturar els centres, val? Perquè al final tampoc no és que perquè ara tinguem un plànol de mapes de rutes vindran grups i grups de ciclistes, però bueno, era un dels de les inquietuds que tenien els municipis, no? De dir, escolta, com fem això? Llavors, bueno, anem a buscar, sobretot en ruta de ciclo de carretera, de moment, no? Perquè més tard vindran altres modalitats. El que s'ha fet és una ruta que parteix de Vilanova, entra cap a Cubelles i va pujant, vale? Per arribar a doncs, tota la zona alta fins a arribar al trasllat de lo que seria el canvi de comarca per connectar amb Penedès, poder fer tota la part aquesta del Foix, etc, aniria fins a l'Arbós, Sant Marçal, etc, i tornaria a entrar per al municipi. Llavors, una de les alternatives que es planteja sempre és que hi ha un punt d'inici proposat i un punt de tornada proposat, i després hi ha interconnexions a dir, vale, però en aquí el que pots fer és doncs, visitar el passeig marítim, la desembocadura del Foix. Si tens una parada i vols anar a menjar o el que sigui, tens visites pues, de les exposicions, el castell, el nucli urbà, etc. Però ja no circulant, val? Sinó com a complement a la ruta més ciclo de carretera.
1: És informació una mica de dir si vols fer una aturada, no?
0: Ah, exacte.
1: No circulant, però...
0: Ah, exacte. Pots fer aquesta aturada, la bici la deixes en un punt doncs, concret o la deixes aparcada on sigui, i sí, o si hi ha algun lloc que admet aquest tipus de bicis i pots aparcar-la a la porta, doncs podries fer aquesta visita complementària. Vale? Una miqueta.
1: Molt bé, què més hem de saber d'aquest mapa, aquestes 6 rutes? Jo no sé que han canviat, perquè deies que existien unes, però s'han anat adaptant, no?
0: Sí,
1: no sé si hi ha grans canvis.
0: Sí, bueno, sobretot els canvis han sigut que han estat revisades, validades, conformades en quant a seguretat viària, homogenitzades i també alineades amb les estratègies que hi ha la pròpia Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya en les seves estratègies de cicloturisme ja estan proposant. Per tant, també era una mica agafar aquesta línia de dir, vale, ja existeixen, però anem a això, anem a validar-les i anem a posar-les en una fotografia comuna, val? I que siguin les que nosaltres proposem. Després, evidentment, la gent té molts recursos a dia d'avui a internet d'altres ciclistes que proposen coses, però clar, nosaltres havíem de validar unes, i aquestes unes eren de la mà dels ajuntaments, de la mà molt important també, no en aquest cas, però quan surtin les de BTT, Gravel, dels parcs, per no malmetre els espais naturals, els camins que estan habilitats, etc. I bueno, aquesta ha sigut la tasca una mica nostra, no? D'endreça, diguéssim.
1: Uh-huh. I bé, en tot cas, suposo que aquí també hi ha hagut una diagnosi per veure les diferents... no sé, el que pot oferir un municipi o un altre a l'hora de fer aquestes rutes, no? No sé si també anoteu, no?, allò que de dir, doncs mira, a Cubelles, no? Faltaria tot això... quan Cubelles doncs, disposi, potser podem perfilar aquesta ruta, no sé si m'explico.
0: Sí, sí, en aquesta taula, en aquestes taules de treball que et comentava que vam fer amb els ajuntaments, una part també era un recull del tema patrimonial, recurs turístic que volien doncs, posar en valor, i després una altra una mica les infraestructures, no? Que sabem que és molt difícil, perquè a vegades les infraestructures és el més feixuc. Tu pots proposar la ruta, però al final... tot el que és el tema, doncs, per exemple, sempre es planteja, no? Un punt de reparació de bicicletes d'aquests típics municipals on trobis unes eines, bueno, això és difícil perquè els municipis tenen els seus pressupostos, els seus tempos, etc. Vale? Llavors vam fer també una diagnosi de quina era la situació una miqueta de cada municipi i de moment, pas a pas, anar configurant les rutes i a poc detectar també quan existeixi moviment a on es podran anar situant. També s'ha tingut en compte que, evidentment, ja existeixen, tallers, llocs de reparació... De fet, en aquest plànol pots trobar doncs, alguns establiments, de moment, val? Doncs, on poder fer una petita reparació o llogar una bici, etc. Val? Una miqueta també és la tasca que a poc es anirà desenvolupant, com dius.
1: En comparativa amb altres municipis, no? Perquè deies sis rutes que afecten diferents municipis, no només Cubelles, no?
0: Sí.
1: No sé si hi ha també un treball transversal en el sentit de cara al futur, no? De dir, ara no ho tenim, no? Com deies tu, doncs que l'Ajuntament pugui tenir un espai propi on els ciclistes puguin arreglar. Sí. Bé, a nivell municipal no, però sí que existeixen aquestes empreses locals. Altres ítems a nivell turístic, a part de patrimoni.
0: Sí, bueno, el que també...
1: Deies l'aparcament, Sí. Per posar també un...
0: Sí, sí, el que ens semblava interessant era també, de vegades... que aquesta feina servís perquè, com a mínim, hi hagués una reflexió en els ajuntaments de dir, de vegades, passa, i és normal, que dius, va, jo m'agradaria que hi haguessin bicis i què tal, i plantes un aparcament de bicis allà on et sembla una miqueta, no?, amb el bon criteri que tinguis, de dir, vale, però després resulta que no tens el flux, i que després resulta que el ciclista... Et poso un exemple que ens donaven de vegades les empreses que es dediquen a aquest tipus de diagnosis. I en ajuntaments, ostres, posarem el típic taller de reparació de bicis, que és una mena de poste on tu vas amunt d'allò, desbloqueges i tens quatre eines. Vale. Llavors ens deien, per exemple, haver-hi un municipi, no sé on, de Catalunya, que se'l va posar al costat de l'Ajuntament. I era fantàstic, no? I quedava maquíssim i era xulíssim. Però resulta que la gent passava per fora del poble. Clar, tots els ciclistes anaven per fora, com per una mena de ronda, no? Com si aquí diguessis, bueno, passen per la Nacional o per el passeig i el punt de reparació està aquí a l'aparcament municipal on es fa el mercat. Clar, serà maquíssim, però els ciclistes no passen per allà. Llavors, una mica aquesta tasca és, bueno, anem a endreçar, anem a homogenitzar, anem a veure com i per on es mouen, anem a proposar a nosaltres que per on s'han de moure és per aquí, i un cop hi hagi el flux i el moviment real, llavors veurem, perquè també a més podrem col·laborar amb altres municipis, que és, potser si jo tinc ja un punt de reparació, cal que n'hi hagin dos en 500 metres, és a dir, entre Vilanova i Cubelles, potser amb un en fem, i potser aparcament, si jo el poso aquí, escolta, com que ja tenim aquest punt aquí, potser que el movem l'altre cap allà. Aquest tipus de coses també les podrem anar detectant, i aquí sí que podrem fer una xarxa de col·laboració important, crec.
1: En quant a dades, no sé si teniu dades de doncs, qui fa cicloturisme, no? Dades de dir, doncs mira, hi ha molt interès a la comarca. O...
0: Bueno, el que sí que sabem que en aquesta fase de diagnosi va passar és que ja existien turoperadors, de fet un de molt important a nivell internacional, que estava treballant a la comarca i ni ho sabíem. Aquest tour operador, que és un tour operador a nivell internacional molt, molt, molt potent, porta clients d'Austràlia, d'Estats Units, dels països nòrdics, etc. Grups molt reduïts de gent, amb molt poder adquisitiu, que estan una setmana per la comarca, 10 dies, o baixen al Priorat, tornen, passen per Barcelona, passen pel Garraf, i ni ho sabíem. Ni ho sabíem perquè, clar, no havíem copsat, no havíem entrat en el detall de veure què passava amb el ciclo. Després, també tenim constància de que passen, nosaltres tenim per la comarca una ruta que travessa, diguéssim, des de França i baixa cap al sud, que aquesta potser és una ruta de pas, d'aquest tipus de ciclisme més que van fent, no?, amb aquestes rutes que igual pernocten per aquí, aquests van passant, també tenim certa detecció. I després també altres empreses que fan grups, també, grups de més nacionals, gent més d'aquí, o catalans, o més del país, Espanya, etc. I que també ja estan voltant per la comarca. Això sí que ho sabem perquè les empreses ens han traslladat aquestes petites dades. Val? D'altres dades de detecció no en teníem perquè no s'ha posat ningú a fer-les, diguéssim. Vale? Però, bueno, de moment el moviment sembla que sí, que n'hi ha. I sí que parlant amb altres empreses especialitzades, quan hem anat a alguna fira o alguna trobada especialitzada, etc., empreses que treballen en aquest món del cicloturisme ens han dit que ells porten i mouen pel Garraf a gent. Per tant, bueno, pensem que a poc anirem podent descobrir i copsar millor com es mou, nacionalitats, moviments, estils, etc.
1: Però no hi ha res allò, tants percents...
0: No. De moment no tenim una dada d'aquest estil. No.
1: Molt bé, no sé què ens deixem, Jonathan.
0: Doncs, bueno, doncs això que puguem... Tothom que vulgui pot consultar el rutesgarraf.cat, que ben aviat, algú que tingui interès pot anar sobretot a oficines de turisme, etc., sobretot la ciutadania que ens pot escoltar, que evidentment aquestes rutes sempre parlem de turisme i tal, però no, per gaudir-les no cal ser turista, vull dir, pot ser qualsevol ciutadà, no?, que vulgui gaudir de la bicicleta, perquè evidentment el que estan fetes és per gaudir de la bicicleta més enllà d'on vinguis i d'on provinguis, val? O sigui que, bueno, també pensant en aquesta situació.
1: Doncs, si no hi ha res més, ho deixaríem aquí. Jonathan Alemany, tècnic de turisme de Node Garraf. Moltes gràcies per aquest espai.
0: Gràcies a vosaltres.

0: about boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
3: bon
2: Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Molt bona tarda i benvinguts al programa número 22 de Piles al Vent. Avui m'acompanyen els meus col·laboradors de sempre, com diria el Pol, Nogui.
2: Hola, bones.
1: El Nil.
3: Bones.
1: I la pregunta, per què estic jo aquí i no està el Pol? Per què, Nogui? Què ha passat?
2: Que el Pol no aguanta el ritme. Crec que estem fluixos de volum, però no sé...
1: Com esteu fluixos? Jo és que us escolto molt alt, eh?
2: Sí, però estem fluixos a la gravació.
1: Ah, vale.
2: Doncs això, ja que estem parlant de problemes tècnics de gravació, doncs el que ens va passar aquest cap de setmana, ara sí que estem bé, que el Pol i jo vam estar comentant els dos concursos de... O sigui, les dues jornades de concurs, i el Pol ha demanat tiempo muerto perquè està mortíssim de parlar. Es nota que no està acostumat a parlar tota l'estona, jo com soc monitor, doncs ja estic acostumat.
1: I el Nil i jo, que no hem parlat amb tot el cap de setmana, només hem vist castells i castells.
3: Bueno, tu vas estar... Efectivament, jo també estic fluix.
1: Ah, tu també estàs fluix? Vale, doncs pugem també. Ara, pots parlar?
3: Sí. Bueno, tu vas estar una estona al directe, jo em vaig quedar a casa, vaig fer la pua, i et vaig sentir una estona que... Que bueno, però bé, no?
1: Vaig narrar un castell.
2: Sí, una estona, literalment, el castell per guanyar concurs, va narrar.
1: L'altra estona vaig estar...
3: Se'm va fer eterna.
1: Corrent de plaça a plaça, corrent de banda a banda de la plaça, gravant tots i cada un dels castells. Avui anem ja a presentar qui ens acompanya, no? Avui estic amb tres persones que compleixen gairebé el mateix càrrec. Ens acompanya el David Roldán, David Capdepinyes. Bona tarda. També hem de pujar.
2: Com es nota que no està el Pol? Ens riem molt del Pol en aquest programa, perquè falla moltes coses amb la taula i avui està sent un drama per nosaltres.
1: Està sent bastant complicat, sí. Sí. Bueno, doncs deia això de que estic amb tres que tenen gairebé el mateix càrrec, perquè el David és el cap de pinyes, però el Nil i el Nogui també aquesta temporada l'estan ajudant molt, no?
4: Home, sí, jo tota la vida acostumat a estar més sol que la una, ara és un lujo. No em puc queixar, la veritat.
1: Doncs primer de tot, anem a passar les preguntes del Nogui que et farà i després seguim parlant sobre el teu càrrec i sobre la postura cap de pinyes.
2: Doncs per començar sempre fem unes preguntes per conèixer una mica com qui és el convidat, però no les típiques de com et dic, quan et tens... No. Una miqueta diferents. La primera, per començar, és de què treballes, de què volies treballar a petit i si creus que algun dels dos treballs es podrien incorporar dins del món dels castells.
4: Bueno, jo treballo a l'Ajuntament de Cubelles, soc funcionari, evidentment no té res a veure amb els castells. Què volia ser de petit? Pues semblarà un tòpic, però jo volia ser bomber. De fet, encara ho voldria ser, passa que ara ja se m'ha passat l'edat. Però no sé. No sabria dir-te per què, però m'agradaria ser bomber. No sé si estic a temps encara, però...
2: Bomber, voluntari, de DIF...
4: No, voluntari no, que em paguin. Que em paguin.
2: Vale. Ara sí que teníem una miqueta més al que són els castells, que és quina és la teva primera diada o record casteller? No com a tal d'haver vist, sinó la primera vegada que vas dir això m'està fent sentir coses.
4: Doncs no sabria dir-te un dia concret... Però jo recordo amb molt... Per mi la meva primera diada, entre cometes, oficial de la colla va ser les decenals de Valls del 2022, al gener. Perquè era la primera... Era una actuació molt surrealista, perquè era la pandèmia... Bueno, i era la primera vegada que actuàvem amb altres colles, a part... Bueno, si voleu, després us explico el que va passar. Allà vaig dir, ja això podria dir l'Àngel, ojo... que hemos despertado un monstruo aquí.
3: Minut 4:05, surt Àngel Moreno.
2: La cosa és que sempre surt Àngel Moreno i el Nil ho celebra cada vegada que surt bueno, aquesta conversa.
4: Raro és que no surti.
2: Hem despertat un monstre, eh? Per què?
4: Sí. Perquè vaig veure que, bueno, abans de llavors, bueno, va venir la pandèmia, bueno, allà vaig veure que podíem fer coses, perquè fins a llavors no ho tenia clar. Era com una cosa com de patxanga. No és la paraula, però... Anàvem fent cosetes, el Pirà de Sant Joan, coses petites, però aquella vegada sí que em vaig donar compte que, ojo, a més vam fer un Pirà a la plaça del Blat. amb camisa blanca, que em sembla que érem els primers que ho fèiem, perquè aquesta colla ha fet per primera vegada moltes coses que no sé per què, i allà vaig, el que se sent allà, no sabria explicar-ho. I, bueno, de fet, des de llavors, que han passat només 4 anys, pues allò era començar de zero, total.
2: Increïble. Doncs ara passem a unes preguntes una miqueta més xorra, però que també ens ajudaran a conèixer-te una miqueta millor. És el moment exacte de començar la diada i només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
4: A la mà esquerra. No sé per què, sempre ho he fet així. Per suposo vale. Que perquè porto les pulseres o no ho sé. Mà esquerra, sempre.
2: Vale. Si fossis un gelat, quin series i per què?
4: Un gelat.
2: Un gelat.
4: Gelat de xocolata, sempre. I vale, com més perquè... negre, millor.
2: Vale. Algun motiu en concret? O...
4: No, perquè sempre, ante la duda, xocolata. Sempre.
2: Em sembla perfecte. Si fossis un animal dins del que és la fauna de la colla castellera, uf, la dins del foix, quin animal series?
4: Quin animal seria? Hòstia, no sé. Un toro, perquè som molt cabezón.
2: Vale. I la colla, quin animal seria dins del món casteller?
4: La colla seria un zoològic sencer. Perquè tenim de tot, ja ho sabeu vosaltres.
2: Sí, totalment. I ara, la més destacada, la pregunta que han fet inclús bromes en altres programes, inclús jo m'agalofré la resposta a aquesta pregunta, que és quina pedra series?
4: Quina pedra? Quina pregunta era
2: quina
4: aquesta?
2: Pedra series?
4: Hòstia, quina pedra? Pues no sé. Seria... Les pedres que hi ha als espigons de la platja... Sí? Que tu la veus allà i dius, això aguanta tot? Sí, però la vas a mirar de prop i està feta una merda.
2: Vale.
4: No sé si serveix.
2: Em serveix. Molt bona aquí resposta. Aquí s'ha sí, respost sí. Fins i tot una pedra de hachís, o sigui, ja després d'això...
4: Hòstia, aquí ho he dit, no el vull saber-ho.
2: Ningú de la nostra colla.
4: No vull saber-ho.
2: I ens queda una pregunta més, que si mal no recordo, la van fer els últims convidats, i era, què opines dels bous de la Bisbal?
4: Això ho van preguntar els bous de la Bisbal.
2: Efectivament.
1: Era per veure què responies,
2: això
1: no?
2: Això sí, els caps de colla dels bous de la Bisbal.
4: No, doncs em sembla una colla molt, molt... Bueno, entre salvar... Bastant semblant a la nostra. Tenen més experiència, perquè tenen més temps que nosaltres. No van començar de zero, perquè venia gent d'altres colles. Però penso que treballen molt bé dintre les seves limitacions, a nivell de número de gent i de tot, i bueno, prou bé. A més, conec prou gent d'allà. I aquest any hem coincidit diverses vegades, no? Sí.
1: Molts cops
2: amb ells. A la nostra festa sí. Major a la platja i amb el concurs.
4: A les peces.
2: A les peces. Sí, hat-trick.
1: A Vilafranca.
2: Ah, jo no estava. Pòquer, de moment portem pòquer.
1: Sí.
2: I coincidim no, alguna més o no?
1: No ho tinc clar.
2: No fem repòquer?
1: Crec que no.
4: No ho sé, no tinc el cap.
2: Bueno, doncs... Ara passem a parlar més de la posició que ocupes dins de Castellers del Foix, que és la part de la tècnica de pinyes, sobre, en el teu cas, el cap de pinyes. Com és portar tanta gent? Així, doncs, per començar.
4: Si m'ho preguntes així, no ho sé. Es porta. Bueno, ara, clar, vosaltres, per exemple, heu entrat a la colla fa relativament poc i no s'assembla gaire o gens l'estructura de la colla de la tècnica junta a el que hi havia abans. Abans ho feia tot a l'Àngel, tot. Després vaig entrar jo, que això li va descarregar... Això ja no sé si ho diré alguna vegada, però això li va descarregar ell la feina de l'hòstia, perquè llavors es va començar a preocupar de lo seu. L'Anna, que també porta bastant de temps amb la canalla, i érem... Després ara heu entrat vosaltres, hi ha més gent a l'equip de canalla, hi ha un equip de troncs que abans no estava com poc definit. I, bueno, com es porta? Doncs pues, com puc. Perquè ja ho sabeu com funciona, que per molt que... A més, els de pinyes sempre estem una mica barallant-nos amb les altres parts de la tècnica, perquè quan falta un terç o falta un dosos o això, el castell no es fa. Però si et falten tres primeres, quatre crosses i dos baixos, s'ha de fer igual. I busca't la vida. Així de clar.
2: Sí, això ho hem comentat diverses vegades. Sempre...
1: Comencem forts, eh?
2: Sempre tinc baralles amb el Pol, aquestes coses. La típica de, no, doncs et pujo aquest. Doncs pues avisa'm perquè em quedo sense un lateral.
4: Què va passar el dia del concurs de Quarts Amunt? Que no hi havia tronc i era un drama. Ah, què? Per què? Perquè no... que pugi qualsevol.
2: Ho vam dir, és dels pocs dies que estàvem tranquils aquesta temporada, dir, de pinyes no hi ha problema.
4: Que jo recordi, és la primera vegada que passa això.
1: Jo, no, jo porto 3 anys gairebé a la colla i és la primera vegada que recordo que no fem un castell per falta de gent al tronc i no a la pinya.
4: Bueno, a veure, ens ha passat altres anys, sí, per falta de preparació tècnica.
1: Vale, però no perquè no estava a plaça, no, no, no, no hi havia vingut.
4: Jo porto 7 anys i que jo recordis la primera vegada. Clar, jo anava... Sí, per la plaça. Jo, què passa amb el 3 de 7?
2: Era el dia de... A mi em dóna igual, les pinyes estan bé. Tenim gent suficient.
4: No, però es va valorar fer el 3 de 7. I més quan treus la calculadora pel tema. Bueno, però bueno, també es va... Que no feia falta fer-lo, perquè quedaríem quarts igualment, i que, bueno, va anar prou bé la diada com per jugar-se-la d'aquesta manera. Però bueno, continuo recordant que era el gran drama perquè faltaven 4 del tronc. Doncs pues a mi em falten 25 i tiro la pinya igual.
2: Sí, sí. Ha començat fort, molt fort.
1: Sí, és que
2: començat... M'encanta que avui no estigui al Pol perquè no es pot defensar.
1: No, avui sou, jo crec que sou els tres de pinya i jo no penso discutir-ho, sí, res, jo... perquè crec que és, gestionar pinya és el més difícil de tot. Però bueno, el Pol sí que us estaria discutint i ho sabem tots.
2: Segurament.
1: Però jo no us ho discutiré. Així que seguiu criticant el que vulgueu.
4: No, no critiquem.
2: No, no és criticar.
1: Doneu la vostra opinió, vale.
4: Sí, perquè clar, l'equip de canalla gestiona, no sé, 15 persones. L'equip de tronc gestiona 25. Els de pinya gestionen 80.
3: Bueno, ojalá fossin 80.
4: No, bueno, 80. No s'ajunten mai tots, però són 80 o més.
2: El problema és aquest, que no hi ha la solidesa de que vinguin tots al mateix dia.
4: No.
2: Si vinguessin tots al mateix dia... Castells més els hauríem fet.
4: I tant.
2: Quin creus que és el següent pas?
1: Aquesta és la pregunta, sí, la pregunta que s'ha repetit més aquestes setmanes.
2: Quin és el següent castell,
1: quin és el següent castell
2: inèdit?
1: Inèdit que ha de fer Castells del Foix?
4: El que jo penso o el que farem?
2: El que tu penses.
1: Pots dir les dues opcions.
4: Jo, factible a nivell de gent, la Torre de Set. Ara se'n tiraran a sobre del tronc. Perquè...
1: Aquí ningú et dirà res perquè som tots partidaris dels
4: jo sempre set. Miro a nivell de gent suficient, inclús a dia d'avui a nivell de gent la podríem fer a nivell de pinya, parlo. Després l'altre ja és una aventura, que si el castell amb agulla, que si... Vale, sí, però no es pot assajar tot tampoc, tampoc.
1: No, no veus un 3 a 7 amb l'agulla de cara a final de temporada?
4: Sincerament, no.
1: Sí.
4: No. Hi ha altres coses, no cal...
1: Quines altres coses? Doncs
4: pues no sé, el 3 aixecat per sota, el Pere de 5, que l'hem de descarregar encara, que això sí que ho tenim...
2: I bueno, que són dos castells que amb poca gent es pot assajar.
1: I són dos castells que hem de fer aquesta temporada. I què opines del nou? Que aquesta,
2: no.
1: Que aquesta nou, setmana
4: millor que no me preguntis.
1: Ha sonat molts cops, perquè que Castells ara... d'Andorra ha descarregat el 9 de 6... Aquesta, sí, setmana Marion ha ensenyat diverses vegades aquesta temporada del 9 de 6.
4: Heu vist aquestes pinyes?
2: Això anava a dir jo. Jo he estat, sí, en aquestes pinyes. Jo he sigut,
1: no,
2: part,
1: podem
2: de...
1: dir...
2: jo he sigut part de la pinya d'Andorra i aquesta quantitat de gent no la tenim ni el millor dia nosaltres.
1: Però no podem dir com era la pinya d'Andorra.
2: Bueno, la pinya d'Andorra, si comencem a fer un puzzle, potser també podem fer-ho
1: nosaltres.
2: Clar,
1: o sigui, nosaltres podem fer-ho, jo crec. No és part d'esmereixer Andorra.
2: Però no només Andorra. Andorra i Mediona. Mediona, el primer, sí, nou que va fer... Hi havia camises vermelles de primeres mans dintre la rengla. I l'última que van fer hi havia més samarretes que camises a plaça. Però, deixeu l'estructura aquesta dels collons. Com vaig llegir l'altre dia que van posar... Ara que algun tita, no sé què, tita vella o alguna cosa de la vella, que digui alguna cosa del 9 de 9. Això és una falconada. A mi ens diuen molt que fem falconades.
1: Aquí hi ha una persona de falcons.
2: Hi ha una persona de falcons, no pot parlar, perquè és una falconeti. Llavors, ho tenen més conegut això, però diuen molt dels castells de 5 de 6 amb agulla, 7 de 6 amb agulla, cosa... El 9 de 9 també és una falconada. Que serveix per guanyar concurs? Sí, però és una falconada.
1: Ha servit per guanyar el concurs.
2: Molt bé, però és una muralla, no un castell. Si ens posem tècnics en castells, cap a dalt, no cap a l'ample.
3: Estaràs tota l'hora plorant de què heu perdut.
2: No, jo anava amb les joves i amb les joves. Em dóna totalment igual qui guanyés. Però el 9 de 9 de Vilafranca va ser un castell molt complex, però és una cosa molt lletja. És lletjíssima. Prefereixo castells sense folre que un 9 de 9.
1: A tu t'agrada el 9 de 9?
4: A mi no.
1: No t'agrada el 9
4: no.
1: de 9?
4: A mi els castells compostos, el 5 encara, però tot el que és el 7, 9, no. Això a nivell de pinyes és una pesadilla.
1: I el 5, més, el 5 de 7,
4: el 9 de 9, ara no sabria dir-te quanta gent va al tronc, però no sé, que van 60, no sé. El folre van, no sé, 80 més. Aquesta gent no surt d'Amazon ni d'una altra colla. Aquesta gent surt de la pinya. I clar, ara, el 9 de 6, segurament hauré de pujar fins allò, al castell. No sé, algú ha d'haver a baix. Si el volem fer net, sí, demà el podem fer. Però jo no dic que no el fem. Jo dic la meva opinió, que sempre ha sigut la mateixa. No.
1: Jo crec que ho has deixat bastant clar.
4: Sempre.
2: Castells Ample, com a molt, jo et diria el 5 i el 7 encara, el bueno, 7. Mira, a lo millor. Però és que el 9 no.
1: Feràs dos, el 7 nosaltres l'hem fet dues vegades. Gestionar sí. Això a nivell de pinyes com ha estat?
4: T'explico com ho hem fet?
1: Sí, sisplau.
4: Pues de loteria. Perquè el 7 de 6 que vam fer aquí a la Festa Major teníem, no diré un cordó, teníem mig. Mig cordó, em vas haver de posar jo d'agulla. El Carvajal fent de dues posicions a la vegada.
2: Els baixos del meu, de la meva zona van intentar de fer també de primeres, ajudant-me perquè no caigués la renga.
1: A dalt es va notar. Es va
4: notar. I a baix el doble.
1: Eren pocs.
4: Bueno, que tècnicament és possible, sí, perquè és un castell que té 7 rengles i s'aguanta més o menys
1: sol. Sol gairebé.
4: Però clar, hi ha d'haver algú a baix, perquè segur que algú dels de baix del primer segon cordó van al tronc. És que ja hauria d'anar a estar jo. És que, no sé, jo ho penso, això fa anys, però bueno, a mi no em fan cas.
2: Nosaltres aquí ho parlem bastantes vegades, que la pinya és la gran oblidada.
4: Sí.
2: És la més necessària sí. Perquè es faci un castell i moltes sí. Vegades la més oblidada.
4: Sí.
2: Però en tot arreu, ara, per exemple, ara estan començant a sortir també fotos dels concursos. La gran majoria són del tronc, del pom de dalt, ningú mira les pinyes. Hi ha algun fotògraf que sí, però la majoria no mira les pinyes.
4: Ara, per exemple, a la TAP de Tarragona tenen la càmera aquella que va penjar d'uns cables, que és dels únics llocs que pots veure pinyes, perquè són pinyes no comparables amb la nostra. Però jo què sé, jo, a mi se'n cau la bava ahir. Clar, és la primera vegada que veig un concurs per la tele, i ho he de dir. El 5 de 9 en folre de la Jove de Tarragona, un 5 de 9 en folre pugen 37 persones al tronc, si no m'equivoco, i al folre seran uns 80. Hi havia 24 cordons. 24 cordons, d'un 5. Que crec que la Jove de Tarragona crec que és la colla que té més camises de Catalunya. Crec, m'ho van dir alguna vegada. Clar, jo veig això, 20 i pico cordons amb un 5 de 9 en folre, i segurament algú no va poder anar perquè van canviar l'hora de la diada, doncs pues clar, això, és que el 5 de 9 no el fa, el fa la pinya, el 9 de 9 el fa la pinya, el Pilar de 9 el fa la pinya.
1: El Pilar de 9 el fa la soca.
4: O sigui, el Pilar de 9 té 4 pinyes.
1: El Pilar de 9, i ahir es va demostrar, ahir va caure el Pilar de 9 i la folre, manilles, puntal sí que va però van aguantar, o sigui, no es van enfonsar folre i manilles ahir.
4: 4 pinyes una sobre de l'altra. Pilar de 9 sí que és veritat que és un pilar, que no és el mateix a nivell de... Clar, el Pilar de 9 només pugen 8, bueno, 9 amb el baix. Clar, tots aquests estan a la pinya. I és un pilar de 9. Bueno, és com el dels... Què és més fàcil? Ara també se'n tiraran a sobre. El 3 de 9 net o el 4 de 10 forre manilles?
1: Crec que aquí ho tenim tots bastant clar, no?
2: A veure què diràs.
1: Que el 3 de 9 net.
4: Per què?
2: Més fàcil.
1: Més difícil.
4: Més difícil?
1: El 3 de 9 net.
4: Jo no trec mèrits al 3 de 9 net. És una bestialitat tècnica. Però el 4 de 10 en forre manilles és un castell que no es pot assajar. Mai sencer. És un castell que té quasi 1.000 persones. Gestionar això són forre manilles, no sé ara calcular-t'ho, 200 persones que han d'aguantar la seva posició pujats a sobre d'algú. És un castell que s'assaja per parts, és impossible assajar. Cap colla té 1.000 persones a l'assaig. Ojo, que el 3 de 9 me quito el sombrero. Que no s'ha descarregat mai? Sí, però potser perquè s'ha intentat menys vegades.
1: Sí, segurament sí.
4: El 4 de 10 ja fa anys que es porta a plaça i s'ha descarregat, entre cometes, bastantes vegades. Però el 3 de 9 l'han portat, que jo recordi, 3 vegades a plaça.
1: Jo crec que 3. Sèriament sí. La Jove ha fet molts intents a plaça. Crec, però, no sé si va d'ahir que 5 o 6 intents desmuntats ha fet la Jove al llarg de la seva història.
4: Quants intents es van fer ahir del 4 de 10? Carregats, descarregats i desmuntats.
1: 4. Un intent desmuntat de la Vella, dos carregats, un de la Vella i un de la Jove de Tarragona, i el descarregat de Vilafranca.
4: 3 de 9, 1. I no trec el mèrit, em trec el barret, és una bestialitat. Però per mi és més difícil gestionar quanta més gent, perquè aquesta gent, estigui on estigui, ha de defensar la seva posició. El 3 de 9, no, el tronc és el que és. No hi ha folre, no hi ha manilles, és menys gent, es pot assajar, entre cometes, més fàcilment, perquè no fa falta tanta gent. I a més també he de dir, a Vilafranca 4 de 10, no sé si eren 700 persones a l'APP, però és que hi havia 1.500, perquè hi havia, no sé, 20 de Cubelles, 20 de Mediona, 80 Govindes... clar, és que...
1: Molts Govindes,
2: Govindes com
1: cada
2: any. Govindes a tot arreu, però Govindes a tot arreu.
1: Molts Govindes.
2: A la premsa hi havia Govindes,

0: una sola camisa o samarreta que sigui, que no sigui groga. La pinya que portava dissabte a Bordegassos era al·lucinant.
1: Perquè van fer una molt bona campanya amb totes les necessitats de Vilanova.
2: Sí, però jo vaig anar fa 2 anys a Bordegassos, sí que van portar, crec que 500 persones. Què passa? Que és gent que no fa castell, que, ole, molt bé, però clar, i, bueno, és una torre de 8, ja fa falta menys gent, però l'altra vegada crec que va fer el 9 de 7, no recordo quin castell era. Es van fotre una castanya i a la següent ronda no es van posar aquests de les samarretes. Clar, amb això també has de jugar. Els govinders això no ho fan, eh? Els govinders ja els hi pots tirar pedres a sobre que aquells no es mouen.
1: Estan més acostumats a...
0: Mira, franques ja saben el que fan. Sí, ja saben, no. Són gestos.
2: Sí, sí.
1: A mi Bordegassos tenia molta gent de Vilanova, però també tenia 2 muixerangues que van venir a ajudar. Una era la d'Elx, diria, i l'altra ara mateix no caic, però la portaven a la samarreta. També et diré, jo patia, just que he dit, ho vaig dir dies abans, que una caiguda forta els hi podia fer perdre gent que estava allà mateix a la plaça.
0: I no la van, però no la van perdre.
1: No ho sé. No jo... soc conscient de gent que es retirés. No vaig veure. O sigui, no vaig estar atent tampoc.
0: A plaça jo vaig veure que el 4-8 tenia la mateixa pinya que tenien tots els castells.
1: Pot ser. No soc conscient, pràcticament.
2: Bueno, aquí també està el bonic de fer castells, que si no t'ajudes no ho fas. Amb el teu company de colla i amb el que no és de la teva colla. Això forma part de fer castells, que hi ha colles que això no ho entenen gaire, però bueno.
1: Parlem d'aquesta part. Què opines d'anar a una diada i que la gent no s'ajudi entre ells a la pinya? Doncs
2: pues em sembla molt malament. Això és una rivalitat mal portada. Que això existeix? Existeix, com a tota la vida. Però bueno, també has de jugar amb el fet de que estàs treballant amb persones humanes. I les persones humanes pues, tenen... no sé com dir-ho, egos, enveges, com que no em vas ajudar no sé quina diada, ara no t'ajudo jo, o perquè m'has tret aquell castell del baròmetre, doncs, que això passa, però bueno, s'ha de portar amb esportivitat.
3: Sí, que això a principi del programa ho parlàvem bastant, però ho vam deixar de parlar, que són els egos al món casteller. Què opines de l'ego al món casteller?
2: I m'ho preguntes a mi.
3: Sí.
2: Espero que sigui gravat aquest programa, perquè igual...
1: No,
2: a veure, és broma. És broma. No, és el que deia abans. Al final treballes amb persones humanes. I més amb la gent que treballem amb pinyes, treballem amb adults. I això ho explico sempre. Els adults, m'incloc, estem molt contaminats de la vida adulta, de la vida laboral, de l'estrès, de les factures, de que si m'he divorciat, que si coses d'aquestes. I això ho trasllades, perquè és una activitat molt intensa, al fer castells. I, bueno, hi ha gent que són amics a la colla, gent que no, però bueno, has d'entendre que fas castells. I si fas castells amb... No és el cas, però aquí tinc al costat el Nil. Si el Nil en cau com el cul...
1: Es cau com el cul.
2: No, és veritat. Però jo només he d'estar amb ell a una pinya 3 minuts. No m'he d'anar ni a sopar amb ell, ni perquè em cau malament, les seves... temes de conversa no m'agraden, jo què sé. Però has de ser conseqüent amb el que fas. Fas castells. Vale, Nil, fem castells fins al viernes. Ja està. I això passa. Amb els egos, igual. Hi ha gent que necessita ser protagonista, però no per castells, sinó perquè la seva vida personal és així. I això ho has d'acceptar. No passa res. I els egos a nivell individual i a nivell col·lectiu, també, de colles. Però això passa a la vida. No és una cosa exclusiva de castells.
1: I què n'opines de l'ego dels tronquetis, de no posar-se la pinya? Crec que això també he parlat molt i jo sempre em fico al pol.
0: I aquesta mirada, David, cap a mi...
2: No ho dic per això.
1: No, de fet, tu ets tronquetis, però sempre estàs a la pinya.
0: La bronca de sempre, va, David.
2: Sí, la bronca de sempre. No, amb el Jordi tinc molt de cachondeo. Bueno, cachondeo el tinc ara, a la plaça no. Això ho he vist molt a colles grans. Fixeu-vos quan descarreguen, no sé...
1: Ah, ja sé.
0: O quan carreguen.
2: No, quan carreguen no fan el que diré ara.
0: Quan carreguen... Ahir van venir alguna, que van carregar castells molt tops i van pujar i van saltar sobre la pinya.
2: Bueno, però això de castell gran... Bueno, amb els castells de 7 també passa. Quarts, quins, d'això... Baixen a la pinya, comencen a saltar... però, hòstia, tio, que queden 4 pisos. Els pregunteu a les rengles. Orelles vermelles, peus a la boca... hòstia, espereu-vos 30 segons i us celebreu al terra. Jo entenc l'eufòria i entenc el moment.
1: I que busca la foto.

0: busca la foto, que és molt bonica.
1: No
0: la foto
1: penso
0: sobre
1: que
0: pinya.
1: En aquell moment busquin la foto, no tenen temps a pensar.
2: Sí.
1: Després veuen la foto i sí.
2: Sí, que busquen la foto. Home.
0: Quin dia de base que vam parlar
2: a Festa Major.
0: A Festa Major em va ficar el peu a la boca.
2: No, a Festa Major no et vaig... Et vaig posar a la dia de la colla. Et vaig posar a la dia de la colla amb la jove de Tarragona, Nens del Vendrell i Bordassos. Allà, baixant del 3, et vaig ficar el peu a la boca.
0: Pot ser.
1: Crec. Ja, però és necessari, això?
2: No. No, no.
1: Perquè el Nogui, en aquest cas, si es lesiona, el següent castell no el pot fer.
0: I busca tu primera.
1: Clar. Jo entenc l'eufòria, ho entenc. Però he de pensar els del tronc que si no hi ha pinya no hi ha castell. I una mica més de respecte pels de baix. Que no sortim a les fotos, no saltem a sobre de la gent i estem allà, si tu estàs al tronc, no sé, 2 minuts, ells estan 5, aguantant. No ho dic per tu, Jordi.
2: Ja, ja, ja.
1: Ho dic pel l'ego dels tronquetis. Que, i això de, no, no, jo arribo, si l'assaig és a les 9, arribo a les 9. Això amb altres colles ho he vist, eh? Jo a quins castells pujo perquè he de marxar a sopar? Vale, aquest, i canvien l'ordre per això. Bueno, el famós Jaume Galofré, no ho dic per ell, però això és de ser un tronquet. Vale, que no tenen a ningú més. Vale. Però parar una diada, fer intents desmuntats a posta, això també entra del tema de Valls, eh? Per una persona...
2: I ahir va tornar... Ahir amb el 2 de 9 va tornar a passar. Faltava el quart de davant del Jaume Galofré. No era el Jaume, però faltava el quart que pujava amb el Jaume Galofré. I va tornar a pujar Fede Gormaz, que per mi... Tots els aplaudiments al Fede Gormaz, perquè sempre que no està ningú el fan pujar i pobre.
0: És com nosaltres a vegades quan falta el tronc i diuen, posa l'Àngel, no? Posem l'Àngel.
2: És una mica, sí.
1: Sí.
0: O quan nosaltres al principi de temporada el falta en baix, el David de baix,
1: sí,
0: que el David
1: també
0: aguanta.
1: Sí.
2: Jo crec que el Fede es mereix descarregar tant el 2 de 9 sense manilles, perquè l'ha provat 2 cops i els 2 pobres se'ls ha quedat en intent.
1: Bueno, però el fet de portar-ho a plaça, per mi ja és un èxit, eh? Perquè si ja ni t'ho planteges, és que no. I si el porten a plaça, jo vull pensar que no és només per carregar-lo, com es feia fa 50 anys. Penso jo, eh? O vull pensar.
2: Jo vull pensar que sí. Jo crec que les proves que havien fet totes les colles sobre els castells que portaven eren bones.
1: Bueno, de fet, la vella va estar plantejant-se fins a l'últim moment fer què era, la Torre de Nou?
2: El 2 de Nou sense manilles.
1: Van fer una prova allà dintre amb aquest que és bomber, que no me recordo mai com es diu. El Llàtzer, que és bomber. Sí. I al final van dir no, perquè no ho veiem clar. I per suïcidar-nos, no.
2: Bueno, l'havien de descarregar...
1: L'havien de descarregar.
2: Sí, i era molt difícil descarregar.
1: Però es va plantejar.
2: Sí.
1: Van tenir el seu punt de seny, penso jo, perquè en aquells moments d'això... Bueno,
2: però a la vella què li va passar amb el 4-10? Que la sortida de Quinta se'ls va caure. I això ja els va fer perdre molts punts, perquè van començar a celebrar-lo. Comences a celebrar, comences a baixar ràpid, i al final... El folre,
1: a celebrar abans d'hora.
2: El folre i les manilles van acabar enfonsant-se.
0: I això és veritat que és la primera vegada que vaig a concurs, però em posava molt nerviós. Que la gent aplaudia, potser amb l'enxaneta encara a dosos, començant a agafar a dosos i començant a pujar, i que encara quedava mig castell, potser, per descarregar-ho i ja començaven a aplaudir. A mi em posava molt nerviós. També et diré, aquest moment que has dit del 2, jo just havia canviat, vaig fer canvi amb el Jordi. El Jordi va pujar a dalt a narrar el 9 de 9, i jo estava a la plaça, en quan va acabar el 9 de 9, ens va venir corrents una noia, crec que anava vestida de la jove de Tarragona, que havia estat preguntant i que li havien dit la vella que confirmaven que feien el 2.
2: I després
0: va haver les proves i en el temps que jo pujava cap a dalt va ser quan van confirmar que
2: va haver-hi el discurs de Manel Urbano dient que no calia anar-hi a més, que per punts hi podien arribar però que no calia anar a més, i va acabar dient els hem fet patir, que era el nostre objectiu.
1: Sí, però bueno, a Vilafranca tampoc li va anar
2: tan
1: sobrat el tema, eh?
2: Bueno, jo crec que a la pinya de Vilafranca, que, o sigui, on estava Vilafranca, en el moment de l'intent de Pilar de Nou, va ser, hòstia, que potser és el primer any que no guanyen. Perquè,
1: el primer any que no guanyen, bueno...
2: O sigui, el primer any de tots aquests seguits des del 2018, i la vella torna a anunciar 4-10... perquè sabien que era un castell que podien descarregar, que era el castell que podien descarregar al 4-10, perquè...
1: Ja, però, ojo que dius, estàs pensant que no guanyes i acabes de descarregar un 3-10,
2: un 4-10,
1: un pilar de 9 que t'ha faltat un mil·límetre, i l'única carta que et queda és el 9 de 9, que no s'ha descarregat mai.
0: I que
1: prendre aquesta decisió...
2: Era molt difícil, era molt difícil.
1: M'agradaria a molts que estiguessin a la tècnica per
2: difícil.
1: Veure aquests moments com es gestionen.
0: I pel que van dir, no el tenien tan assajat com
2: altres. No. Es plantejaven, no, o sigui, es plantejaven abans tornar amb el Pilar de Nou, perquè el veien més descarregat, el Pilar de Nou, que ni tan sols anar amb el 9 de 9.
1: A més, pensa que quina hora era quan es va fer el 9 de 9? Les 9 de
0: era
1: la nit?
2: Vaig a comprovar-ho.
0: No sé. El... Busca les trucades. Busca
2: no, el vídeo, el quina hora va
1: morir. Això és una cosa
2: que... El vídeo es va gravar a les 10 i 12 minuts.
1: A les 10 i 12. La gent bon porta allà 7 hores i sense comptar autobusos i no sé què. Que això jo sempre he estat molt en contra.
2: De què? De l'autobús?
1: No, de que un concurs duri 7 hores. Això no pot ser. Això no pot ser, perquè la gent... Després de 7 hores et descarreguen un nou... Però físicament com estàs? Estàs fet una merda, estàs cansat. El dia següent has de treballar.
2: I ahir al 7 per la tarda es va notar, eh? O sigui...
0: Va acabar
2: molt tard.
1: Hi ha gent que ve... Bueno, si vens de Tarragona, de Vilafranca, no, però hi ha gent que ve de, no sé...
2: De Mataró.
1: De Mataró, de... Clar.
0: Les de Barcelona també...
1: Això s'hauria de replantejar o no sé com, o treure rondes, o treure
2: I ahir,
1: folles, o...
2: I ahir va haver-hi...
0: Jo no
2: recordo un concurs sense una quinta ronda. No va haver-hi cap castell a quinta ronda.
1: Bueno, i de fet es va anul·lar l'entrega de premis, que si no hagués durat 8
2: sense
1: hores.
2: Sense toc de vermut.
0: Bueno, el toc de vermut va bé. Xiquets de Reus que s'estaven anant de plaça i ho van tocar mentre marxaven.
1: És que clar.
2: Xiquets de Reus portava una festa també,
0: sí,
2: anaven
0: sí.
2: molt xiquets contents.
0: De
2: Reus, xiquets
0: i
2: de Reus.
0: Gràcia van estar la jornada celebrant.
2: Bueno,
0: celebrant
2: jo crec
0: coses.
2: Que Xiquets de Reus, Vilagràcia i Capgrossos de Mataró són les colles que surten més contentes de plaça.
1: Sí, i tant.
0: Capgrossos, perdó, que jo he posat avui a l'Instagram el segon i era un terç. Com va aguantar el terç doblegat completament cap al davant? Però et vull dir, moltes vegades veiem només el terç que està doblegat cap al davant... el segon que està doblegat i està aguantant, i no es mira com està la pinya col·locada, com està el folre. Diria que era el folre, no sé d'aquí, estava completament en diagonal.
2: Les manilles del 3 de 10 de les joves de baix, si no ho recordo malament, van patir de valent, les manilles.
1: Sí, però no... Els vídeos són de tronc, fixa't.
2: No,
1: sí, bueno, al sí. concurs no. Però és el que diu el Nogui. Jo, com a cap de pinyes, he tingut molts problemes per trobar imatges de pinyes xungues, el 5, el 7, perquè les fotos estan fetes normalment a nivell de terra i s'enfoquen sempre al tronc. I per veure les mans necessites estar amb alguna la diada a la plaça de la Vila Vilanova perquè hi ha gent al balcó gravant, o al concurs, perquè el concurs no és comparable amb el nostre nivell, però bueno... I m'ha costat molt trobar fotos d'aquestes.
0: De fet, nosaltres, com hem anat fent cada posició, el Jordi s'ha encarregat de fer a l'Instagram posar en blanc i negre les fotos
2: i només assenyalar, destacar el color, la posició.
0: Hem tingut complicacions per trobar fotos.
2: Sobretot crosses, laterals.
0: Però el dia que va ser drama, això...
2: Crosses i laterals.
1: Clar.
2: Va ser o sigui, era impossible.
1: I fotos de terços, quan et trobes? O de quarts? O de canalla?
2: No.
0: O l'enxaneta.
2: No. I de cap de colla, narrant un castell. Hi ha més fotos del cap de colla narrant un castell que una foto que es vegi al vent.
1: Clar, perquè cap de colla està fora. I, bueno, és el cap de colla i té un centre d'atenció important. Però clar, el lateral de la dreta de la buida de no sé què. Pues a vegades ni jo ho sé. Perquè
2: no saps ni qui anava.
1: Bueno, sí, me'n recordo. Però clar, ja són tanta gent a controlar. Hi han tants canvis d'última hora, perquè n'hi han. Perquè sí. Això, qui anava de... Pues, hòstia, ho he de mirar.
2: Però, i en canvi el tronc és qui anava la buida de quart de la buida? I jo.
1: El tronc més o menys sempre és el mateix.
2: No, jo em sé totes les posicions, el 3 de 7.
1: Sí? I la crossa del baix crossa, de la plena?
0: Crosses de l'Azazú. Digue'm quines són les crosses de l'Azazú.
2: La Laura.
0: Aquesta tens claríssima, ara digue'm la segona.
2: I la Montse Vila.
0: Depèn del dia.
1: Depèn
0: si
1: del
0: Montse,
1: dia.
0: Sí, si no, no. Però ben dit. I les del Nil?
2: A l'Oriol i el Gerard. Veure,
1: aquesta és fàcil.
2: Aquestes són fàcils.
0: Et diré que va passar per aquí una persona de tronc, dels dosos, per ser exactes, que no sabia ni el nom de les posicions de la pinya.
1: De la pinya.
2: No sabia el que era un contrafort.
1: Bueno, si és canalla, li perdono.
2: No sabia el que era un contrafort.
0: Però com el Jordi. És.
1: Bueno. Ja ho aprendrà. Que de fet, ara entenc, perquè l'altre dia la volia posar de contrafort i em va dir que no.
2: Què?
0: De fet, qui era?
2: No li has demanat.
1: la Laia.
2: Ah, sí, sí,
0: sí. Sí, sí, era així, era.
1: I ara m'ha quadrat el tema.
0: Sí, sí, no sabia.
1: No, va dir, no, jo aquí no. Diu, vale.
2: La Júlia avui ha fet de baix.
1: Avui?
2: Ah, un taller de Castells a l'Insti.
0: Ha fet un baix d'una
1: agullada. Ah, amb els d'Erasmus. Ah, vale, sí.
0: Qui anem a dalt?
2: Jo.
0: Júlia, tu i Eric.
2: Ha dit que era la primera i última vegada que es posava una pinya.
0: Sí, de fet, li hem fet la broma.
2: A Júlia.
0: A Júlia, li hem fet la broma. Mira, de baix, com la teva mare, no. Ha quedat no molt fort.
3: Bueno, jo... Canviarem una mica de tema. Tornem una mica com als principis, ja que ets com el veterano. Ets un veterano de la colla. Com vas viure el passar de ser casteller sense cap funció tècnica a ser de sobte el cap de pinyes?
1: Pues et diré que jo vaig estar molt poc temps sense ser, perquè jo vaig començar, bueno, quan va començar la colla més o menys, a l'estiu del 19, pensa que al cap de 6 mesos, una mica més, ens van tancar per la pandèmia, vam estar sense fer res, però bueno, sense fer res a plaça. Però també es va fer molta feina administrativa, perquè no teníem res, I van començar a assajar, que encara no es podia actuar, primer, no sé si us recordeu, primer eren 15 persones, després eren 25, clar. El que fa la llista de Schindler ets tu. Tu ensaies, tu no, això és complicat. Intentàvem fer-ho... Bueno, explicaré-ho de cap de pinyes com va ser primer. Em va venir a buscar el cap de colla a casa meva, directament. No és allò de... No, em va picar el... Bueno, va ser la meva dona a treballar, diu, digue-li al teu marit que vagi, que vull parlar amb ell. A les 8 del matí, un dimarts.
0: Una mica gàngster, eh?
1: Sí, sí. Diu, què passa? Escolta una cosa, vine. He pensat que seràs tu el cap de pinyes. Jo què? Si no tinc ni idea. És igual, és molt fàcil. La merda, és fàcil. I, bueno, sé que no era la primera opció jo, però després he entès amb els anys perquè van dir que no els altres. I, bueno, fins al dia d'avui. Em vaig haver de fer una immersió total perquè jo no tenia ni idea. Bueno, de fet, ningú tenia ni idea de muntar una pinya aquí. L'Àngel tampoc, perquè ell ha sigut de tronc tota la vida. I jo diria que a dia d'avui encara no. Hi ha coses que no sap de pinya, perquè s'ha despreocupat sempre. I ningú ni idea. I bueno, a base de provar, pues mira, de xupar-me 50.000 vídeos, d'anar a 50.000 assajos d'altres colles, de parlar amb altra gent, i bueno, i a base de menjar-te uns marrons, prova error 1.000, i bueno, i aquí continuo.
0: Jo crec que tots ens han enredat amb la mateixa, eh? Nosaltres, per exemple, Anil i jo, la història és que ens vam proposar per ser de canalla i vam acabar també a pinyes. Portant menys d'un any a la colla i sense saber molt de castells.
1: Sabeu molt més, però molt, que jo quan vaig començar. Jo, el meu nivell era zero.
0: Sí, jo he après moltes coses per tu. Jo totes les coses que tenia dubtes et preguntava.
1: Bueno, hi ha coses que encara no sé com es fan. A mi, jo què sé, si fem el nou, jo no tinc ni idea com es munta la pinya.
2: Però és que jo crec que a Tronc tampoc saben com es munta. Perquè l'altre dia amb l'Enxaneta... El Roc discutia que com havíem de fer les passes perquè ningú sap com hem de creuar.
1: El Roc Sancho sap fer-les perquè és un nen,
2: sí.
1: Però jo no tinc ni idea.
2: Però el Roc Sancho no sabia fer les passes. No enteníem, algú fent malament, no entenem el què, però clar, ho hem de seguir mirant.
1: Però això com s'aprèn? Mirant altres
2: mirant,
1: nous.
2: Mirant.
1: Això està tot inventat, passa que has de copiar o inventar tu algú. Però clar, no hi ha un llibre, no hi ha un manual, no hi ha... has de mirar i de provar coses. Mira, hòstia, com tanquem les mans del 5 al mig, mira, jo he vist que això, no sé què... Ara el fem totalment diferent d'abans, i sí, penso que millor.
0: Jo me'n recordo que quan vam entrar nosaltres, almenys, va ser el canvi que vam fer de que els que estaven de lateral passessin a estar només amb la rengla.
1: Perquè
0: ja em col·locava en aquella posició.
1: A parlar molt amb els segons, hòstia, això et va millor? No, clar, jo no tinc ni idea. Ets tu el que... Jo des de fora ho veig preciós, però igual estàs fatal. Bueno, preciós normalment no, però bueno... i mirar altres colles i colles similars a la teva. No comparis amb Vilafranca, però no sé, vaig parlar amb gent de Nois de la Torre, amb gent de no recordo quines colles vaig parlar ara. I vaig veure això que vam comentar, de posar només un lateral, millor només 3 persones bé que 8 malament. I bueno, de moment està funcionant i això ho hem après a base de provar, d'assajar i de cagar-la.
0: Sí, totalment.
2: Jo me'n recordo aquell primer assaig en el que es va posar a la pantalla un vídeo del 5 de 8, d'un 5 de 8 de sí, Nens al Vendrell,
1: sí,
2: perquè veiéssim com sí, es muntava ara, la pinya.
1: Això no fa molt, fa no, un parell d'anys.
2: Com a molt.
1: Jo ara pregunto, els que estaven allà i ningú se'n recorda d'aquest vídeo.
2: No.
1: Segur. Segur.
0: Igual que el 3, l'altre dia vam provar el 3 per sota i ningú se'n recordava.
2: Jo com es feia un 3 per sota?
0: De com ajudaven els laterals. Jo és perquè que... vaig posar de contrafort l'última vegada com vam provar.
2: I una però... cosa, per tothom que ho estigui escoltant. No. Un, dos i tres. A l'1 no fem el 3.
0: Però el problema que tenim moltes vegades amb 1, 2, 3, explico el que refereix el Jordi. És el moment quan comença a pujar la persona que han d'ajudar. I és 1, amb el peu a la cama, 2,
2: a l'altre peu a l'ombro,
0: a l'espatlla, i el 3 és els dos peus ja a dalt. El que passa és que hi ha moltes vegades que molts de vosaltres
2: ja pugem el peu.
0: A l'1 l'heu fet mitja hora abans, llavors quan diem 1 estem amb el 2. O sigui, quan toca posar el peu dret a la cama...
2: Però el 2 és el primer peu, sí, no el segon.
0: A l'1 poseu el peu esquerre dalt, llavors el 3 és el 2. Per això es descoordina.
2: Vale. Jo, a partir d'ara, posaré tots peus a terra i que m'ho facin ells.
0: Vale.
2: Vale?
0: Gràcies. He hagut aquí una agafada mà de pacto.
2: Vale.
0: I parlant també de pinyes, parlant dels castells, no, abans d'obrir el maló, vale. Bèlgica.
1: Què?
0: El nostre vale. Castell límit a Bèlgica.
2: Què opinaves d'això i què opines?
0: Una cosa que hem comentat aquí bastant. Crec que és el 3 de 7 que millor ha sortit.
1: Sí. Sí.
0: Creus que féssim amb una pinya només... O sigui, sí que els maniques van ajudar bastant, però nostra, per així dir-ho, molt concentrada i que tot tenia molt clar on anàvem, bueno, va afavorir o quina és la teva opinió?
1: Jo he de dir que, igual que tot s'aprèn a base d'hòsties, vam aprendre molt de l'any passat del viatge a Alemanya. El viatge a Alemanya de l'any passat era la primera vegada que sortíem a l'estranger, no sé què, i a part va ser un moment complicat perquè veníem d'una caiguda feia 5 hores abans, vam haver de canviar el plan, i bueno, el viatge a Alemanya va ser un caos, perquè després els canviaven el planning cada 2 per 3 els alemanys, que es pensa que els castells són com la Super Bowl i van a segon. Bueno, ho van passar molt malament els de la tècnica allà. I allà ens van plantar. Ens van plantar...
2: És que, perdó, que acabo d'ensenyar una foto del Pol i el Nogui retransmetent
0: sí, de fet,
2: el concurs de castells.
0: L'ha fet el Blai.
2: Que està a les nostres xarxes, l'acabem de pujar.
1: Pues això que deia, vam aprendre molt del viatge a Alemanya. I allà la tècnica, bueno, no sé si es vam reunir en 3 dies 25 vegades, sense dormir, amb estrès... Bueno, algun dia ho explicaré. I vam dir, quan vam acabar, vam tornar a la Junta, dir, mira, la pròxima vegada que anem a l'estranger o fem una sortida així, la gent que tingui clar que anem a fer castells, no anem a fer turisme. I farem filtre de la gent, així de clar ho dic. Perquè jo, si anem a fer un 3 de 7, necessitem un mínim de gent que assagi i mínim de gent d'un compromís. Després farem el turisme que vulguem. A part d'això, que això ha passat a Bèlgica, a part aquest any hem treballat moltíssim el 3 de 7 a nivell de tronc, a nivell de mans, a nivell de tot, i el tenim molt automatitzat. Però la pinya, més o menys, assaja el gruix de, no sabria dir-te, 25-30 persones dels primers cordons, més o menys van venir tots. Estaven tots bastant concentrats, ja els vam mentalitzar del que era. I clar, fer el teu castell límit a Bèlgica... Sí que és veritat que jo vaig dir que si no ens ajudaven els maneques no ho podien fer, i a la vista està que sí, perquè pel meu gust hi havia pocs cordons. Bueno, pel meu gust sempre hi ha pocs cordons.
2: Hi havia molt pocs.
0: Els mínims que podíem tenir.
1: Però la gent té una confiança en aquest castell perquè l'hem fet, crec que 9 vegades aquest any.
0: De fet, sí.
1: La gent, més ahir, o menys...
2: Abans d'ahir, perdó, feia un any només que el vam descarregar per primera vegada.
1: És que estem molt mal acostumats. Això ho porto molt de temps avisant-ho.
2: Bueno, tu ho vas dir a la caiguda de Baixa Mar d'any passat. Estàvem molt mal acostumats a no caure.
1: A no caure i que tot surti bé, perquè ho torno a dir, portem en temporada, o sigui, 4 anys, del 2022, abans no ho comptis, perquè no vam fer absolutament res, algun pilar i això. En 4 anys hem fet 3 de 7, 4 de 7, tota la gamma de 6 en una temporada que això no ha fet ningú mai, que això no es valora. Hem fet, no sé, Castell aixecat per sota, el Pilar de 5, hem anat a Bèlgica, hem fet el Castell Límit, no sé, mil coses que no es valoren, o per exemple, que no es valori, quan anem, com es diu la diada aquesta? Les masuques. Les masuques semblen una patxanga. Bueno, de fet, és una patxanga. Però l'any passat van fer 9 piles de 4 diferents. Quina colla petita té 9 piles de 4 diferents? Recordo que hi ha colles que no poden fer ni un pila de 4 perquè no tenen gent i acaben desapareixent. 9 piles diferents, una colla petita. Això, per mi, és més positiu que un 4 de 7. Perquè això et dona un fons d'armari, que és el que estem recollint ara, perquè tenim gent a Tron que no havia pujat mai, tenim Canalla que no havia pujat mai. 3 de 7 i no mous a la gent, el faràs 30 vegades. Però quan et marxi un...
0: Ens passa que no podem fer-ho al concurs de Quartzamont.
1: Per exemple. Per exemple. Sí, però també he de dir que al concurs de Quartzamont van fer el 4 de 6 amb Agulla, que és un castell molt infravalorat, que crec que l'havien fet una vegada, i van fer el 5 de 6 amb la Torre de 6. Aquests tres castells no els hem juntat mai amb una diada.
0: I el 5 que moltes vegades se'ns complica, i aquesta diada jo crec que els tres van ser molt parats. Molt
2: el 4 de 6 amb l'Agulla va ser el millor castell amb l'Agulla que hem fet aquesta temporada, amb diferència.
0: I molt millor que l'assaig que van fer a Vendrell.
1: Passa, al nostre nivell passa el mateix que el 4 de 10 de Vilafranca. El 4 de 6 amb Agulla i el 5 de 6 no els podem assajar mai sencers. Mai. I sobretot el 5. I sí que el 5 de 6...
2: El 3 sí que pots pujar quarts. Al mínim, sí. A qualsevol assaig ja estàs pujant quarts. Però
1: amb un assaig d'un 5, 5 de 6 parlo, hi ha un cordó i pugen 3 pisos. I després a plaça ja veurem el que surt. Això passa sempre.
0: També és la baralla que tenim. Moltes vegades que hi ha 300 proves netes, 300 no sé què, i després tenim nosaltres... Volem provar aquest canvi de baix? No, és que l'altura hem d'esquadra i no sé què. I anem molt a remolda, que diuen els de tronc.
1: Bueno, al final t'has d'adaptar una mica tots a tots. Però clar, de la pinya sempre has d'adaptar a tothom. Diu, tio, que em falten tres baixos. Busca't la vida. Després digue-li amb algú de tronc, em falten tres segons, busca't la vida.
0: A vegades també ens passa que és, busca't la vida, posa aquest baix. No, aquest no, que queda amb l'alt. No, aquest no em va bé. No,
2: busca't un baix, el que et doni la gana, però el que jo, però com jo vulgui.
0: Clar, posa ja,
1: aquest, i si no. Aquest baix no ha assajat mai, és igual.
2: No.
1: Pues puja un terç que no ha pujat mai. Sí, home, no. Que no treballa bé amb no sé qui.
0: Però a vegades també ho fan, és com... Vale, contrafort, per exemple, ens va passar a Alemanya, que estàvem assajant coses i vaig dir, vale, la pola em falta de contrafort, la pola amunt, la pola amunt. Qui m'ha vist això?
2: La pola amunt des de quan?
0: I la pola la tenia al costat i la pola, com que jo amunt?
1: Sí, coses d'aquestes.
0: Coses d'aquestes passen un munt. Bueno, aquest any tenim un segon que està fent bastants castells d'assaig, no sé a plaça quan s'ha fet, el Josep, que era, per mi, lateral indiscutible. I ara no paran de pujar-lo
1: aquí
0: també.
1: Aquí és una baralla que tinc de fa... Tots els que pugen no tornen a baixar. L'Eric era baix.
0: Jo no el vaig conèixer ja com a baix.
1: El David, el Marfil, el Josep eren mans. Estan al tronc. El Magí va durar un mes a les pinyes. Bueno, és que ja no... I ara he sentit que volen pujar a un dels baixos a segons. Jo, bueno, pues res, pues posarem a...
0: Sí, hi ha un lateral també estan dient de pujar-ho.
1: També, pues nada, pues posarem unes pedres a baix i que pugin a sobre.
2: Digueu.
0: Carvajal també.
2: El Carvajal també volen que vagi amunt.
1: Clar, i a l'Adri, sí.
0: Jo ja he començat a dir amb el Nil que cada un que pugin, dos que baixin.
1: És que no, fixeu-vos, no baixa ningú.
2: No.
1: No baixa ningú. O no sé si fem el 9 de 9, però aquí no para de pujar gent i no baixa ningú.
2: 9 de 9 net, el ritme.
1: Això s'ha d'aguantar sobre d'algú. Després, no,
2: el terra aguanta molt.
1: És que la pinya no aguanta, clar, que conya d'aguantar.
2: Si no hi ha.
1: Si no hi ha.
0: I les preses que a vegades posen, Estàs muntant el castell. Bueno, estem ja... No, estic col·locant les coses, estic mirant que estigui el vent, estic mirant... Perquè després passa el que passa, em falta un lateral, em falta un vent, em falten primeres...
1: I quantes vegades està la pinya tancada i encara no saben qui ha de pujar.
0: I estan parant a una esquina i no està ningú preparat, o puja tothom i l'enxaneta està a l'altra punta i no sabia que havia de pujar.
1: Sí, coses d'aquestes.
2: Jo me'n recordo una prova de 3 a 7. Dosos? On està el dosos de la rengla? Dosos de la rengla? Julià Pou! I no estava ni dintre la sala, imagina't on estava.
0: al revés. Però passa molt.
1: Sí.
0: Jo seguiria aquí parlant mitja vida, però potser 51 minuts. Hem de començar a acabar. I obriré el meló que obrim abans de unes preguntes que et farà el Jordi.

0: que sempre obrim. Després, just del concurs de castells, jo crec que té més sentit aquest meló. Sabem que és una balança i que estan per igual pràcticament, però tothom té un costat on es decanta, que és, per tu, què són més els castells? Cultura o esport?
1: Els castells no són gens un esport. Això és cultura, és patrimoni... No, gens, no és un esport. El que passa que sí que en els últims anys ha agafat aspectes de l'esport a nivell de preparació física, d'alimentació... No fa gaire, pujaven els pagesos després de treballar amb 2 litres de vi i ja està. No. A més, els castells són més antics que l'esport. El futbol va néixer al final del segle XIX. El bàsquet també. No, gens. Els Jocs Olímpics no, són posteriors. Bona part dels antics de l'antiga Grècia. L'esport, quan van néixer els castells al segle XVIII, va ser, no? O abans. L'esport com a tal no existia. No estic gens d'acord. No. Zero esport.
0: Crec que la primera vegada que algú diu que no és esport i
2: no, jo no penso ni rebatir.
0: No, i ho rebateix de tal manera que et dic, ok, tens raó.
2: Tens raó. Totes les altres vegades ens han dit, és cultura. I el Nogui i jo hem apretat i ens han acabat dient, és un esport. Avui però, no,
0: ara ja n'apretàvem perquè el Pol es reia de nosaltres. Perquè,
2: el Pol ens va...
1: És cultura. Tu creus que ahir al concurs de Tarragona allò és un esport? No. Allò és cultura, és història, és patrimoni...
0: Crec que és cultura no. Per la part de la Vella, per exemple, aquest any, però per la part de Vilafranca això és un esport. Tirar un nou
1: no,
0: sense tenir-ho
1: no estic
0: clar,
1: d'acord, no.
0: Un nou que no tens preparat, tirar-ho a veure si surt, jo ho veig és un esport. Anar amb qualsevol castell a intentar guanyar. La part de la Vella de dir, no ho tenim clar, no ens anem a fer mal, això sí que ho veig.
2: Jo crec que ahir era una... O sigui, ahir estàvem... Era una competició esportiva... d'un esport tradicional, perquè és un esport tradicional.
1: Bueno, sí, però no té, no, com, esport com a tal jo no ho veig, però gens. No té res a veure amb un esport. Té moltes altres coses.
0: No repetiré. No tenim tant temps.
2: Jo deixaria aquí
0: el debat un dia sencer.
2: M'aniria a les preguntes. Vale, per acabar, anem a fer les preguntes del Pol. No és del Pol, les llegiré jo. Com sempre diu el Pol, hi ha 33 preguntes, no ho facis més. De fet, no pots fer més de 25, crec, perquè és el meu màxim, i vaig guanyant el rànquing i no em pots guanyar.
0: Tens un minut per respondre les màximes preguntes possibles.
1: Puc dir sí, no, i...
0: No són de sí o no.
3: Vale.
0: Però també et diré que hi ha molta gent que agafa un castell i repeteix el mateix castell 40 vegades.
1: Bueno.
2: Vale. 3, 2, 1... Quants anys portes fent castells?
1: 7.
2: Posició actual?
1: Cap de pinyes.
2: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
1: Castellers de Vilafranca.
2: Plaça que t'agradaria actuar?
1: La plaça Sant Jaume de Barcelona.
2: Diada preferida?
1: La de Cubelles.
2: Castell que t'agradaria fer i no has fet?
1: El Pilar caminant des del celler fins a l'església.
2: Posició que mai faries?
1: President.
2: Les teves 3 colles preferides?
1: Castellers de Vilafranca, Bordegassos i Castellers de Sagrada Família.
2: Colla vella o colla joves?
1: No m'agrada cap de les dues, joves.
2: Primer castell que recordes haver carregat?
1: El 3 de 6.
2: Castell que més t'ha emocionat?
1: El 3 de 6 per sota.
2: Moment casteller que mai oblidaràs?
1: A l'estrena de la camisa.
2: Pinya, tronc o canalla?
1: Pinya, per favor.
2: Castell preferit de veure des de plaça?
1: El Pilar de Nou.
2: Castell que més respecte et fa?
1: El Pilar de Nou.
2: Millor plaça on has actuat?
1: Hòstia, la de Cubelles.
2: Dia amb més nervis que has viscut?
1: La d'Alemanya.
2: A qui et mires dins del món dels castells?
1: De la meva colla?
2: A qui et mires dins del món dels castells?
1: Ja s'ha acabat el temps. A qui admiro? Sí. El meu cap de colla, l'Àngel Moreno.
2: I acabem amb a qui et mires amb 18 preguntes respostes. Molt bé, està molt bé.
0: Està just a la meitat, diria, perquè ara hem fet una web on tenim perquè la gent pugui veure de manera actualitzada i crec que m'ha guanyat.
2: Acabes de guanyar el Nogui.
0: Crec que ha guanyat a la meitat de la gent que ha passat.
2: Vaig a comprovar-ho.
0: Per Pilar Salvent, perdona.
1: I tu has fet 25?
2: Jo vaig fer...
0: De fet, crec que tens el rècord amb 27, no 25.
2: Jo vaig fer 27.
0: Sí, i agint-ho al Pol que s'atrebanca, eh? Això és un miracle. Sí. Aprofita aquests minutets que ens queden i que el joc...
2: Estàs empatat amb la Maria, el Nogui i el soci amb a 18 punts.
1: Bueno.
0: Maria, l'Ada, Maniques.
2: Maria Maniques.
0: De Brussel·les. Una pregunta així ràpida, ja que has dit abans que volia ser bomber, i és una pregunta que va sortir ahir a la retransmissió amb el Pol, abans d'ahir, quan escolteu aquest programa, que és si els serveis sanitaris, els bombers, la policia, fessin colles castelleres, quina creus que seria la millor colla?
1: La dels bombers, segur.
0: Vale, estem d'acord amb això. Nil, alguna, tu quina vols dir?
3: Està claríssim. Bombers.
0: Bombers, vale.
2: Bombers, bombers.
0: Parlant l'altre dia, és que serveis sanitaris són molta més gent, eh?
3: O els rurals, la policia rural.
0: Clar, però no, jo feia PACs, jo. Els ADF entren com a bombers, els rurals i d'esto com a policia, els sanitaris...
2: Vau tenir estona, per pensar? És o que sigui, vau acabar delirant,
0: I menjant les coques que portaven.
2: Molt bé.
0: Fem aquest repàs ràpid
2: sí. Pollack, ahir a les 2 i 9 minuts de la nit...
0: Pràcticament quan vam arribar a casa.
2: Sí, gairebé. Ens va enviar un missatge que va ser. En resum, tres castells prèmiums en una diada. Tercer 3 de 9 sense folre carregat de la història. Primer 9 de 9 amb folre descarregat de la història. Primer 4 de 10 amb folre i manilles carregat de la colla jove de Tarragona. Segon 3 de 10 amb folre i manilles carregat de la colla joves. Primera diada de la història en què 4 colles fan castells de 10. Primer intent de gama extra a la plaça dels Moixiganguers. Primer intent de castell de nou de Sant Pere i Sant Pau. Castell de nou dels de la Vila Gràcia, gairebé 10 anys després. Primer 4 de nou amb folre i tripleta màgica dels Xiquets de Reus, 11 anys després del primer carregat. Tripleta de Centadilles de Xiquets de Tarragona i primer intent de la història del 7 de nou amb folre. Millor concurs de la història.
0: Jo estic molt content de ser el meu primer concurs que vaig a veure. I que fos
2: el millor concurs de la història, sí.
0: Com va dir el Unai en un moment que es va apropar a la retransmissió i li vam aprovar el micro, va dir: ni el millor guionista podia predir un final de concurs com va ser i un concurs general com va ser el d'abans d'ahir quan escolteu aquest programa. Si escolteu a Ràdio,
2: jo crec que tant la jornada de dissabte com la de diumenge i a Torredembarra va ser una... O sigui...
0: Però i començant en quarts amunt.
2: Sí.
0: Des de quarts amunt ha sigut... una superació de colles de fent
2: a nivell
0: castells, o sigui, més grans dels que ells ja tenien previstos
2: i superació a nivell personal, o sigui,
0: no,
2: sense
0: no
2: competir
0: resta, sinó ells
2: crec
0: mateixos.
2: Que a nivell personal, sí perquè Capgros és el que fa i descarregar la tripleta màgica amb l'any complicat que han tingut, Sants no portant el 2 de 9 perquè saben que volien descarregar 3 castells solvents.
0: Jove a Tarragona anant a màxims.
2: Jove a Tarragona fent després de caure el 3 de 10 i avui i ahir i diumenge també 4 de 10 un altre cop.
0: Serrallo que va celebrar la torre, ja havien guanyat el concurs, donava totalment igual el que passés després.
2: Marrex de Sal ja havia guanyat el concurs feia estona i tot i això van anar amb el castell de 9.
0: No hi havia prou. Volia el 3 de 9 i es va escoltar moltes vegades a la plaça. La colla de la Vila de Gràcia també va ser dels que va dir: no hi ha prou, volem 3 de 9.
2: Bueno, és que
0: també.
2: Jo me'n recordo que just van pillar el discurs que va fer la cap de colla, que va ser: l'objectiu era anar amb el 5 i el 2, que són els màxims castells que hem fet aquesta temporada, ara per obligació moral hem d'anar amb el 3 de 9 i a descarregar-lo. Aquest va ser el missatge de la cap de colla abans de fer el 3 de 9 de la Vila Gràcia.
0: I amb aquest missatge deixem, no?, aquí el programa.
2: Doncs sí, fins aquí. Portem molts dies amb piles al vent.
0: I abans que tallis, vull dir, si esteu escoltant aquest programa ara mateix, divendres tenim assaig i dissabte necessitem a tot el món que no tingui res a fer a Cubelles o que tingui alguna cosa a fer que no ho faci perquè vingui a Breacans.
4: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend, divendres de 10 a 11 al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles, amb Josep Lluís Villanueva.

0: quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Com mai li he passat, i esperam que ja mai deixi de passar.
3: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
4: De valencians, del pas i de la vida. O ara, o mai.
5: Perquè no ens ha de ser...

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més i els infants, a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període, poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i fins als 5 anys, i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
3: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenim la vacunació espontània a partir del 16 de novembre, important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
2: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
4: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
2: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació que

res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

0: És veritat que vaig prometre't...
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al pròxim dia 27, Cubelles acull una nova edició de l'Octubre més 65, un cicle d'activitats impulsat per la regidoria de gent gran de l'Ajuntament que combina propostes lúdiques, sortides culturals i xerrades formatives. Aquest programa busca acompanyar la gent gran del municipi, les persones que ja tenen més de 65 anys, fomentant la seva participació i trencant estereotips associats a l'edat. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la regidora de gent gran, Alexandra Corbillo, ha detallat que una de les prioritats d'aquest any és reflexionar, per exemple, sobre temes que estan considerats sovint un tabú en la societat, com la gestió del dol, les pèrdues i la soledat.
4: A la temàtica del dol és un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort, nosaltres amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats, i a mesura que et vaig fent gran és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, doncs volem això, no?, trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar.
3: El cicle s'anomena des de fa uns anys Octubre més 65, però agafa el relleu de la que va ser la Setmana de la Gent Gran, que, segons comenta la regidora Corbillo, ja no és un nom prou representatiu d'aquest col·lectiu.
4: Tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan just al seu últim tram de la vida i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom.
3: Dins del ventall de propostes que hi haurà aquest octubre s'inclouen les xerrades sobre la gestió del dol, que han començat aquest dilluns 5 d'octubre i continuaran el pròxim 19 i 26, així com també sessions dedicades al col·lectiu LGTBI+, entre la gent gran i recordar la seva història. La programació també compta amb sortides com unes portes obertes als Horts de Can Travé, una activitat comunitària que promou l'exercici a l'aire lliure i també les relacions socials i l'estímul cognitiu. A més, es farà una excursió cultural a Tarragona amb una visita a les restes romanes que compta amb el desplaçament en autobús subvencionat per l'Ajuntament i també una visita guiada per el centre de Cubelles. L'acte més multitudinari i més esperat tornarà a ser el dinar de gala que es farà al poliesportiu municipal el diumenge 18 d'octubre, una trobada que inclourà novetats amb tocs d'humor i, com sempre, un ball amb música en directe, atenent d'aquesta manera les propostes dels mateixos usuaris, tal com ha explicat Alexandra Corbillo.
4: Hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca, doncs, també han participat alguns avis. Aquests avis de la ballaruca dels dissabtes pues, han donat també la seva veu a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret, aquest any volíem doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra.
3: Com a activitat nova, el calendari de l'Octubre més 65 sumarà també un bingo musical amb animació i espectacle, una cita que està pensada per tota la població i no només per les persones de més 65 anys, sinó que es vol obrir a tothom i fomentar la convivència entre fills, nets i avis.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Després de les importants pluges d'ahir al vespre, que esperem que no es torni a repetir, avui encara continuem amb una situació de temps variable i insegur, amb núvols i clarianes al matí, nuvolades que tornaran a tapar el cel a partir de migdia i durant bona part de la tarda, quan poden caure pluges i ruixats irregulars al centre del dia, però no serien ni de bon tros, ni tan intensos, ni tan duradors, ni quantiosos com els dels darrers dies, amb unes temperatures que després s'aclariria a partir de mitja tarda i la temperatura baixarà, avui ja es normalitzarà amb valors que estaran entre els 17 i 18 de mínima i de 22 a 23 de màxima amb una humitat alta. Vent feble de garbí girant a mestral a la tarda i fent que la mar estigui moguda entre marejol i maror. De cara a demà millora el temps però sense acabar de fer net. Sí que amb domini del sol amb alguns núvols baixos al matí i ennuvolant-se a la tarda. Fins i tot no descartem que pugui caure alguna pluja feble i minsa, sobretot entrada la nit, amb una temperatura que baixarà una mica més i estarà aquesta nit entre els 15 i els 16 de mínima i demà es mantindrà entre 22 i 23 de màxima, amb una humitat, això sí, una mica més baixa. Ben feble de mestral al matí i de garbí la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maror al final del dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Matí de problemes a Rodalies, a Cubelles, pels efectes de les pluges en la infraestructura. Concretament, un arbre i un talús han caigut sobre un tren entre Cubelles i Vilanova aquesta nit passada de dimarts, i això ha endarrerit la circulació de trens unes hores aquest dimecres al matí. De fet, fins a les 9 no s'ha habilitat cap transport alternatiu i a partir de les 11, quan ja s'ha anunciat la recuperació del pas normal dels trens per les vies, però amb afectacions. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, una usuària de la línia R2 Sud a Vilanova i la Geltrú, la Marta, ha dit que ha arribat des de Cubelles fent autoestop perquè no disposava de trens i els busos express anaven plens a vessar.
3: En el semáforo he picado una puerta de un coche donde me han bajado la ventana y le he pedido, por favor, lléveme a Vilanova. ¿Vale? Entonces, el señor ha sido muy amable, me ha llevado, a pesar que ha sido a los juzgados, la parte de arriba, que yo tenía que ir caminando 20 minutos hasta que llego a la estación, pero iba corriendo, quería coger el tren a ver que tenía que ir a 38, yo no sé si ha salido o no.
0: També en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, en Manuel, un usuari de l'R2 Sud a Cubelles, que ha anat a buscar l'autobús alternatiu habilitat per Renfe, ha dit que és una vergonya com funciona el servei del tren i que ha anat a buscar el bus alternatiu habilitat i l'han redirigit des de l'estació i ha lamentat la falta d'informació a la parada de l'autobús.
4: Es que esto es una vergüenza. Es una vergüenza. No hay derecho que nos hagan a nosotros lo que están haciendo con la Renfe. No hay derecho. En la estación me ha dicho la chica que no habían trenes, que no pasaban ni para arriba ni para abajo. Nada más, que subiera aquí, que había Renfe puesto unos autobuses.
5: Pero el bus no aparece.
4: El bus ha aparecido uno para allá, que pone Renfe, pero para allá, para aquí no.
0: Un altre usuari de l'R2 Sud a Cubelles ha comentat també a l'Agència Catalana de Notícies, en Julián, que ha anat a buscar aquest autobús interurbà com a alternativa per anar cap a Vilanova i ha lamentat que no ha pogut agafar el tren a temps perquè la represa no estava complint amb els horaris habituals i ha dit que la situació és caòtica.
6: Claro, he intentado pues eso, pillar el tren, pero como se adelantan, salen cuando quieren y esas cosas, pues no he llegado. Y he venido al bus a esperar a ver si a cuándo llega también. Caos. Un poco caos porque no sé si voy a llegar al trabajo, o sea, imagínate.
0: Una situació que s'ha repetit, de fet, en la majoria de línies de rodalies del país a primera hora d'aquest dimecres. Unes línies de tren que han estat revisades per Adif i per maquinistes per poder certificar que la circulació fos prou segura després dels aiguats dels últims dies. I és que a primera hora el sindicat CEMAF ha avisat que no emprendrien la marxa dels trens fins que la seguretat a les vies estigués garantida. Per la seva banda, l'Associació de Promoció del Transport Públic ha criticat en un comunicat que no pot ser que hi hagi un tancament total del sistema cada vegada que hi hagi un temporal fort i ha reclamat que reobri com més aviat millor cada tram de via. En aquest sentit, la plataforma ha demanat al govern de la Generalitat que decreti el teletreball per a tots els afectats i ha reclamat a Adif que tinguin la infraestructura preparada davant d'uns episodis que aniran a més. Finalment, han lamentat que la informació a l'usuari és molt deficient i que està agreujada per la mala coordinació que hi ha entre Renfe i Adif. I des d'una altra plataforma, Dignitat a les Vies, han publicat que, davant la situació, caldria decretar el teletreball fins a garantir una mobilitat òptima, segura i digna, i sobretot per assegurar el servei a qui no pugui evitar desplaçar-se, les persones que han d'anar a treballar físicament al metge o fer gestions imprescindibles. Des de Dignitat a les Vies han afegit que Rodalies no pot funcionar a cop de tancaments, que no pot ser que cada episodi de temporal acabi posant en risc el servei i deixant milers de persones sense una alternativa. I han cridat la següent consigna, que la mobilitat de Catalunya no pot estar sempre en joc. Aquesta ha estat la situació de caos que ha viscut la mobilitat entre Cubelles i la zona metropolitana, sobretot per aquests problemes a Rodalies que hi ha hagut aquest dimecres al matí. Cubelles ha acollit una visita institucional d'alcaldes provinents d'Ucraïna. Aquest dimecres, el govern local s'ha reunit amb una representació política i tècnica provinent de la regió de Vinnytsia, convidada per la Diputació de Barcelona. En Volodymyr Basilievich, alcalde de Bar, un municipi que agrupa uns quants nuclis amb una població total d'uns 40.000 habitants, ha agraït el gest de ciutats catalanes com Cubelles per reunir-s'hi i establir possibles intercanvis.
7: З таким важливим візитом поділитись досвідом і подякувати таким містам, як Кубельяс, Барселона, провінційній раді за те, що вони допомагають Україні, допомагають жителям нашим в такий непростий час.
8: Nosotros, para nosotros esta visita es muy importante. Agradecemos muchísimo a la Diputación de Barcelona, a las ciudades como Cubelles, a otras ciudades, a los que nos apoyan en estos tiempos tan difíciles.
0: El regidor d'Integració Europea, Per Rodríguez, ha destacat que la visita dels representants ucraïnesos ha servit també per donar a conèixer la situació econòmica actual de Cubelles i els projectes de futur més immediats.
9: Ara anirem cap a l'espai jove una mica perquè també s'havien interessat per les polítiques de desenvolupament en l'àmbit de les polítiques de joventut i després també farem un recorregut per tres empreses diferents al municipi també per veure, no?, com estem nosaltres treballant el desenvolupament del polígon industrial Les Salines, no?, també amb l'incorporació de la nova plataforma logística, una mica amb el càmping també que es farà en els propers mesos, una mica, no?, com treballem també a nivell econòmic, al sector també turístic.
0: Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha recordat els gestos de suport cap a Ucraïna que s'han fet des de l'Ajuntament de Cubelles.
9: L'Ajuntament, doncs, des del primer 1, doncs, ha mostrat aquest suport, aquesta solidaritat amb el poble ucraïnès. Recordem que també tenim famílies refugiades instal·lades al municipi, no?, que els seus fills també, doncs, estudien aquí. Per tant, creiem que era un gest més que fèiem de la mà de la Diputació de Barcelona doncs, a mostrar aquest suport un cop més cap al poble ucraïnès.
0: I l'alcaldessa Rosa Fonoll ha comentat l'experiència de rebre una visita especial de representants d'Ucraïna i, per tant, un país en guerra des de fa més de 3 anys.
10: També els hem donat molt suport amb el tema de la crisi bèl·lica que estan patint, que ens han explicat una mica per sobre i, bueno, que s'estan acostant molt al model europeu. I això és el que, bueno, penso que va acabant per bon camí. L'alcalde que ha vingut, un d'ells, és alcalde d'una població com ara la nostra, uns 18.000 habitants. El que passa que s'uneixen tots els poblers del costat, que això fa que siguin uns 40, i jo li he dit que, bueno, que potser això feia més força i he dit que potser també més problemes, no? És una cosa que m'ha sobtat.
0: Recordem que al febrer de 2022 Rússia va iniciar una invasió a gran escala d'Ucraïna que va provocar una crisi de refugiats amb més de 6 milions i mig d'ucraïnesos fugint del país i un terç de la població desplaçada. El segon cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis a Cubelles arrenca aquest dimecres. Serà concretament a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. I en la primera sessió hi haurà la projecció de dos documentals, un titulat L'escala de Mauthausen, de l'associació italiana Anet Deportazione, i basat en el testimoniatge donat a Mauthausen l'octubre del 2000 per l'antic deportat polític francès Jean Lafitte, mort el 2004. Un treballador comunista i partisà que va ser deportat a Mauthausen i després al subcamp de Vencé des del març de 1943 al 6 de maig de 1945. També es podrà veure el documental de Carlos Hernández titulat Les tres guerres de Virgilio Peña sobre la història d'un dels darrers supervivents espanyols del camp de concentració de Buchenwald. La vida d'aquest home és una història de lluita per la llibertat i la supervivència. Va ser combatent a la Guerra d'Espanya. Es va allistar per la força a l'exèrcit francès durant la Segona Guerra Mundial i finalment va ser membre de la resistència. Els nazis el van capturar, el van torturar i el van enviar a morir a Buchenwald. Les projeccions es complementaran amb una taula rodona aquest dimecres, amb un debat en què en formaran part en Xavier Martínez del grup d'estudis Codencs Amics del Castell, la historiadora i professora de l'Institut Neus Capdet i el president de l'Amical de Buchenwald, en Enric Garriga. El cicle tindrà continuïtat el dijous dia 14 amb el documental de televisió espanyola Montserrat Roig entrevista Neus Català. I el cicle encara tindrà continuïtat en una altra data més endavant dins d'aquest mes d'octubre. Cubelles se suma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni i ho farà aquests pròxims dies 9 i 10 d'octubre, en què s'oferirà una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. L'objectiu d'aquesta iniciativa de les Jornades Europees de Patrimoni és acostar la història local i els elements arquitectònics, socials i culturals cap a la població. El programa d'activitats arrencarà aquest divendres, 9 d'octubre, amb una jornada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. En aquesta primera sessió es farà públic el veredicte de la nova edició de la beca d'investigació local i es presentarà també el quadern cultural d'aquest any realitzat pel grup d'estudis Codencs Amics del Castell sobre l'evolució del paisatge de la costa del municipi entre els anys 1946 i 2025. Després, aquest dissabte, dia 10 d'octubre, el punt central de les activitats serà els safaretjos municipals. Durant tot el matí de dissabte hi haurà, paral·lelament, una visita guiada pel nucli antic de la vila per conèixer el patrimoni més destacat del centre i, seguidament, com dèiem, els safaretjos és on es farà un taller i després un espectacle de titelles de 11:45 a 13:45 que està especialment pensat per al públic familiar. De cara a la tarda de dissabte, a les 7, es farà una actuació musical a càrrec del Cor Lirae de Cubelles, que es farà també als safaretjos. La regidora de Patrimoni, Renata Bedosa, destaca dels micròfons de Ràdio Cubelles l'element patrimonial, que són aquests safaretjos municipals.
11: Aquest any, doncs, el centre serà el dissabte. Els actes es faran als safaretjos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general.
0: Totes les propostes de les jornades de patrimoni són d'accés lliure i gratuït, sense necessitat de cap reserva prèvia. Aprofitant la celebració d'aquest esdeveniment, al voltant del patrimoni, la regidora també ha informat sobre l'estat d'altres espais històrics de Cubelles i els projectes relacionats amb el patrimoni local. Per exemple, un dels elements que es podran visitar aviat seran les restes romanes que es van trobar en les obres de la plaça del Castell, tal com ha confirmat Renata Bedós.
11: Si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del Castell, dir, per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades i una part sí que seran visibles, l'altra estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs, com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé diu, l'exposició del Charles Ribel, de moment continua ja en la previsió de que, no sé, poder un altre govern decideixi una altra cosa.
0: I en relació a Can Travé, que ja fa més de 10 anys que és un patrimoni que està en mans de l'Ajuntament, doncs també hi hauria novetats. Segons ha revelat la regidora Renata Bedós, la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció tècnica per redactar un pla director d'aquesta finca.
11: Respecte a Can Travé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Travé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de la Diputació. Ara... Des per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer a Can Travé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a Can Travé.
0: I des de la Regidoria de Patrimoni també estarien treballant en reprendre les excavacions al jaciment Iber de la Mota amb un ajut de la Generalitat de Catalunya. Tota la programació de les jornades de patrimoni dels dies 9 i 10 d'octubre la podeu consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més i els infants, a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període, poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i fins als 5 anys, i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
12: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenint la vacunació espontània a partir del 7 de novembre. És important que els centres que van contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
0: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
13: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari, també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
0: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal. Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al pròxim dia 27, Cubelles acull una nova edició de l'Octubre més 65, un cicle d'activitats impulsat per la Regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament que combina propostes lúdiques, sortides culturals i xerrades formatives. Aquest programa busca acompanyar la gent gran del municipi, les persones que ja tenen més de 65 anys, fomentant la seva participació i trencant estereotips associats a l'edat. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, ha detallat que una de les prioritats d'aquest any és reflexionar, per exemple, sobre temes que estan considerats sovint un tabú en la societat, com la gestió del dol, les pèrdues i la soledat.
14: La temàtica del dol és un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort. Nosaltres, amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats, i a mesura que et vaig fent gran és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua, doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no?, trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar.
0: El cicle s'anomena des de fa uns anys Octubre més 65, però agafa el relleu de la que va ser la Setmana de la Gent Gran, que, segons comenta la regidora Corbillo, ja no és un nom prou representatiu d'aquest col·lectiu.
14: Tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan just al seu últim tram de la vida, i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom.
0: Dins del ventall de propostes que hi haurà aquest octubre s'inclouen les xerrades sobre la gestió del dol, que han començat aquest dilluns 5 d'octubre i continuaran el pròxim 19 i 26, així com també sessions dedicades al col·lectiu LGTBI+, entre la gent gran, i recordar la seva història. La programació també compta amb sortides com unes portes obertes als Horts de Can Travé, una activitat comunitària que promou l'exercici a l'aire lliure i també les relacions socials i l'estímul cognitiu. A més, es farà una excursió cultural a Tarragona amb una visita a les restes romanes que compta amb el desplaçament en autobús subvencionat per l'Ajuntament i també una visita guiada per el centre de Cubelles. L'acte més multitudinari i més esperat tornarà a ser el dinar de gala que es farà al poliesportiu municipal el diumenge 18 d'octubre, una trobada que inclourà novetats amb tocs d'humor i, com sempre, un ball amb música en directe, atenent d'aquesta manera les propostes dels mateixos usuaris, tal com ha explicat Alexandra Corbillo.
14: Hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també, doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca. Pues també han participat alguns avis. Aquests avis de la ballaruca dels dissabtes, pues, han donat també la seva veu, a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret. Aquest any volíem, doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra.
0: Com a activitat nova, el calendari de l'octubre més 65 sumarà també un bingo musical amb animació i espectacle, una cita que està pensada per tota la població i no només per les persones de més 65 anys, sinó que es vol obrir a tothom i fomentar la convivència entre fills, nets i avis. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
15: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
16: Oh boy.

Per si no ho sabies, Om Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

i has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: dit.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Després de les importants pluges d'ahir al vespre, que esperem que no es torni a repetir, avui encara continuarem amb una situació de temps variable i insegur, amb núvols i clarianes al matí, nuvolades que tornaran a tapar el cel a partir de migdia i durant bona part de la tarda, quan poden caure pluges i ruixats irregulars al centre del dia, però no serien ni de bon tros, ni tan intensos, ni tan duradors, ni quantiosos com els dels darrers dies, amb unes temperatures que després s'aclariria a partir de mitja tarda i la temperatura baixarà, avui ja es normalitzarà amb valors que estaran entre els 17 i 18 de mínima i de 22 a 23 de màxima amb una humitat alta. Vent feble de garbí girant a mestral a la tarda i fent que la mar estigui moguda entre marejol i maró. De cara a demà millora el temps però sense acabar de fer net. Sí que amb domini del sol amb alguns núvols baixos al matí i ennuvolant-se a la tarda. Fins i tot no descartem que pugui caure alguna pluja feble i minsa, sobretot entrada a la nit, amb una temperatura que baixarà una mica més i estarà aquesta nit entre els 15 i els 16 de mínima i demà es mantindrà entre 22 i 23 de màxima, amb una humitat, això sí, una mica més baixa, ben feble de mestral al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maró al final del dia.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. Matí de problemes a Rodalies, a Cubelles, pels efectes de les pluges en la infraestructura. Concretament, un arbre i un talús han caigut sobre un tren entre Cubelles i Vilanova aquesta nit passada de dimarts, i això endarrerit la circulació de trens unes hores aquest dimecres al matí. De fet, fins a les 9 no s'ha habilitat cap transport alternatiu i a partir de les 11, quan ja s'ha anunciat la recuperació del pas normal dels trens per les vies, però amb afectacions. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, una usuària de la línia R2 Sud a Vilanova i la Geltrú, la Marta, ha dit que ha arribat des de Cubelles fent autostop perquè no disposava de trens i els busos express anaven plens a vessar.
3: En el semáforo he picado una puerta de un coche donde me han bajado la ventana y le he pedido por favor lléveme a Vilanova. ¿Vale? Entonces, el señor ha sido muy amable, me ha llevado, a pesar que ha sido a los juzgados, la parte de arriba, que yo tenía que ir caminando 20 minutos hasta que llego a la estación, pero iba corriendo, quería coger el tren a ver que tenía que ir a 38, yo no sé si ha salido o no.
0: També en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, en Manuel, un usuari de l'R2 Sud a Cubelles, que ha anat a buscar l'autobús alternatiu habilitat per Renfe, ha dit que és una vergonya com funciona el servei del tren i que ha anat a buscar el bus alternatiu habilitat i l'han redirigit des de l'estació i ha lamentat la falta d'informació a la parada de l'autobús.
4: Es que esto es una vergüenza. Es una vergüenza. No hay derecho que nos hagan a nosotros lo que están haciendo con la Renfe. No hay derecho. En la estación me ha dicho la chica que no habían trenes, que no pasaban ni para arriba ni para abajo. Nada más, que subiera aquí que había Renfe puesto unos autobuses.
5: Pero el bus no aparece.
4: El bus ha aparecido uno para allá, que pone Renfe, pero para allá, para aquí no.
0: Un altre usuari de l'R2 Sud a Cubelles ha comentat també a l'Agència Catalana de Notícies, en Julián, que ha anat a buscar aquest autobús interurbà com a alternativa per anar cap a Vilanova i ha lamentat que no ha pogut agafar el tren a temps perquè la represa no estava complint amb els horaris habituals i ha dit que la situació és caòtica.
6: Claro, he intentado pues eso, pillar el tren, pero como se adelantan, salen cuando quieren y esas cosas, pues no he llegado. He venido al bus a esperar a ver si a cuándo llega también. Caos. Un poco caos porque no sé si voy a llegar al trabajo, o sea, imagínate.
0: Una situació que s'ha repetit, de fet, en la majoria de línies de rodalies del país a primera hora d'aquest dimecres. Unes línies de tren que han estat revisades per Adif i per maquinistes per poder certificar que la circulació fos prou segura després dels aiguats dels últims dies. I és que a primera hora el sindicat CEMAF ha avisat que no emprendrien la marxa dels trens fins que la seguretat a les vies estigués garantida. Per la seva banda, l'Associació de Promoció del Transport Públic ha criticat en un comunicat que no pot ser que hi hagi un tancament total del sistema cada vegada que hi hagi un temporal fort, i ha reclamat que reobri com més aviat millor cada tram de via. En aquest sentit, la plataforma ha demanat al govern de la Generalitat que decreti el teletreball per a tots els afectats i ha reclamat a Adif que tinguin la infraestructura preparada davant d'uns episodis que aniran a més. Finalment, en lamentar que la informació a l'usuari és molt deficient i que està agreujada per la mala coordinació que hi ha entre Renfe i Adif. I des d'una altra plataforma, Dignitat a les Vies, han publicat que, davant la situació, caldria decretar el teletreball fins a garantir una mobilitat òptima, segura i digna, i sobretot per assegurar el servei a qui no pugui evitar desplaçar-se, les persones que han d'anar a treballar físicament al metge o fer gestions imprescindibles. Des de Dignitat a les Vies han afegit que Rodalies no pot funcionar a cop de tancaments, que no pot ser que cada episodi de temporal acabi posant en risc el servei i deixant milers de persones sense una alternativa. I han cridat a la següent consigna, que la mobilitat de Catalunya no pot estar sempre en joc. Aquesta ha estat la situació de caos que ha viscut la mobilitat entre Cubelles i la zona metropolitana, sobretot per aquests problemes a Rodalies que hi ha hagut aquest dimecres al matí. Cubelles ha acollit una visita institucional d'alcaldes provinents d'Ucraïna. Aquest dimecres, el govern local s'ha reunit amb una representació política i tècnica provinent de la regió de Vinnytsia, convidada per la Diputació de Barcelona. En Volodymyr Basilievich, alcalde de Bar, un municipi que agrupa uns quants nuclis amb una població total d'uns 40.000 habitants, ha agraït el gest de ciutats catalanes com Cubelles per reunir-s'hi i establir possibles intercanvis.
7: Таким важливим візитом поділитись досвідом і подякувати таким містам, як Кубельяс, Барселона, провінційній раді за те, що вони допомагають Україні, допомагають жителям нашим в такий непростий час.
8: Nosotros, para nosotros esta visita es muy importante. Agradecemos muchísimo a la Diputación de Barcelona, a las ciudades como Cubelles, a otras ciudades, a los que nos apoyan en estos tiempos tan difíciles.
0: El regidor d'Integració Europea, Per Rodríguez, ha destacat que la visita dels representants ucraïnesos ha servit també per donar a conèixer la situació econòmica actual de Cubelles i els projectes de futur més immediats.
9: Ara anirem cap a l'espai jove una mica, perquè també s'havien interessat per les polítiques de aquest desenvolupament en l'àmbit de les polítiques de joventut, i després també farem un recorregut per tres empreses diferents al municipi, també per veure, no?, com estem nosaltres treballant el desenvolupament del polígon industrial Les Salines, no?, també amb l'incorporació de la nova plataforma logística, una mica amb el càmping també que es farà amb els propers mesos, una mica, no?, com treballem també a nivell econòmic, al sector també turístic.
0: Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha recordat els gestos de suport cap a Ucraïna que s'han fet des de l'Ajuntament de Cubelles.
9: L'Ajuntament, doncs, des del primer 1, doncs, ha mostrat aquest suport, aquesta solidaritat amb el poble ucraïnès,

0: uns 40, i jo li he dit que, bueno, que potser això feia més força, i he dit que potser també més problemes, no? És una cosa que m'ha sobtat.
1: Recordem que al febrer de 2022, Rússia va iniciar una invasió a gran escala d'Ucraïna que va provocar una crisi de refugiats, amb més de 6 milions i mig d'ucraïnesos fugint del país i un terç de la població desplaçada. El segon cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis a Cubelles arrenca aquest dimecres. Serà concretament a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. I en la primera sessió hi haurà la projecció de dos documentals, un titulat L'escala de Mauthausen, de l'associació italiana Anet Deportazione, i basat en el testimoniatge donat a Mauthausen l'octubre del 2000 per l'antic deportat polític francès Jean Lafitte, mort el 2004. Un treballador comunista i partisà que va ser deportat a Mauthausen i després al subcamp de Vencé des del març de 1943 al 6 de maig de 1945. També es podrà veure el documental de Carlos Hernández titulat Les tres guerres de Virgilio Peña sobre la història d'un dels darrers supervivents espanyols del camp de concentració de Buchenwald. La vida d'aquest home és una història de lluita per la llibertat i la supervivència. Va ser combatent a la Guerra d'Espanya. Es va allistar per la força a l'exèrcit francès durant la Segona Guerra Mundial i finalment va ser membre de la resistència. Els nazis el van capturar, el van torturar i el van enviar a morir a Buchenwald. Les projeccions es complementaran amb una taula rodona aquest dimecres, amb un debat en què en formaran part en Xavier Martínez del grup d'estudis Codencs Amics del Castell, la historiadora i professora de l'Institut Neus Capdet i el president de l'Amical de Buchenwald, en Enric Garriga. El cicle tindrà continuïtat el dijous dia 14 amb el documental de televisió espanyola Montserrat Roig entrevista Neus Català. I el cicle encara tindrà continuïtat en una altra data més endavant dins d'aquest mes d'octubre. Cubelles se suma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni i ho farà aquests pròxims dies 9 i 10 d'octubre, en què s'oferirà una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. L'objectiu d'aquesta iniciativa de les Jornades Europees de Patrimoni és acostar la història local i els elements arquitectònics, socials i culturals cap a la població. El programa d'activitats arrencarà aquest divendres, 9 d'octubre, amb una jornada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. En aquesta primera sessió es farà públic el veredicte de la nova edició de la beca d'investigació local i es presentarà també el quadern cultural d'aquest any realitzat pel grup d'estudis Codencs Amics del Castell sobre l'evolució del paisatge de la costa del municipi entre els anys 1946 i 2025. Després, aquest dissabte, dia 10 d'octubre, el punt central de les activitats serà els safaretjos municipals. Durant tot el matí de dissabte hi haurà, paral·lelament, una visita guiada pel nucli antic de la vila per conèixer el patrimoni més destacat del centre i, seguidament, com dèiem, els safaretjos és on es farà un taller i després un espectacle de titelles de 11:45 a 2:45 que està especialment pensat per al públic familiar. De cara a la tarda de dissabte, a les 7, es farà una actuació musical a càrrec del Cor Lirae de Cubelles, que es farà també als safrejos. La regidora de Patrimoni, Renata Bedosa, destaca dels micròfons de Ràdio Cubelles l'element patrimonial, que són aquests safrejos municipals.
2: Aquest any, doncs, el centre serà el dissabte. Els actes es faran als safrejos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general.
1: Totes les propostes de les Jornades de Patrimoni són d'accés lliure i gratuït, sense necessitat de cap reserva prèvia. Aprofitant la celebració d'aquest esdeveniment, al voltant del patrimoni, la regidora també ha informat sobre l'estat d'altres espais històrics de Cubelles i els projectes relacionats amb el patrimoni local. Per exemple, un dels elements que es podran visitar aviat seran les restes romanes que es van trobar en les obres de la plaça del Castell, tal com ha confirmat Renata Bedós.
2: Si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del Castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que faré

0: serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades i una part sí que seran visibles, l'altra serà estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charles Ribel, de moment continua ja en la previsió de que, no sé, poder un altre govern decideixi una altra cosa.
1: I en relació a Can Travé, que ja fa més de 10 anys que és un patrimoni que està en mans de l'Ajuntament, doncs també hi hauria novetats. Segons ha revelat la regidora Renata Bedós, la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció tècnica per redactar un pla director d'aquesta finca.
0: Respecte a Can Travé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Travé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de la Diputació. Cada... Des per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer a Can Travé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a Can Travé.
1: I des de la regidoria de patrimoni també estarien treballant en reprendre les excavacions al jaciment Iber de la Mota amb un ajut de la Generalitat de Catalunya. Tota la programació de les jornades de patrimoni dels dies 9 i 10 d'octubre la podeu consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més i els infants, a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període, poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i fins als 5 anys, i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
2: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenim la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
1: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
3: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
1: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal. Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al pròxim dia 27, Cubelles acull una nova edició de l'Octubre Més 65, un cicle d'activitats impulsat per la regidoria de gent gran de l'Ajuntament que combina propostes lúdiques, sortides culturals i xerrades formatives. Aquest programa busca acompanyar la gent gran del municipi, les persones que ja tenen més de 65 anys, fomentant la seva participació i trencant estereotips associats a l'edat. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la regidora de gent gran, Alexandra Corbillo, ha detallat que una de les prioritats d'aquest any és reflexionar, per exemple, sobre temes que estan considerats sovint un tabú en la societat, com la gestió del dol, les pèrdues i la soledat.
4: La temàtica del dol és un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort. Nosaltres, amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats. I a mesura que et vaig fent gran, és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua, doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no?, trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar.
1: El cicle s'anomena des de fa uns anys Octubre Més 65, però agafa el relleu de la que va ser la Setmana de la Gent Gran, que, segons comenta la regidora Corbillo, ja no és un nom prou representatiu d'aquest col·lectiu.
4: Tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan en un altre, just al seu últim tram de la vida, i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom.
1: Dins del ventall de propostes que hi haurà aquest octubre s'inclouen les xerrades sobre la gestió del dol, que han començat aquest dilluns 5 d'octubre i continuaran el pròxim 19 i 26, així com també sessions dedicades al col·lectiu LGTBI+, entre la gent gran, i recordar la seva història. La programació també compta amb sortides com unes portes obertes als Horts de Can Travé, una activitat comunitària que promou l'exercici a l'aire lliure i també les relacions socials i l'estímul cognitiu. A més, es farà una excursió cultural a Tarragona amb una visita a les restes romanes que compta amb el desplaçament en autobús subvencionat per l'Ajuntament i també una visita guiada per el centre de Cubelles. L'acte més multitudinari i més esperat tornarà a ser el dinar de gala que es farà al Poliesportiu Municipal el diumenge 18 d'octubre, una trobada que inclourà novetats amb tocs d'humor i, com sempre, un ball amb música en directe, atenent d'aquesta manera les propostes dels mateixos usuaris, tal com ha explicat Alexandra Corbillo.
4: Hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també, doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca. Pues també han participat alguns avis. Aquests avis de la Vallaruca dels dissabtes, pues, han donat també la seva veu, a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret. Aquest any volíem, doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí, la línia d'un duo com més d'orquestra.
1: Com a activitat nova, el calendari de l'Octubre Més 65 sumarà també un bingo musical amb animació i espectacle, una cita que està pensada per tota la població i no només per les persones de més 65 anys, sinó que es vol obrir a tothom i fomentar la convivència entre fills, nets i avis.
5: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
8: Joder, Oxon, Musti, prou maca aquesta posta de sol, no?
9: Hòstia santa, feia temps que no em veia una com aquesta, tio.
10: Tan taronja com la de l'Empordà, tio.
8: Ja

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Aquest dilluns 5 d'octubre passat ha arrencat la programació que s'ha anomenat l'octubre més 65 de Cubelles, i una de les activitats que tindrà continuïtat dins d'aquest programa són unes xerrades sobre el dol que es faran els dilluns 5 d'octubre. Bé, de fet, aquest 5 d'octubre passat hi ha hagut la primera d'aquestes xerrades, i també el 19 i el 26 d'octubre, en què es parlarà d'aquesta qüestió, no? La pèrdua de persones del nostre entorn, de com gestionar aquest dol i de com viure també després de la pèrdua, no? De persones que han format part de la nostra vida. En parlem amb Jennifer Garcia, que és qui ofereix aquestes xerrades i que, a més, és una de les responsables del programa Vila Cuidadores de Cubelles i de la comarca del Garraf. Jennifer, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles. Benvinguda, bon dia.
1: Moltes gràcies.
0: Com dèiem, aquest 5 d'octubre passat s'ha fet la primera d'aquestes xerrades sobre el dol, i explica'ns, doncs, Jennifer, com va anar aquest dilluns a la tarda al Casal d'Avis Municipal. Quina valoració feu d'aquesta primera activitat?
1: Doncs el primer dia la valoració és sorprenentment molt bona, perquè van tenir bastanta participació, eren un total de 15 persones en el grup, i es va generar un molt bon ambient, molt bona dinàmica, molt participativa, i tot i ser 15 persones que algunes ja es coneixien, entre elles d'aquí del poble, altres no, es va generar un clima molt amable.
0: Sí que la temàtica, com dèiem, és el dol, no? Des de quin punt de vista, doncs, creus que és important, no? O quins continguts anireu també apropant en aquestes xerrades pel que fa a això, no? El dol, la mort, no? Que de vegades ens costa parlar-ne.
1: Bueno, doncs la primera de les xerrades ens hem centrat molt en el tema de delimitar què és un dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues, no només com a dol d'una persona, la mort d'una persona estimada o una persona propera, sinó com un concepte més ampli que pot implicar diferents etapes vitals, diferents situacions vitals o diferent tipus de pèrdua. Mm-hmm. Pèrdua d'una expectativa, pèrdua d'un projecte de vida, pèrdua d'un domicili familiar, o pèrdua també, unes de les que diem que són invisibilitzades és la pèrdua de les nostres animals de companyia.
0: Clar, sovint, no? Si parlem de dol, és això, acostumem a enfocar-ho més a la mort, no? Però pel que dius, també una separació o marxar d'un lloc on has viscut molt de temps pels motius que siguin, o bé, perdre una amistat, no? Que no vol dir que s'hagi mort, no? Però deixar de tenir una relació, això també pot generar un dol?
1: Sí, sí, clarament sí. Són aquests dols que estan com socialment invisibilitzats i que també tenen un pes important i que poden afectar a la persona i provocar poder aïllament, tristesa, sentiments d'incomoditat, un malestar, que també li hem de poder parar atenció.
0: Clar, també s'ha anomenat això, no? Un animal domèstic, és a dir, que ens fa companyia, un animal de companyia també pot causar dol, no? Comentaves que, clar, per persones potser que han conviscut, no?, durant molts anys i s'han responsabilitzat, no?, d'aquests animals, la seva pèrdua també, no?, pot generar un dol.
1: Un dol complex, a més, perquè de vegades el fet de que s'invisibilitzi i que no es pugui parlar amb tanta llibertat, no?, està com molt assumit que un dol va molt relacionat amb la mort d'una persona, no? Però de vegades també enfatitzem aquí que el dol depèn molt del vincle. I una persona pot tenir un vincle molt proper amb un gos, amb un gat, on el contacte és directe, constant, continu, que pot generar molta angoixa, també.
0: Clar, no deixar de tenir aquesta relació, no?, del dia a dia, i bé, encara que això sigui un animal de companyia, de vegades se li pot treure ferro, no? O trobar que, bé, com és que pateixes tant per... No? És a dir, que s'intenta com menystenir, no? De vegades, potser, no? Com es pot patir tant quan estem parlant d'un gos o d'un gat, no? Potser algú no li veu, no? Aquesta importància, que per la persona que ho pateix potser sí que pot ser molt, no?
1: I fins important. I tot la tendència també a la persona mateixa minimitzar. No és tan greu. I, bueno, hi ha una sèrie d'emocions, hi ha una sèrie de processos que és important poder parar-li atenció.
0: I bé, entre els usuaris, a l'hora de fer aquesta xerrada, també, quines són les preocupacions, no, en relació amb el dol que van aparèixer i que creus que són també més rellevants a l'hora d'abordar?
1: És molt interessant perquè la gent normalment acudeix amb la idea de això només em passa a mi. Hi ha certes coses que són, certes emocions, certos processos que són com més generalitzats. Però la gent, hi ha coses que quan una persona, per exemple, es troba amb una emoció que sent que no és tan pròpia del dol, no? Assumint dol, tristesa. I el dol pot estar relacionat amb altres emocions, com pot ser la ira, com pot ser la culpabilitat. I hi ha gent que pensa que, ostres, estic sentint això i podent, no estic connectant tant amb la tristesa, hi ha alguna cosa dolent, no ho estic fent, no ho estic transitant d'una forma normal. També és molt important poder profunditzar en totes les emocions, tot el ventall de sentiments, conductes, pensaments que poden interferir i que tots són vàlids. No hi ha un protocol establert de com transita un dol. És important que puguem validar que cada persona transita el dol d'una forma molt individual, molt personal i molt relacionada amb les circumstàncies d'aquest dol.
0: Sí que potser la cultura ens ha donat, no, com una idea, no, de dol. I què és això, no? L'haver d'estar tristos, haver de lamentar-ho tot, no? Però es pot entendre com a dol altres actituds o altres emocions posteriors a una pèrdua, per tant.
1: I que es donin totes alhora, també. També. Una de les coses que ahir vam remarcar molt és en un procés de dol tu pots estar en un moment xerrant amb una veïna, rient, prenent un cafè o mirant un programa a la televisió i està rient i als minuts està plorant desconsoladament i això, aquesta fluctuació emocional també és molt característica del dol i és molt normal i és molt natural, molt humana.
0: No sé si una de les necessitats també és compartir el dol, o no tothom ho necessita. És a dir, necessita... és bo, diguéssim, compartir-lo, o depèn de la personalitat de cadascú?
1: Depèn de que... No hi ha una forma correcta o incorrecta. Cadascú ho transita, ho viu com ho necessita. És molt important, per mi més important de... compartir i no compartir, respectar i escoltar-se. Si necessito en aquest moment compartir, comparteixo. Si necessito estar sol, no escoltar ningú, que ningú em parli, també respectar aquests temps. Es poden donar totes dues coses i les dues alhora o en períodes curts de temps.
0: En tot cas, no, tenir l'opció, no? M'imagino que també és el bo, perquè potser algú ho voldria compartir, no? I precisament, doncs, potser no troba amb qui o amb què, oi?
1: Això és fonamental. Això és fonamental perquè, bueno, el programa també va molt vinculat a viles cuidadores, a la soledat no desitjada, i el tema de poder compartir, expressar, posar nom... aquelles experiències vitals, aquells sentiments, el que estàs patint en aquest moment, és molt interessant, és terapèutic, és necessari i l'objectiu és també poder facilitar que aquesta experiència pugui ser compartida, donar aquests espais a nivell municipal.
0: Clar, donar aquesta opció, no, a qui potser... en què s'ha trobat amb una pèrdua i no té a prop un familiar o no li queda, no? O...
1: Bueno, per qüestions de logística o d'organitzacions familiars no sempre es pot estar com es voldria. Hi ha persones que... Una de les, dels elements que trobem molt en comú en totes les persones usuàries del servei de soledat no desitjada i de dol és que normalment aquest dol es produeix quan ha mort la parella, un dels dos cònjuges. Llavors, clar, tenim, els fills podem una edat que tenen nets, tenen responsabilitats, no hi poden estar tant com voldrien. Llavors, aquí el que fem és vincular, poder vincular aquestes persones a un espai que generi també aquesta autonomia, que la persona no senti que està demanant alguna cosa o estirant emocionalment d'una altra persona, d'un familiar, d'un, no? Perquè moltes vegades et verbalitzen, ah, és que no vull ser passada, és que no vull... Bueno, està bé demanar, no importa ser passada, però també fomentar aquesta autonomia de tenir espais i recursos a nivell municipal que donen atenció a això i que posen en contacte i generen xarxa entre persones que estan passant o han passat per situacions similars.
0: Clar, que és aquest el programa Viles Cuidadores, no? Que actualment doncs, hi ha uns 26 usuaris i usuàries aquí a Cubelles i que no, suposo que també aquestes xerrades s'hi poden acostar, no? I no sé si heu vist que també doncs, els pugui interessar, no? També aquest tema del dol.
1: Sí, de fet, alguns ja s'han vinculat, els hi ha agradat, s'han sentit molt a gust i quan es va fer la proposta els va semblar molt bona idea.
0: Mm-hmm. Perquè també, bé, apuntaven, me'n recordo que, doncs, que vam tenir un usuari aquí que a vegades és, no?, també el que els fa sentir acompanyats són potser coses del dia a dia, no? No? Rutines del dia a dia que les acostumen a fer soles, però que bé, que si arriba un moment en què algú els pot acompanyar, no?, si és anar al metge, si és anar, no?, a la farmàcia o així, doncs això també també ho agraeixen, no? De vegades, no?
1: Ho agraeixen molt perquè pensem que hi ha persones que, d'edat avançada, que tenen certes dificultats també de mobilitat, a nivell físic, de no escoltar bé, de no poder escoltar bé les indicacions que li donen a la farmàcia, que li donen al metge. Llavors, que tenir aquest acompanyament i que una persona arribi a casa, no?, i els hi pugui, com fa la integradora social, doncs, fer recordatoris o escriure-li en gran en un paper a la nevera, no?, recorda que això t'has d'aprendre. Aquestes coses, aquestes petites accions poden canviar molt la vida d'una persona i poden alleugerir molt el sentiment de soledat.
0: Sobretot, doncs, avui estem parlant també del dol, tot i que, doncs, de vegades va acompanyat això, no?, d'aquest sentiment de soledat, per això també ho hem volgut comentar. De vegades, doncs, s'ha plantejat el dol també com unes fases, és a dir, no sé si es pot... O sigui, el dol s'entén que se supera, o arriba un moment que deixem, no?, de tenir dol, sigui amb l'expressió que sigui, no?, com has dit abans, que hi ha moments, doncs, que pots estar enrabiat, moments que pots sentir-te trist o moments en què, no?, puguis no tenir-lo present, però no sé si arriba un moment, no?, que de superació. No sé si aquest és el llenguatge adequat per dir-ho, tampoc, no? Explica'ns, tu que ets especialista.
1: Bueno, això depèn molt del tipus de pèrdua. Hi ha dols que són dols d'alta complexitat i això sí que, bueno, requereix a vegades d'un acompanyament professional. Però per naturalesa l'ésser humà està adaptat i preparat per assimilar les pèrdues. No, respecte a el que em preguntes, hi ha unes fases... Bueno, hi ha una estipulació de fases, però no hi ha un ordre concret d'aquestes, passar per la ira, passar per l'acceptació, passar per la tristesa, transitar tot això no sempre ha de tenir el mateix ordre. Bueno, la majoria de les vegades no té el mateix ordre.
0: O no té ordre, no, directament.
1: O no el té directament, tampoc hi ha un temps estipulat per superar un dol. El dolor, no, com el dol ve de la part, perquè dol, perquè fa mal, es va alleugerint a mesura que va passant el temps i també té molt a veure amb les estratègies d'afrontament que tingui cada persona. Per això els grups també donem aquests tips o estratègies que poden ajudar a superar o acompanyar millor, transitar d'una altra forma, de la forma més saludable possible, aquest procés de dol.
0: No, i suposo que, m'imagino que al final, no, és convertir el que potser en un moment és dol en un record, no? Recordar aquella persona o recordar, doncs, això que dèiem, aquell animal de companyia, sense que això ens desperti totes aquestes batibull d'emocions d'una manera exagerada, no?
1: Sí, bueno, diguem que el final dolç seria que es pugui arribar a tenir un record des de l'amor i des de l'amabilitat al llarg del temps. Mm-hmm. Que no generi el buit o la sensació de tristesa profunda que genera l'inici.
0: Molt bé, doncs qui vulgui xerrar sobre el dol i compartir-ho, no? Es fan aquestes sessions que han arrencat aquest dilluns 5 d'octubre, que repetiran el 19 i el 26. Com estan organitzades? És a dir, si algú no ha pogut anar a la primera i diu, bé, doncs jo potser m'afegeixo el dia 19, què es trobarà, què he de tenir en compte, com les has estructurat aquestes sessions?
1: Bueno, es pot venir a la segona o a la tercera sense el que no hagi pogut assistir a la de dilluns passat, pot venir a les següents, no hi ha problema, també es pot fer un petit resum de què es va tractar, això ho fem sempre abans de començar, l'anterior sessió vam tractar això. L'estructura dels 3 dies és... La primera, fer el dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues. Per comprendre el dol, les seves manifestacions, les pèrdues, més enllà de la mort. El que vol dir que no únicament amb la mort, però també poder tenir aquell ventall de pèrdues al llarg de la vida, que hem parlat a l'inici, que les podem tenir en compte com a dols. Que no quedin invisibilitzats. La segona, ens centrarem una mica més en un tipus de dol, amb el procés de dol, les pèrdues complexes, el desgast, però volíem posar una mica més d'èmfasi al dol de les persones que han sigut cuidadores, perquè ens trobem molt que les persones cuidadores tenen un tipus de dol més característic, poder una mica més complex i que genera una mica de confusió, perquè moltes vegades podem trobar que després d'un període on s'ha cuidat durant molt de temps a una persona, una mare, un germà, a una parella, perquè hi ha hagut una malaltia, hi ha un temps en què la persona, aquell cuidador, es dedica moltíssim, 24 hores, a està pendent de les necessitats de l'altre. I quan aquella persona mor, deixa com un buit molt gran que pot arribar a ser perillós a nivell emocional perquè es poden encreuar emocions. L'emoció de la tristesa amb poder l'emoció de cert grau de calma o alleugerament del pes i que poden arribar a sentir-se culpables. Mm-hmm. També poder treballar molt bé com identificar cada emoció, com expressar-la, què s'està sentint en cada moment, perquè si no aquest dol es pot complicar una mica, no? Bueno, sembla que l'estimava moltíssim, ho he passat molt malament, ho estic passant molt malament, però hi ha cert grau de mi que sent una mica alleugerat. per també deixar de patir, deixar de veure patir a l'altra persona, no? Llavors aquí pot ser una mica més complicat i crec que és un dol que hem de poder parar-li una atenció més especialitzada en aquest tipus de dol.
0: El de les persones que cuiden a un altre, no? I que el perden, clar, també fins i tot, no? La sensació poden arribar a tenir de... Bé, i ara què faig, no? També aquesta incertesa o aquest...
1: Sí, perquè normalment aquestes persones tenen un aïllament social major degut a la situació que tenen a casa, no? I això fa que moltes vegades no tinguin tampoc la mateixa xarxa en la que recolzar-se.
0: Bé, per tant, doncs les persones que es vulguin afegir, no cal que hagin anat a la primera, es poden afegir. Aleshores entenc que hi ha això, no, una part més d'explicació i després una part més de participació, oi?
1: Sí, sí.
0: Tot i que entenc que no és obligatori, si algú vol allà.
1: No, respectem el temps, cadascú pot explicar, no és necessari explicar situacions personals o vivències personals si no es desitja, si la persona si ho desitja, doncs també pot compartir. Respectar molt el que cadascú vulgui compartir. Són xerrades on hi ha un fil conductor, hi ha una temàtica, hi ha una estructura, però que també donen un espai a la participació perquè puguin compartir inquietuds i que les puguem resoldre. Mm.
0: Doncs bé, el dol, ja ho hem dit, pensat d'una manera molt general, no només pensat en el primer que ens ve al cap, no? que és la mort d'una persona estimada, sinó doncs, amb la pèrdua pensada doncs, d'una manera més general, no? Que no sempre doncs, pot ser una pèrdua per un amor, sinó pot ser una separació, no? Física, o això, un fill que se'n va viure, no ho sé, no molt lluny, o bé, doncs, qüestions d'aquestes, que de vegades, no?, també poden causar aquests processos de dol, i bé, les experiències que cadascú, no?, vulgui compartir en aquests espais. Que és el Casal d'Avis Municipal, oi?, els pròxims dilluns 19 i 26 d'octubre, amb la Jennifer Garcia, que és membre també del programa de Viles Cuidadores. No sé si vols afegir res més, si hi ha cap altre missatge que consideris important donar, no?, a la gent que ens estigui sentint.
1: Bueno, sobretot convidar a tothom que es pugui sentir identificat, que cregui que li poden ser útil, doncs convidar-los a venir. És un espai obert, és un espai molt amable i això, que estarem allà per escoltar tothom que ho necessiti. Mm.
0: Doncs Jennifer Garcia, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la pròxima.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Bull. Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Matí de problemes a Rodalies, a Cubelles, pels efectes de les pluges en la infraestructura. Concretament, un arbre i un talús han caigut sobre un tren entre Cubelles i Vilanova aquesta nit passada de dimarts, i això ha endarrerit la circulació de trens unes hores aquest dimecres al matí. De fet, fins a les 9 no s'ha habilitat cap transport alternatiu, i a partir de les 11, quan ja s'ha anunciat la recuperació del pas normal dels trens per les vies, però amb afectacions. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, una usuària de la línia R2 Sud a Vilanova i la Geltrú, la Marta, ha dit que ha arribat des de Cubelles fent autoestop perquè no disposava de trens i els busos express anaven plens a vessar.
3: En el semáforo he picado una puerta de un coche donde me han bajado la ventana y le he pedido por favor lléveme a Vilanova. ¿Vale? Entonces, el señor ha sido muy amable, me ha llevado, a pesar que ha sido a los juzgados, la parte de arriba, que yo tenía que ir caminando 20 minutos hasta que llego a la estación, pero iba corriendo, quería coger el tren a ver que tenía que ir a 38, yo no sé si ha salido o no.
2: També en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, en Manuel, un usuari de l'R2 Sud a Cubelles, que ha anat a buscar l'autobús alternatiu habilitat per Renfe, ha dit que és una vergonya com funciona el servei del tren i que ha anat a buscar el bus alternatiu habilitat i l'han redirigit des de l'estació i ha lamentat la falta d'informació a la parada de l'autobús.
4: Es que esto es una vergüenza. Es una vergüenza. No hay derecho que nos hagan a nosotros lo que están haciendo con la Renfe. No hay derecho. En la estación me ha dicho la chica que no habían trenes, que no pasaban ni para arriba ni para abajo. Nada más, que subiera aquí, que había Renfe puesto unos autobuses.
5: Pero el bus no aparece.
4: El bus ha aparecido uno para allá, que pone Renfe, pero para allá, para aquí no.
2: Un altre usuari de l'R2 Sud a Cubelles ha comentat també a l'Agència Catalana de Notícies, en Julián, que ha anat a buscar aquest autobús interurbà com a alternativa per anar cap a Vilanova i ha lamentat que no ha pogut agafar el tren a temps perquè la represa no estava complint amb els horaris habituals i ha dit que la situació és caòtica.
6: Claro, he intentado pues eso, pillar el tren, pero como se adelantan, salen cuando quieren y esas cosas, pues no he llegado. Y he venido al bus a esperar a ver si a cuándo llega también. Caos. Un poco caos porque no sé si voy a llegar al trabajo, o sea, imagínate.
2: Una situació que s'ha repetit, de fet, en la majoria de línies de Rodalies del país a primera hora d'aquest dimecres. Unes línies de tren que han estat revisades per Adif i per maquinistes per poder certificar que la circulació fos prou segura després dels aiguats dels últims dies. I és que a primera hora el sindicat CEMAF ha avisat que no emprendrien la marxa dels trens fins que la seguretat a les vies estigués garantida. Per la seva banda, l'Associació de Promoció del Transport Públic ha criticat en un comunicat que no pot ser que hi hagi un tancament total del sistema cada vegada que hi hagi un temporal fort i ha reclamat que reobri com més aviat millor cada tram de via. En aquest sentit, la plataforma ha demanat al govern de la Generalitat que decreti el teletreball per a tots els afectats i ha reclamat a DIF que tinguin la infraestructura preparada davant d'uns episodis que aniran a més. Finalment, han lamentat que la informació a l'usuari és molt deficient i que està agreujada per la mala coordinació que hi ha entre Renfe i Adif. I des d'una altra plataforma, Dignitat a les Vies, han publicat que, davant la situació, caldria decretar el teletreball fins a garantir una mobilitat òptima, segura i digna, i sobretot per assegurar el servei a qui no pugui evitar desplaçar-se, les persones que han d'anar a treballar físicament al metge o fer gestions imprescindibles. Des de Dignitat a les Vies han afegit que Rodalies no pot funcionar a cop de tancaments, que no pot ser que cada episodi de temporal acabi posant en risc el servei i deixant milers de persones sense una alternativa. I han cridat a la següent consigna, que la mobilitat de Catalunya no pot estar sempre en joc. Aquesta ha estat la situació de caos que ha viscut la mobilitat entre Cubelles i la zona metropolitana, sobretot per aquests problemes a Rodalies que hi ha hagut aquest dimecres al matí. El segon cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis a Cubelles arrenca aquest dimecres. Serà concretament a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. i en la primera sessió hi haurà la projecció de dos documentals, un titulat L'escala de Mauthausen, de l'associació italiana Anet Deportazione, i basat en el testimoniatge donat a Mauthausen l'octubre del 2000 per l'antic deportat polític francès Jean Lafitte, mort el 2004, un treballador comunista i partisà que va ser deportat a Mauthausen i després al subcamp de Vencer des del març de 1943 al 6 de maig de 1945. També es podrà veure el documental de Carlos Hernández titulat Les tres guerres de Virgilio Peña, sobre la història d'un dels darrers supervivents espanyols del camp de concentració de Buchenwald. La vida d'aquest home és una història de lluita per la llibertat i la supervivència. Va ser combatent a la Guerra d'Espanya, es va allistar per la força a l'exèrcit francès durant la Segona Guerra Mundial i finalment va ser membre de la resistència. Els nazis el van capturar, el van torturar i el van enviar a morir a Buchenwald. Les projeccions es complementaran amb una taula rodona aquest dimecres, amb un debat en què en formaran part en Xavier Martínez del grup d'estudis Codencs Amics del Castell, la historiadora i professora de l'Institut Neus Capdet i el president de l'Amical de Buchenwald, en Enric Garriga. El cicle tindrà continuïtat el dijous dia 14 amb el documental de televisió espanyola Montserrat Roig, entrevista Neus Català. I el cicle encara tindrà continuïtat en una altra data més endavant dins d'aquest mes d'octubre.
7: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Ses muntanyes, ets el tel, ets una campana, ja sé l'olor que fa l'atlet. Ses retxes d'una

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Matí de problemes a Rodalies, a Cubelles, pels efectes de les pluges en la infraestructura. Concretament, un arbre i un talús han caigut sobre un tren entre Cubelles i Vilanova aquesta nit passada de dimarts, i això ha endarrerit la circulació de trens unes hores aquest dimecres al matí. De fet, fins a les 9 no s'ha habilitat cap transport alternatiu, i a partir de les 11, quan ja s'ha anunciat la recuperació del pas normal dels trens per les vies, però amb afectacions. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, una usuària de la línia R2 Sud a Vilanova i la Geltrú, la Marta, ha dit que ha arribat des de Cubelles fent autoestop perquè no disposava de trens i els busos express anaven plens a vessar.
3: En el semáforo he picado una puerta de un coche donde me han bajado la ventana y le he pedido, por favor, lléveme a Vilanova. ¿Vale? Entonces, el señor ha sido muy amable, me ha llevado, a pesar que ha sido a los juzgados, la parte de arriba, que yo tenía que ir caminando 20 minutos hasta que llego a la estación, pero iba corriendo, quería coger el tren a ver que tenía que ir a 38, yo no sé si ha salido o no.
2: També en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, en Manuel, un usuari de l'R2 Sud a Cubelles, que ha anat a buscar l'autobús alternatiu habilitat per Renfe, ha dit que és una vergonya com funciona el servei del tren i que ha anat a buscar el bus alternatiu habilitat i l'han redirigit des de l'estació i ha lamentat la falta d'informació a la parada de l'autobús.
4: Es que esto es una vergüenza. Es una vergüenza. No hay derecho que nos hagan a nosotros lo que están haciendo con la Renfe. No hay derecho. En la estación me ha dicho la chica que no habían trenes, que no pasaban ni para arriba ni para abajo. Nada más, que subiera aquí que había Renfe puesto unos autobuses.
5: Pero el bus no aparece.
4: El bus ha aparecido uno para allá, que pone Renfe, pero para allá, para aquí no.
2: Un altre usuari de l'R2 Sud a Cubelles ha comentat també a l'Agència Catalana de Notícies, en Julián, que ha anat a buscar aquest autobús interurbà com a alternativa per anar cap a Vilanova i ha lamentat que no ha pogut agafar el tren a temps perquè la represa no estava complint amb els horaris habituals i ha dit que la situació és caòtica.
6: Claro, he intentado pues eso, pillar el tren, pero como se adelantan, salen cuando quieren y esas cosas, pues no he llegado. Y he venido al bus a esperar a ver si a cuándo llega también. Caos. Un poco caos porque no sé si voy a llegar al trabajo, o sea, imagínate.
2: Una situació que s'ha repetit, de fet, en la majoria de línies de Rodalies del país a primera hora d'aquest dimecres. Unes línies de tren que han estat revisades per Adif i per maquinistes per poder certificar que la circulació fos prou segura després dels aiguats dels últims dies. I és que a primera hora el sindicat CEMAF ha avisat que no emprendrien la marxa dels trens fins que la seguretat a les vies estigués garantida. Per la seva banda, l'Associació de Promoció del Transport Públic ha criticat en un comunicat que no pot ser que hi hagi un tancament total del sistema cada vegada que hi hagi un temporal fort i ha reclamat que reobri com més aviat millor cada tram de via. En aquest sentit, la plataforma ha demanat al govern de la Generalitat que decreti el teletreball per a tots els afectats i ha reclamat a DIF que tinguin la infraestructura preparada davant d'uns episodis que aniran a més. Finalment, han lamentat que la informació a l'usuari és molt deficient i que està agreujada per la mala coordinació que hi ha entre Renfe i Adif. I des d'una altra plataforma, Dignitat a les Vies, han publicat que, davant la situació, caldria decretar el teletreball fins a garantir una mobilitat òptima, segura i digna, i sobretot per assegurar el servei a qui no pugui evitar desplaçar-se, les persones que han d'anar a treballar físicament al metge o fer gestions imprescindibles. Des de Dignitat a les Vies han afegit que Rodalies no pot funcionar a cop de tancaments, que no pot ser que cada episodi de temporal acabi posant en risc el servei i deixant milers de persones sense una alternativa. I han cridat a la següent consigna, que la mobilitat de Catalunya no pot estar sempre en joc. Aquesta ha estat la situació de caos que ha viscut la mobilitat entre Cubelles i la zona metropolitana, sobretot per aquests problemes a Rodalies que hi ha hagut aquest dimecres al matí.
7: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

ありがとうございます。

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora, com anem? Ja hem entrat al mes d'octubre, però aquí continuem a Can 60 amb el Cinto Bel a la part tècnica. Salutacions cordials d'ell i salutacions cordials de qui us parla. Bé, en el programa d'avui parlarem bàsicament, no, parlarem de dues coses a part d'escoltar música de tots els estils i èpoques. Parlarem en primer lloc del fundador dels franciscans, Giovanni Prieto Bernardone, conegut com a Francesc d'Assís. Parlarem d'aquest frare i parlarem també, continuarem amb la sèrie que vam encetar la setmana passada sobre els grups de teatre de Cubelles al llarg del temps. Comencem parlant del Francesc d'Assís i primer ho farem a través del que diu d'ell l'Enciclopèdia Catalana i després doncs, el que ens explica el Joan Amades. Segons l'Enciclopèdia Catalana, Francesc d'Assís, nascut Giovanni Prieto Bernardone, va néixer a Assís, a Itàlia, el 1182 i va morir a la mateixa ciutat el 1226. Per què parlem d'ell? És precisament perquè fa 800 anys que va morir. 800 anys. Bé, el Francesc d'Assís era fill d'un ric marxant, Pietro Bernardone, i d'una dama provençal, Pica, i es dedica de jove a les armes. Presoner dels senyors de Perusa, va caure malalt després d'alliberat. Aquesta malaltia el va canviar. Guarit, intentà d'anar a la Pulla a combatre els infidels, però a Spoleto va decidir d'emprendre una nova vida. Retirat a l'esglesiola de Sant Damià, segons la tradició, el vell crucifix li parlà. Va abandonar la casa paterna el 1207 i es va recloure de nou com a eremita a Sant Damià. Iniciada la predicació, va aplegar aviat un grup de seguidors, els quals reberen, el 1210, l'aprovació del papa Innocenci III, que era franciscà. Clara d'Assís també el seguí i va fundar amb ell, el 1212, les Clarisses. El Francesc d'Assís va visitar Espanya a la fi del 1213, data que alguns avancen la 1211, acompanyat de fra Bernardo de Quintavalle, quan desitjava anar al Marroc a predicar als moros. Aquí fou atacat d'una gran malaltia i és tradició que s'hostatjà a l'Hospital de Sant Nicolau de Barcelona, prop de la mar, on fou fundada després la primera casa religiosa franciscana. Abans o després de la seva malaltia, el Francesc d'Assís va visitar Sant Jaume de Galícia. Les tradicions sobre la seva estada i predicació a Catalunya són comunes arreu del país i es localitzen en capelles i convents de Perpinyà, Vic, Santpedor, el Lledoner, a Lledoner de Cervelló, Sant Joan d'Espí, Cervera, Lleida, etc. L'any 1215 va assistir al Concili IV del Laterà, on el papa va aprovar de nou la regla de la fraternitat. Va completar l'organització de l'orde i va intentar de predicar a França el 1217, però aconsellat pel cardenal Ugolí, futur papa Gregori IX, va restar a Itàlia. El 1219 es va unir a la croada d'Egipte i va visitar Palestina. De retorn a Itàlia, va renunciar a dirigir l'obra per ell iniciada i que havia pres unes proporcions insospitades i va reprendre la predicació i la vida eremítica. La seva figura és peculiar. Cantava a les places, predicava als ocells, apaivagava el llop de Gubbio. Francesc d'Assís restà sempre diaca sense ésser ordenat sacerdot. Va ser el primer a representar el pessebre en una cova de Creccio. El 1224, al Mont Verna, fou marcat amb els estigmes de la passió de Crist. Va tornar a Assís, malalt i sec. I abans de morir va compondre l'himne al germà Sol i a la germana Aigua. Francesc d'Assís és una de les figures més velles del cristianisme. És l'esperit cristià sense gairebé cos, sense gaire possibilitat de trobar una regla canònica que l'expressi. Va centrar tota la doctrina evangèlica en la pobresa. L'estimació optimista que va sentir per la creació, dins la línia de l'humanisme italià precoç, en contrast paradoxal amb el seu total despreniment, fa que s'aparti de l'antiga i més tradicional concepció de la vida monàstica. Va ser canonitzat el 1228 pel papa Gregori IX i la seva festa se celebra el 4 d'octubre, o sigui, demà. Bé, després, com he dit, parlarem més de Francesc d'Assís a través de Joan Amades i, de moment, passem a la música. Escoltem la Sílvia Pérez Cruz, juntament amb el Toti Soler, amb el tema Cançó de Suburbi.

Bé, i ara, com deia, anem a parlar més del Francesc d'Assís, segons el que ens explica el Joan Amades. Francesc d'Assís, doncs, que ara fa 800 anys que va morir. Diu l'Amades que Sant Francesc d'Assís va ser fill d'un comerciant i durant un temps també va exercir aquesta professió. Ben aviat, però, va sentir-se cridat per Déu i es va dedicar a l'apostolat i va viure en la pobresa més absoluta. L'any 1209 va fundar l'orde mendicant dels franciscans, el qual va exercir una profunda influència en la vida espiritual del seu temps. El seu pas per Catalunya l'any 1213 ha originat nombroses llegendes, una de les quals és el miracle del bé. I diu, segons l'Amades, que conten que un dia que Sant Francesc passejava per Barcelona, una bona gent li va donar un bé. El sant, que havia de fer una diligència, va demanar a uns paletes que treballaven en una obra que li vigilessin la bèstia una estona. Els paletes van dir que sí, que la hi vigilarien, i el sant se'n va anar. En passar les hores, els paletes van començar a mirar-se el bé i el van trobar grassonet i apetitós. Tant i tant se'l van mirar que a la fi van caure en la temptació de matar-lo i menjar-se'l. I així ho van fer. Per no deixar-ne rastre, van tirar les despulles de l'animal a un forn d'obra que hi havia allí mateix. Quan va arribar Sant Francesc i va demanar el seu bé, li van dir que feia estona que no el veien, que segurament deuria haver fugit, i li van demanar excuses. Sant Francesc es va posar a cridar el bé i a les dues o tres vegades de fer-ho es va sentir el bé que avalava,

El gran Mario Lanza, amb el tema mestre, torna a Sorrento. Bé, el fet que hàgim escoltat una cançó italiana i que el Francesc d'Assís hagi nascut a Itàlia és pura casualitat, no s'ha fet expressament. Bé, encara una altra llegenda sobre Sant Francesc d'Assís, a càrrec de Joan Amades, que ens parla de la cordonada de Sant Francesc. I diu que sembla que pels vols de Sant Francesc, del 4 d'octubre, al cel hi ha trastorns atmosfèrics, els quals la gent descriu com a cordonada de Sant Francesc. Els vells gats de mar expliquen així l'origen d'aquest temut fenomen. El dimoni, irritat pel gran fervor de Sant Francesc, no parava de temptar-lo. Un bon dia, el sant, tip del dimoni, va decidir treure-se'l del davant i li va proposar dur-lo a una illa on hi havia un gran nombre d'ànimes pecadores. Després d'uns quants dies de navegació, el dimoni i Sant Francesc van arribar a un illot, al cim del qual hi havia un castell ruïnós. Sant Francesc va dir-li al dimoni que dins d'aquell castell tenia tancades les ànimes pecadores, però que s'havia deixat les claus i que havia de tornar a buscar-les. El dimoni, enlleminit per la possibilitat de fer una bona collita, va deixar marxar innocentment Sant Francesc, el qual, com era de preveure, no hi va tornar més. Cada any, per aquest temps, que és quan el sant el va enganyar, el dimoni s'enfureix i la seva ira desencadena les grans tempestes. Bé, fins aquí, doncs, aquesta rememorar la figura de Sant Francesc d'Assís a motiu demà, 4 d'octubre, del 800 aniversari de la seva mort. Abans de passar a més cosetes, escoltem ara el Joe Cocker amb el tema You Can Leave Your Hat On.

Bé, abans he dit que deixàvem el Francesc d'Assís, però continuem amb el Joan Amades perquè ens diu que el mes d'octubre és el més trist i pobre de costums festius de l'any. Durant el seu curs no hi ha cap festa assenyalada ni cap dia remarcable. Ara bé, per la vida rural és un moment d'importància excepcional, ja que és el moment de la sembra. Quan l'octubre és arribat, sembra el sègol, l'ordi i el blat. A la muntanya, des de bon començament de mes, els ramats que no restaven encorralats a la pagesia baixaven a cercar els climes més benignes de la terra baixa. Aquest mes s'obre l'època de caça i els caçadors, seguits del seu estol de gossos, recorren les boscúries. L'octubre és mal mes per a la pesca. Acostumen a regnar els vents pitjors. Els vents pitjors per la mar, el xaloc i el migjorn, els quals solen portar pluges que sovint degeneren en temporals. Xaloc i migjorn, la fi del món. A la ciutat, l'escurçament del dia i el refredament de les temperatures torna a convidar a fer més vida casolana que de carrer.

els veïns sàpiguen que he estat plorant. Val més que segueixin creient que sóc un ximplet i es riguin dels meus cabells llargs, diguin que feliç que és ell. I quan parlin algun dia de mi, diran que sóc l'extravagant, que no té res a dins del cap. Val més no treure'ls-hi l'encant,

El tema que acabem d'escoltar porta per títol la cançó del noi dels cabells llargs, interpretada pels tres tambors amb el Jordi Batista de cantant. Més coses de Joan Amades respecte a l'octubre, dels costums del 1 d'octubre, que ens diu que avui, l'1 d'octubre, seguint una tradició secular, els nostres avis encenien el braser tant si feia fred com si no en feia. Si la temperatura encara era agradable, només l'encenien per complir amb la tradició i ja no tornaven a fer-ho fins que la fredor ho exigia. També era el dia d'estrenar la roba de tardor, la qual era costum d'anar a exhibir a la Rambla. A les ciutats reprenien les tertúlies i reunions familiars després de l'aturada de l'estiu. Es feien, sobretot, les tardes dels diumenges i, més rarament, en havent sopat. En aquestes reunions es feia música, ball, sessions de teatre de ninots, jocs de societat i altres divertiments. Les senyores s'aprofitaven per parlar de modes, menjars i xafarderies, i els senyors de política, negocis o simplement jugaven a cartes. Avui també era tradicional començar a menjar llegum per sopar.

Lluís Llach, La casa que vull. Va, i per tancar aquest repàs de cosetes de principis d'octubre a càrrec del Joan Amades, ara parlarem, segons el que ens explica doncs, ell, del cel de la tardor. I diu que a la tardor hom diu que els estels es muden. Això ho posa entre cometes, es muden. I, per tant, el panorama celeste és ben diferent al dels temps calorosos. Ara també és un bon moment per atreure navaranys i fer deduccions d'acord amb les conveniències de cadascú. A la tardor, les nits s'allarguen i sobretot s'enfosqueixen. Hom creu que, emparats en les seves ombres, surten dels seus amagatalls els éssers més diversos i fantàstics, que durant les nits lluminoses del bon temps perden poder i han d'estar-se amagats. Per efecte d'aquesta creença, la gent poruga, sobretot els infants i les dones, temia passar per llocs deserts i solitaris a hores de fosca. Quan ho havien de fer, procuraven fer soroll o cantar per tal d'espantar-los i allunyar-los. Els instruments més emprats per fer soroll eren una mena de zing-zings fets amb peülles de porc lligades amb un cordill a una anella de fusta. N'hi havia uns altres que eren com unes maraques, però fetes de terrissa i amb uns quants grans de moresc a dins. I bé, fins aquí doncs, aquestes llegendes de principis d'octubre a través de Joan Amades. Passem ara a la música i després doncs, continuarem amb aquella sèrie dels grups de teatre de Cubelles al llarg del temps. Què escoltarem ara? Doncs els Beatles, que pràcticament no falten mai en aquest programa, amb un tema de l'àlbum Revolver, que porta per títol She Said, She Said.

Vinga, i ara, com deia, agafo la separata, el quadern cultural publicat l'any 2018 del treball que es porta per títol Els grups de teatre de Cubelles al llarg del temps, que vaig fer jo mateix. La setmana passada vam iniciar aquesta sèrie parlant de la secció dramàtica del Círcul Cubellenc i avui continuem amb el grup de teatre i secció infantil de l'Aliança. I el tema, doncs, queda explicat de la següent manera. El doctor Remigi Juncà, per raons que ara no venen al cas, va abandonar la seva vinculació al Círcul Cubellenc i va passar a formar part de la societat L'Aliança a final dels anys 20. I com havia fet amb l'altra entitat, de seguida es va involucrar en el teatre reunint un grup de joves en què hi participaven Joan Avinyó Socies, Maria Lluïsa Pedro Almirall, Dolors Ivern Trilles, Ferran Romeu Urpí, Marina Papiol Robert, Joan Albet Avinyó i Maria Poc Soler. Algunes de les obres representades van ser Seny i amor, amo i senyor, de Valí Artís i Balaguer, El preu de l'or, d'Enric Lluelles, La pecadora, d'Àngel Guimarà, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla i Els pastorets, de Folc i Torres. De la primera de les esmentades obres, el diari La Vanguardia en feia una ressenya en la seva edició del 7 de setembre de 1928, en què deia: "Para el próximo día 8, por la noche, ha organizado otra velada que también promete resultar interesante. Será consagrada al arte dramático e irá a cargo de su excelente cuadro escénico. Se pondrá en escena la comedia en tres actos, Seny y amor, amo y señor, para cuyos estudio y ensayos han puesto especial cariño los intérpretes. Por si no fuera ya interesante el programa, tiene además el aliciente de que el público podrá admirar una decoración pintada ex profeso para esta obra." Uns dies més tard, el 19 de setembre, el mateix rotatiu barceloní, La Vanguardia, elogiava la representació de l'obra protagonitzada per Joan Avinyó i Maria Poc. I deia que el próximo pasado domingo tuvo lugar en la Sociedad Recreativa La Alianza la representación de la comedia Seny y amor, amo y señor, que estaba anunciada para el día 8 del corriente y que no pudo celebrarse. Fue un franco éxito para los intérpretes, que fueron todos muy aplaudidos al finalizar los tres actos. Muy acertada en su papel la distinguida señorita María Poc, como también el joven Juan Avinyó, que estuvo discretísimo. A continuación se representó el diálogo Matí de festa, que también gustó y fue aplaudido. Y estaba signat pel corresponsal. Com a, això no ho diu aquí el treball, però sí que dic que el Joan Avinyó i la Maria Poc, doncs, es van casar més endavant i van formar família. Bé, abans de continuar, doncs, amb aquesta ressenya del grup de teatre i secció infantil de l'Aliança, anem una altra vegada a la música i escoltem el Neil Diamond amb el tema Girl, You'll Be a Woman Soon.

0: Vinga, i seguim. El mateix Juncà, a començament dels anys 30, formà un grup de teatre infantil, se'n deia Secció Infantil de l'Aliança de Cubelles, que va debutar amb una obra de Folch i Torres titulada El més petit de tots, protagonitzada per Rita Almirall Pedro i Rosa Ivern Guasch. A més d'elles dues, l'elenc infantil el formaven Maria Catllà Sibiach, Teresa Fontanals Rovirosa, Josep Sibiach Pedro, Joan Rovirosa Ferrer, Antònia Pros, Rosa Guasch Adrià, Maria Albet Carbonell, Pere Rovirosa Safons, Enriqueta Papiol Robert, Maria Josepa Vidal Rovirosa i Maria Nogués Rodríguez. El grup representaria després diverses obres creades pel propi Remigi Juncà. Una de les més recordades és Somni d'infants, una nadalenca en què el polifacètic metge interpretava el cant dels ocells. Una altra peça teatral salvada per la memòria oral duia per nom Les germanetes, en aquesta ocasió amb Maria Catllà i Teresa Rovirosa en els papers principals. També va ser molt celebrada l'obra A ple bosc, en la qual hi havia una part musical composta per la jove estiuejant barcelonina Gertrudis Armengol, interpretada per ella mateixa al piano i amb Rita Pedro i Rosa Ivern cantant a duo. El tàndem Juncà-Armengol va crear, així mateix, un quadret líric anomenat Infantívola, que es va estrenar el 7 de setembre de 1930 a l'Aliança amb un repartiment format per Maria Catllà, Teresa Fontanals, Rita Pedro i Josep Sibiach. En aquesta sessió també representà una obra breu, Les germanetes, interpretada per Maria Josepa Vidal i Maria Nogués. Aquesta peça va ser protagonitzada, en una altra ocasió, per Maria Catllà i Teresa Fontanals. També hi ha constància de la posada en escena, el 5 d'abril de 1931, de l'obra L'orfanet, del mateix Juncà. El doctor Juncà no solament s'encarregava del teatre, sinó que també combinava aquesta activitat amb la de dirigir la colla de caramelles infantils de l'Aliança, creada l'any 1929. La Guerra Civil i, sobretot, l'assassinat de Juncà el juliol de 1936 van posar fi a la trajectòria d'aquests grups teatrals. Bé, i fins aquí, doncs, aquesta ressenya del grup de teatre i secció infantil de Cubelles. La setmana que ve continuarem amb aquesta sèrie dels grups de teatre de Cubelles al llarg del temps i d'aquí fins al final anirem escoltant música. En primer lloc, tenim preparat el Lou Vega amb el tema Mambo número 5, A Little Bit Off.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: Bé, i això és tot per avui. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Cant 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Després de les importants pluges d'ahir al vespre, que esperem que no es torni a repetir, avui encara continuem amb una situació de temps variable i insegur, amb núvols i clarianes al matí, nuvolades que tornaran a tapar el cel a partir de migdia i durant bona part de la tarda, quan poden caure pluges i ruixats irregulars al centre del dia, però no serien ni de bon tros, ni tan intensos, ni tan duradors, ni quantiosos com els dels darrers dies, amb unes temperatures que després s'aclariria a partir de mitja tarda i la temperatura baixarà avui, ja es normalitzarà amb valors que estaran entre els 17 i 18 de mínima i de 22 a 23 de màxima amb una humitat alta. Vent feble de garbí girant a mestral a la tarda i fent que la mar estigui moguda entre marejol i maró. De cara a demà millora el temps, però sense acabar de fer net. Sí que amb domini del sol, amb alguns núvols baixos al matí i ennuvolant-se a la tarda. Fins i tot no descartem que pugui caure alguna pluja feble i minsa, sobretot entrada a la nit, amb una temperatura que baixarà una mica més i estarà aquesta nit entre els 15 i els 16 de mínima i demà es mantindrà entre 22 i 23 de màxima amb una humitat, això sí, una mica més baixa. Ben feble de mestral al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maró al final del dia.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. Matí de problemes a Rodalies, a Cubelles, pels efectes de les pluges en la infraestructura. Concretament, un arbre i un talús han caigut sobre un tren entre Cubelles i Vilanova aquesta nit passada de dimarts, i això endarrerit la circulació de trens unes hores aquest dimecres al matí. De fet, fins a les 9 no s'ha habilitat cap transport alternatiu i a partir de les 11, quan ja s'ha anunciat la recuperació del pas normal dels trens per les vies, però amb afectacions. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, una usuària de la línia R2 Sud a Vilanova i la Geltrú, la Marta, ha dit que ha arribat des de Cubelles fent autoestop perquè no disposava de trens i els busos express anaven plens a vessar.
3: En el semáforo he picado una puerta de un coche donde me han bajado la ventana y le he pedido por favor lléveme a Vilanova. ¿Vale? Entonces, el señor ha sido muy amable, me ha llevado, a pesar que ha sido a los juzgados, la parte de arriba, que yo tenía que ir caminando 20 minutos hasta que llego a la estación, pero iba corriendo, quería coger el tren a ver que tenía que ir a 38, yo no sé si ha salido o no.
0: També en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, en Manuel, un usuari de l'R2 Sud a Cubelles, que ha anat a buscar l'autobús alternatiu habilitat per Renfe, ha dit que és una vergonya com funciona el servei del tren i que ha anat a buscar el bus alternatiu habilitat i l'han redirigit des de l'estació i ha lamentat la falta d'informació a la parada de l'autobús.
4: Es que esto es una vergüenza. Es una vergüenza. No hay derecho que nos hagan a nosotros lo que están haciendo con la Renfe. No hay derecho. En la estación me ha dicho la chica que no habían trenes, que no pasaban ni para arriba ni para abajo. Nada más, que subiera aquí, que había Renfe puesto unos autobuses.
5: Pero el bus no aparece.
4: El bus ha aparecido uno para allá, que pone Renfe, pero para allá, para aquí no.
0: Un altre usuari de l'R2 Sud a Cubelles ha comentat també a l'Agència Catalana de Notícies, en Julián, que ha anat a buscar aquest autobús interurbà com a alternativa per anar cap a Vilanova i ha lamentat que no ha pogut agafar el tren a temps perquè la represa no estava complint amb els horaris habituals i ha dit que la situació és caòtica.
6: Claro, he intentado pues eso, pillar el tren, pero como se adelantan, salen cuando quieren y esas cosas, pues no he llegado. He venido al bus a esperar a ver si a cuándo llega también. Caos. Un poco caos porque no sé si voy a llegar al trabajo, o sea, imagínate.
0: Una situació que s'ha repetit, de fet, en la majoria de línies de rodalies del país a primera hora d'aquest dimecres. Unes línies de tren que han estat revisades per Adif i per maquinistes per poder certificar que la circulació fos prou segura després dels aiguats dels últims dies. I és que a primera hora el sindicat CEMAF ha avisat que no emprendrien la marxa dels trens fins que la seguretat a les vies estigués garantida. Per la seva banda, l'Associació de Promoció del Transport Públic ha criticat en un comunicat que no pot ser que hi hagi un tancament total del sistema cada vegada que hi hagi un temporal fort, i ha reclamat que reobri com més aviat millor cada tram de via. En aquest sentit, la plataforma ha demanat al govern de la Generalitat que decreti el teletreball per a tots els afectats i ha reclamat a DIF que tinguin la infraestructura preparada davant d'uns episodis que aniran a més. Finalment, han lamentat que la informació a l'usuari és molt deficient i que està agreujada per la mala coordinació que hi ha entre Renfe i Adif. I des d'una altra plataforma, Dignitat a les Vies, han publicat que, davant la situació, caldria decretar el teletreball fins a garantir una mobilitat òptima, segura i digna, i sobretot per assegurar el servei a qui no pugui evitar desplaçar-se, les persones que han d'anar a treballar físicament al metge o fer gestions imprescindibles. Des de Dignitat a les Vies han afegit que Rodalies no pot funcionar a cop de tancaments, que no pot ser que cada episodi de temporal acabi posant en risc el servei i deixant milers de persones sense una alternativa. I han cridat a la següent consigna, que la mobilitat de Catalunya no pot estar sempre en joc. Aquesta ha estat la situació de caos que ha viscut la mobilitat entre Cubelles i la zona metropolitana, sobretot per aquests problemes a Rodalies que hi ha hagut aquest dimecres al matí. Cubelles ha acollit una visita institucional d'alcaldes provinents d'Ucraïna. Aquest dimecres, el govern local s'ha reunit amb una representació política i tècnica provinent de la regió de Vinnytsia, convidada per la Diputació de Barcelona. En Volodymyr Basiliovich, alcalde de Bar, un municipi que agrupa uns quants nuclis amb una població total d'uns 40.000 habitants, ha agraït el gest de ciutats catalanes com Cubelles per reunir-s'hi i establir possibles intercanvis.
7: З таким важливим візитом поділитись досвідом і подякувати таким містам, як Кубельяс, Барселона, провінційній раді за те, що вони допомагають Україні, допомагають жителям нашим в такий непростий час.
8: Nosotros, para nosotros esta visita es muy importante. Agradecemos muchísimo a la Diputación de Barcelona, a las ciudades como Cubelles, a otras ciudades, a los que nos apoyan en estos tiempos tan difíciles.
0: El regidor d'Integració Europea, Per Rodríguez, ha destacat que la visita dels representants ucraïnesos ha servit també per donar a conèixer la situació econòmica actual de Cubelles i els projectes de futur més immediats.
9: Ara anirem cap a l'Espai Jove una mica, perquè també s'havien interessat per les polítiques d'aquest desenvolupament en l'àmbit de les polítiques de joventut, i després també farem un recorregut per tres empreses diferents al municipi, també per veure, no?, com estem nosaltres treballant el desenvolupament del polígon industrial Les Salines, no?, també amb l'incorporació de la nova plataforma logística, una mica amb el càmping també que es farà en els propers mesos, una mica, no?, com treballem també a nivell econòmic, al sector també turístic.
0: Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha recordat els gestos de suport cap a Ucraïna que s'han fet des de l'Ajuntament de Cubelles.
9: L'Ajuntament, doncs, des del primer 1, doncs, ha mostrat aquest suport, aquesta solidaritat amb el poble ucraïna. Recordem que també tenim famílies refugiades instal·lades al municipi, no?, que els seus fills també, doncs, estudien aquí, i per tant creiem que era un gest més que fèiem de la mà de la Diputació de Barcelona doncs, a mostrar aquest suport un cop més cap al poble ucraïnès.
0: I l'alcaldessa Rosa Fonoll ha comentat l'experiència de rebre una visita especial de representants d'Ucraïna i, per tant, un país en guerra des de fa més de 3 anys.
10: També els hem donat molt suport amb el tema de la crisi bèl·lica que estan patint, que ens han explicat una mica per sobre i, bueno, que s'estan acostant molt al model europeu. I això és el que, bueno, penso que va acabant per bon camí. L'alcalde que ha vingut, un d'ells, és alcalde d'una població com ara la nostra, uns 18.000 habitants. El que passa que s'uneixen tots els poblers del costat, que això fa que siguin uns 40, i jo li he dit que, bueno, que potser això feia més força, i he dit que potser també més problemes, no? És una cosa que m'ha sobtat.
0: Recordem que al febrer de 2022 Rússia va iniciar una invasió a gran escala d'Ucraïna que va provocar una crisi de refugiats amb més de 6 milions i mig d'ucraïnesos fugint del país i un terç de la població desplaçada. El segon cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis a Cubelles arrenca aquest dimecres. Serà concretament a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. I en la primera sessió hi haurà la projecció de dos documentals, un titulat L'escala de Mauthausen, de l'associació italiana Anet Deportazione, i basat en el testimoniatge donat a Mauthausen l'octubre del 2000 per l'antic deportat polític francès Jean Lafitte, mort el 2004. Un treballador comunista i partisà que va ser deportat a Mauthausen i després al subcamp de Vincennes des del març de 1943 al 6 de maig de 1945. També es podrà veure el documental de Carlos Hernández titulat Les tres guerres de Virgilio Peña sobre la història d'un dels darrers supervivents espanyols del camp de concentració de Buchenwald. La vida d'aquest home és una història de lluita per la llibertat i la supervivència. Va ser combatent a la Guerra d'Espanya. Es va allistar per la força a l'exèrcit francès durant la Segona Guerra Mundial i finalment va ser membre de la resistència. Els nazis el van capturar, el van torturar i el van enviar a morir a Buchenwald. Les projeccions es complementaran amb una taula rodona aquest dimecres, amb un debat en què en formaran part en Xavier Martínez del grup d'estudis Codencs Amics del Castell, la historiadora i professora de l'Institut Neus Capdet i el president de l'Amical de Buchenwald, en Enric Garriga. El cicle tindrà continuïtat el dijous dia 14 amb el documental de televisió espanyola Montserrat Roig, entrevista Neus Català. I el cicle encara tindrà continuïtat en una altra data més endavant dins d'aquest mes d'octubre.

0: de la costa del municipi entre els anys 1946 i 2025. Després, aquest dissabte, dia 10 d'octubre, el punt central de les activitats serà els safaretjos municipals. Durant tot el matí de dissabte hi haurà, paral·lelament, una visita guiada pel nucli antic de la vila per conèixer el patrimoni més destacat del centre i, seguidament, com dèiem, els safaretjos és on es farà un taller i després un espectacle de titelles de 11:45 a 13:45 que està especialment pensat per al públic familiar. De cara a la tarda de dissabte, a les 7, es farà una actuació musical a càrrec del cor Lirae de Cubelles, que es farà també als safaretjos. La regidora de Patrimoni, Renata Bedosa, destaca dels micròfons de Ràdio Cubelles l'element patrimonial, que són aquests safaretjos municipals.
1: Aquest any, doncs, el centre serà el dissabte. Els actes es faran als safaretjos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general.
0: Totes les propostes de les jornades de patrimoni són d'accés lliure i gratuït, sense necessitat de cap reserva prèvia. Aprofitant la celebració d'aquest esdeveniment, al voltant del patrimoni, la regidora també ha informat sobre l'estat d'altres espais històrics de Cubelles i els projectes relacionats amb el patrimoni local. Per exemple, un dels elements que es podran visitar aviat seran les restes romanes que es van trobar en les obres de la plaça del Castell, tal com ha confirmat Renata Bedós.
1: Si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del Castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades i una part sí que seran visibles, l'altra serà estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs, com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé diu, l'exposició del Charles Ribel, de moment continua ja en la previsió de que, no sé, poder un altre govern decideixi una altra cosa.
0: I en relació a Can Travé, que ja fa més de 10 anys que és un patrimoni que està en mans de l'Ajuntament, doncs també hi hauria novetats. Segons ha revelat la regidora Renata Bedós, la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció tècnica per redactar un pla director d'aquesta finca.
1: Respecte a Can Travé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Travé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de Diputació. És per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer a Can Travé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a Can Travé.
0: I des de la Regidoria de Patrimoni també estarien treballant en reprendre les excavacions al jaciment Iber de la Mota amb un ajut de la Generalitat de Catalunya. Tota la programació de les jornades de patrimoni dels dies 9 i 10 d'octubre la podeu consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més i els infants, a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i fins als 5 anys i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que

0: ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
1: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenim la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
0: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
2: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
0: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal. Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al pròxim dia 27, Cubelles acull una nova edició de l'Octubre Més 65, un cicle d'activitats impulsat per la regidoria de gent gran de l'Ajuntament que combina propostes lúdiques, sortides culturals i xerrades formatives. Aquest programa busca acompanyar la gent gran del municipi, les persones que ja tenen més de 65 anys, fomentant la seva participació i trencant estereotips associats a l'edat. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la regidora de gent gran, Alexandra Corbillo, ha detallat que una de les prioritats d'aquest any és reflexionar, per exemple, sobre temes que estan considerats sovint un tabú en la societat, com la gestió del dol, les pèrdues i la soledat.
3: La temàtica del dol és un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort, nosaltres amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats, i a mesura que et vaig fent gran és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no?, trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar.
0: El cicle s'anomena des de fa uns anys Octubre Més 65, però agafa el relleu de la que va ser la Setmana de la Gent Gran, que, segons comenta la regidora Corbillo, ja no és un nom prou representatiu d'aquest col·lectiu.
3: Tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan en un altre, just al seu últim tram de la vida i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom.
0: Dins del ventall de propostes que hi haurà aquest octubre s'inclouen les xerrades sobre la gestió del dol, que han començat aquest dilluns 5 d'octubre i continuaran el pròxim 19 i 26, així com també sessions dedicades al col·lectiu LGTBI+, entre la gent gran i recordar la seva història. La programació també compta amb sortides com unes portes obertes als Horts de Can Travé, una activitat comunitària que promou l'exercici a l'aire lliure i també les relacions socials i l'estímul cognitiu. A més, es farà una excursió cultural a Tarragona amb una visita a les restes romanes que compta amb el desplaçament en autobús subvencionat per l'Ajuntament i també una visita guiada per el centre de Cubelles. L'acte més multitudinari i més esperat tornarà a ser el dinat de gala que es farà al poliesportiu municipal el diumenge 18 d'octubre, una trobada que inclourà novetats amb tocs d'humor i, com sempre, un ball amb música en directe, atenent d'aquesta manera les propostes dels mateixos usuaris, tal com ha explicat Alexandra Corbillo.
3: Hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca. Pues també han participat alguns avis, aquests avis de la ballaruca dels dissabtes, pues, han donat també la seva veu, en, a veure que els hi... que voldrien, no? Quin, perquè hem fet un duo concret, aquest any volíem doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra.
0: Com a activitat nova, el calendari de l'octubre més 65 sumarà també un bingo musical amb animació i espectacle, una cita que està pensada per tota la població i no només per les persones de més 65 anys, sinó que es vol obrir a tothom i fomentar la convivència entre fills, nets i avis. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Comença la Moixiganga. Hola, què tal? Bona nit, sigueu benvingudes i benvinguts al nou programa de la Moixiganga, tercer de la temporada, temporada número 20. Ja al vostre costat sempre, un cop per setmana, des de la vostra emissora municipal o des de la nostra pàgina web, si teniu ganes de visitar-la, lamoixiganga.cat. I què hi trobareu aquí? Buah, hi trobareu moltíssimes coses. Per exemple, hi trobarem doncs, els capítols de Circ Petit. Els teniu un darrere l'altre i, a més, si voleu, teniu ganes de pintar, podeu pintar el Circ Petit. Podeu veure el vídeo de com vam gravar Circ Petit. I inclús, si teniu ganes de llegir, que és molt important que us agradi llegir, tenim el conte de Circ Petit. I també tenim, ara que comença el curs escolar, tenim un projecte pedagògic per les escoles. Per si ets mestre i tens ganes de treballar Circ Petit a la classe, nosaltres us hem preparat un projecte pedagògic al qual podeu entrar, baixar-vos-el i nosaltres us donarem un cop de mà si us fa falta. Per exemple, podem escoltar l'escola de Pompeu Fabra del Pont de Vilomara, que ja ens van participar en aquest projecte i tenim uns quants capítols gravats per als nens i nenes d'aquesta escola. Per exemple, podem trobar el Circ Petit a la platja o bé un lloc per al Circ Petit. En fi, n'hi ha molts i moltes que podeu escoltar. Amics i amigues, a la nostra pàgina web també trobareu totes les Moixigangues fins al dia d'avui si cliqueu a programes sencers. Doncs vinga, va, que aquí ja ho tenim tot preparat per començar la Moixiganga i avui us presentarem un nou capítol de Circ Petit al final de la Moixiganga que es titula Què t'hi jugues? Però abans ens visita en Pauet, el Pauet que sempre ens vol fer la seva secció de petits científics i avui m'ha dit que li porti no sé què d'unes llaminadures. En fi, ja porto aquí un paquet de llaminadures, a veure si li agrada, per fer el seu invent d'avui. Per cert, el Pauet s'ha anat de vacances i avui ens explicarà una miqueta les seves vacances, com li han anat. A dalt de tot, a la dreta, hi tenim el nostre WhatsApp per si teniu ganes de deixar-nos notes de veu. Per exemple, ens podeu felicitar els vostres amics i amigues, cosins o cosines o germans i germanes, pares i mares, si voleu, i nosaltres us reproduirem aquí el vostre àudio i li posarem una cançó d'aniversari. Així que si teniu ganes de felicitar algú, ja ho sabeu, eh? A la moixiganga.cat, a dalt de tot, a la dreta. Vinga, va, que començarem i ja sabeu que s'ha acabat l'estiu i ja estem a la tardor, però que a l'estiu hi ha uns bitxos molt molestos que són les mosques, eh, que sí, que estan tota l'estona... Doncs, en fi, avui us posarem la cançó que es titula La Mosca i ens la canten els Pingüins. Ja veureu que és molt xula, és una cançó d'una mosca que s'arriba a la llum i que, en fi, aviam què passarà. Amics i amigues, sóc el Moisès i ara mateix comença el programa infantil. Comença la Moixiganga. Som-hi!

0: Bona nit, Pauet.
1: Que ja que hem començat?
0: Sí, estem a l'aire. Que no veus el llumet vermell? Mira'l, mira el llumet vermell.
1: Sí, sí.
0: És que si te vens de vacances...
1: Que vens despistat.
0: Vens despistat. Ja has començat el col·le.
1: Que ens restreu el Carles.
0: Que què?
1: Que ens restreu.
0: Et distreu el Carles?
1: Sí.
0: Per què? Si gairebé... Mira, amb la finestra oberta gairebé no el veiem, el Carles.
1: Sí.
0: No el veiem, eh?
1: És que fa el solet.
0: Fa el solet.
1: O plou.
0: O plou. No sabem
1: què fa. O fa aire, no se sap. Perquè aquí dintre...
0: Aquí dintre, clar, no el veiem fora, eh?
1: Clar.
0: Molt bé, però com anar a les vacances?
1: Bé.
0: Sí, què has fet?
1: Sí.
0: Has anat amb avió?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I on has anat?
1: A Kènia.
0: Que has vist animalons?
1: Sí.
0: Quins animalons has vist?
1: Com tu, però més grans.
0: Com que més grans? Has vist lleons?
1: Sí.
0: I tigres?
1: Sí.
0: I no tenies por?
1: No.
0: Per què? Si se podien...
1: Perquè no. Perquè som molt valent.
0: Tu ets molt valent?
1: Sí.
0: Però anaves, segur que anaves amb un cotxe allà protegit. Que ha vingut la nani?
1: No, anava passejant.
0: Anaves passejant? Pel mig de la selva?
1: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: Pel mig de les serres.
0: Pel mig de les algues?
1: De les serres.
0: De les serres? Serralades?
1: De les serres. De...
0: Ostres, Pau,
1: de la serra.
0: Hem d'aprendre a parlar amb la R, eh? De les herbes. Del mig de les herbes. Doncs què?
1: De les zebres.
0: De les zebres. Zebres, lleons, tigres i què més? I girafes.
1: Sí.
0: Molt bé, no?
1: Sí.
0: Caram,
1: hipopòtams.
0: Hipopòtams també n'has vist?
1: Sí.
0: Que estaven dins de l'aigua banyant-se.
1: Sí. Vols dir i linces.
0: I vols dir que no has anat al zoo?
1: No.
0: Vols dir?
1: Anat a Kènia.
0: A Kènia?
1: Sí.
0: Segur?
1: Sí.
0: Vas agafar un avió molt gran?
1: Sí. El privat.
0: Ostres, Pauet.
1: Encara... El de casa, el de la família.
0: El de la família, molt bé. Encara no sé què fas aquí a Ràdio Sant Quirze, eh?
1: Jo tampoc.
0: Molt bé. Escolta'm, encara ens vols fer la secció aquella que ens feies la temporada passada? La dels petits científics?
1: No hem parlat d'això, eh?
0: De diners?
1: Sí.
0: Però que no venies gratis, tu. A més, tu, no és teva la ràdio?
1: Sí, també.
0: Doncs tu mateix. Agafa el que necessitis.
1: Vale.
0: Què et sembla?
1: Bé.
0: Val. Molt bé. Així és què?
1: Pues si puc agafar el que vulgui, m'agafo aquest microxing, eh?
0: Agafo el microxing. Home, no, que aquest és el que faig servir jo.
1: Per això.
0: Home, molt malament.
1: I faig jo sol.
0: Vols fer la moixiganga tu sol?
1: Sí.
0: Vols dir que en sabries?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs va, comença.
1: Hola, nois i noies, això és la moixiganga.
0: Molt bé. Ja està?
1: Sí.
0: Ja està. Bueno, bueno. En fi. Aviam, vols tornar a fer la secció o no?
1: Sí.
0: La de com es deia? Petits?
1: Petits invents.
0: Petits científics, Pauet. És que ben bé, després de les vacances no te'n recordes de res, eh?
1: Petits científics.
0: Petits científics.
1: Sí.
0: I cada, recordo que cada setmana o cada mes...
1: Sí.
0: Ens portaves un invent o una cosa, no?
1: Sí.
0: Una
1: cosa... I que tu ets més gran, eh?
0: Què?
1: Que cada mes tu ets més gran.
0: Cada mes ets més gran.
1: Tu.
0: Jo?
1: Sí.
0: Per què?
1: Jo no, jo sigo sempre igual.
0: Tu ets petit. Petit,
1: sí.
0: Petit.
1: Sí.
0: Molt bé. I avui què ens portes?
1: Pues... El petit científic que s'aporta.
0: Científica, científics. Ens portes
1: que s'aporta.
0: Un invent?
1: Invents.
0: Un invent, molt bé.
1: Molt bé.
0: Ai, que bé. I aquest...
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Agafo paper...
1: Que llest és el moixeix.
0: Que sí?
1: Sí.
0: Agafo paper i llapis o no?
1: No.
0: No, no cal avui?
1: Avui no cal.
0: Val. Doncs què hem de fer?
1: Avui agafarem xutxes.
0: Xutxes?
1: Sí.
0: I ens els podem menjar?
1: Sí.
0: Molt bé. Però això serà un experiment, Pauet, o és que
1: sí,
0: tens gana...
1: Sí, de xutxes.
0: O vols berenar ja?
1: No, de xutxes.
0: Va, aviam, farem un experiment amb xutxes.
1: Un experiment de xutxes.
0: D'aquestes de nubes i coses així.
1: Sí.
0: Que t'agraden molt.
1: Ups.
0: Bueno, és que no se'n poden menjar gaire, és que fan mal a les dents.
1: Sí.
0: Eh?
1: Després has d'anar al dentista...
0: Clar.
1: I te fan...
0: Ai, fa molt mal.
1: Sí.
0: Va, les no mengem els xutxes. Les
1: no.
0: Llaminadures, es diu en català.
1: Xutxes.
0: Llaminadures. Va, què més?
1: Tothom li diu xutxes, eh?
0: Sí, però clar, és que no...
1: És que tu ets una altra generació,
0: deu ser això, deu ser això. Va, doncs agafem xutxes.
1: Sí.
0: Vinga, parlem bé.
1: I llavors, agafes 3 o 4 nubolets.
0: Va, d'aquests que són tan bons.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: D'aquests de gust de nubolet.
0: Sí, sí, sí, de nube. De nube, no? De nubolet.
1: De nubolet.
0: Com... Tu tens un conill, no? És de color blanc, se sembla un nubolet, eh?
1: Sí.
0: Eh, que ho vas dir un dia?
1: Sí.
0: Com es deia?
1: Frosquis.
0: Frosquis o frisquis? Frosquis. Ah, sí, sí.
1: Frisquis és el menjar, eh?
0: Ah, és el que li dones.
1: Estàs fent publicitat, eh?
0: Ai,
1: li diré al Sergi.
0: Li diràs al Sergi?
1: Sí.
0: Bueno, va, ja no ho faré més. Molt bé.
1: Frosquis.
0: Frosquis.
1: Sí.
0: I és de color blanc i sembla un núvol.
1: Sí.
0: Va, el que anàvem.
1: Però no pugeu el conill aquí a la prova, eh?
0: No, oi?
1: No.
0: Agafem una nube.
1: Sí.
0: Una llaminadura.
1: Una llaminadura.
0: Una llaminadura.
1: Sí.
0: Què farem?
1: Llavors, agafa 3 o 4 llaminadures.
0: Sí.
1: I llavors, el que se tracta és que quanta més llaminadura, millor, no?
0: Sí, és clar, sempre no. I què vols fer amb això?
1: Pues vull que fem màgia.
0: Vols fer màgia, avui?
1: Sí, que creixi.
0: O què?
1: La llaminadura.
0: La llaminadura ha de créixer?
1: Sí.
0: Ah, amb la mateixa llaminadura...
1: Sí, perquè si poses el conill i creix, explota.
0: Sí, no, millor el conill el deixem, eh?
1: Sí.
0: Val. Posem-hi la llaminadura.
1: Sí.
0: On la posem?
1: Posem llaminadures a dintre d'un pot.
0: Val.
1: D'un pot.
0: I això vols dir que creixerà?
1: Sí.
0: I llavors què hem de fer?
1: Sí. I llavors poses la llaminadura dins d'un pot. I llavors necessites una bomba de treure aire.
0: Ah, de treure aire, d'aquestes que fan el buit?
1: Sí.
0: Val. Això en tenen els papes, eh, que sí? Que ho fan servir per allò del vi?
1: Sí, a vegades.
0: Tu, el teu papa en té?
1: Sí.
0: Val. O sigui, quan deixes l'ampolla mig buida...
1: Sí.
0: Llavors treuen l'aire.
1: Clar.
0: Val, hem de treure l'aire de dins el pot.
1: De dins el pot.
0: Val.
1: I si no, pots xuclar també, eh?
0: Puc xuclar. Però el pot ha de quedar tancat, eh, per això?
1: Sí.
0: Val.
1: Però pots xuclar a la boca.
0: Però si xuclo, se me'n passaré la llaminadura cap dins.
1: Però poses el dit.
0: Val. En fi, i què passarà?
1: I llavors, tu el que tens que fer és treure l'aire del pot.
0: Val.
1: Amb la llaminadura dintre.
0: Ah, i que faci el buit.
1: I que faci el buit.
0: I llavors creixerà la llaminadura.
1: I llavors s'infla.
0: Ah, sí?
1: S'infla.
0: I ens queda més gran?
1: Sí.
0: Home, això està molt
1: perquè,
0: bé.
1: Perquè no hi ha pressió d'aire.
0: Clar.
1: Però es creix.
0: Ah, està molt bé aquest invent, eh?
1: Sí.
0: I així ens la podem menjar.
1: Això sí, això és com... Tu per què no viatges?
0: No.
1: Però quan vas amb avió també passa.
0: Que són més grans les nubes allà?
1: No, perquè quan posa l'avió pues no hi ha tanta pressió d'aire.
0: Sí.
1: Perquè no hi ha la força d'atracció.
0: De la gravetat?
1: Sí.
0: Clar.
1: I llavors creix.
0: O què creix? La llaminadura.
1: Clar.
0: Val. Val, però ja em sembla que hi hagi un problema aquí, eh?
1: Quin?
0: Que quan traguem l'aire es tornarà a fer petita la llaminadura.
1: Sí.
0: I com no ens la podrem menjar de gran.
1: Sí.
0: Com?
1: Pues fas això que t'he dit al pot.
0: Sí.
1: I fas això aquí a la boca i llavors quan veus que ha crescut fas... I te l'empaixes sense errant.
0: Sí, vols dir?
1: Sí.
0: Em sembla que no funciona.
1: I a la panxa es fa petita.
0: A la panxa es fa petita?
1: Sí.
0: Vols dir? En fi, Pauet. Saps què? Penjarem un vídeo a la web de la Moixiganga i
1: sí,
0: que els nens ho mirin.
1: Vale.
0: Aviam si ho entenen.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Val.
1: Sí.
0: Què més?
1: T'ha agradat.
0: M'ha agradat moltíssim.
1: Sí.
0: Però la llaminadura serà petita quan ens la mengem. Mira-ho bé. Mira-ho bé en el vídeo.
1: Bueno, si xucla ràpid, no.
0: S'ha xuclat molt ràpid, sí. Molt bé, Pauet. Tens un altre experiment pel mes que ve?
1: Sí, en tinc més.
0: Te'l guardes. Te'l guardes.
1: Tu saps el que és la pressió de l'aire?
0: La pressió de l'aire...
1: Sí.
0: Sí.
1: Que pressiona.
0: Que pressiona, sí. Anirà d'això, el pròxim invent?
1: No.
0: Ah.
1: Això és què?
0: Ah, encara estàs parlant d'aquest. Jo t'estava despedint, ja.
1: Ah, pues adéu.
0: Doncs, Pauet, ens veiem d'aquí un mes.
1: Vale.
0: Apa.
1: Apa, adéu.
0: Adéu.
1: Adéu, Andreu.
0: Adéu.
1: Adéu, petits científics.

0: problema?
1: No tenim una via. Hem d'anar només amb el peu dret.
0: Amb el peu dret? Escolta, que així quasi caurem, eh? Estem arribant a l'estació. Aquí farem una aturada, obrirem les portes i aixecarem el braç en l'aire. Saludarem bé a la mama, al papa, a la tieta i tancarem les portes. Que marxem un altre cop. Endavant!

0: banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Què t'hi jugues?
0: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Pel que sembla, avui al matí no hi ha funció i els artistes del Circ Petit ho aprofiten per descansar. En Genís llegeix un llibre de màgia. En Salim toca la flauta. L'home Bala neteja el canó. I en Tomàs, què fa? Mita'l, sembla que la fa petar amb la Marta i la Sibila, la fatillera.
2: Et dic que no m'ho crec!
3: Doncs ja t'ho pots creure, ja. Ostres, Sibila, però és que això que dius és increïble. Oh, és que pot semblar impossible, però per què us hauria d'enredar, jo, eh?
2: A veure, Sibila, la Marta potser sí que és una criatura i s'ho en passa tot.
3: Ei, però... ei, que sóc petita, però no sóc beneita, eh?
2: Sí, sí, esclar, perdona, petita, però jo ja sóc grandet, que no em mamo el dit. Sibila, és impossible que puguis parlar amb els animals.
3: Oh, i per què hauria de ser impossible? Hm? No ho sabeu, que sóc mig bruixa?
2: A veure, fes-nos una demostració.
3: I és clar que sí. Ah, mira, ja ho tinc. Mireu, mireu aquestes formigues. Hola, hola, petites. Què dieu? Ah, molt, molt interessant. Oi, és clar que sí, amb molt de gust. Tot vostre. Adéu, adéu. Au, no m'ho puc creure, Sibila.
2: Però com? A veure, Sibila, explica, explica. Què t'han dit?
3: Molt senzill, que no ho heu sentit. Quan jo les he saludat, de seguida m'han vingut a veure. Aleshores m'han dit que estaven buscant menjar per portar el seu cau, que hi ha just sota aquell arbre.
2: Ah, sí? I què més, què més?
3: Doncs també m'han dit que si era tan amable de donar-los una miqueta del meu crustó de pa. I jo els he donat amb molt de gust. I si no t'ho creus, ves i mira com s'emporten el pa cap al seu cau.
2: No pot ser. I amb els ocells? També pot parlar amb els ocells?
3: Oh, i tant! Són sempre molt simpàtics.
2: De debò? Doncs, a veure què diu aquell pardal d'allà dalt, d'aquell arbre.
3: Ah, sí, sí, esclar que sí. Ei, pardalet! Pardalet bonic, què? Què m'expliques? Com? Ai, amb els ocells sovint em passa això. A vegades em costa entendre'ls perquè són massa munts, saps? A veure... Ja vinc, bonic, a veure, ara. Ei, ja marxes? Ah, esclar, ja me'n faig el càrrec, ja, clar. Adéu, maco, adéu.
2: I ara? Què t'ha dit el pardal aquest?
3: Doncs que aviat vindrà una tempesta i per això marxava volant cap a casa seva, per resguardar-se de la pluja.
2: Un moment, ara sabrem de debò si saps parlar amb els animals. Seguiu-me.
3: Sí, sí, però millor que anem a un lloc cobert, que ja comencen a caure gotes, eh? Sort del pardal que ens ho ha dit.
0: La Marta i la Sibila segueixen en Tomàs, que els fa anar fins al carruatge de la Perla. La Perla, que estava fent la migdiada, obre un ull quan sent arribar la comitiva. En Tomàs s'hi acosta i li fa quatre moixaines.
2: Perla, perla preciosa, que dormies? Mira, he vingut amb la Marta. I aquesta vella tocada del bolet.
3: Escolta, noi, un respecte, eh?
2: Sí, sí, perdó. Amb la Sibila, la fatillera del circ que diu que pot parlar amb vosaltres, els animals.
3: Molt bona aquesta, Tomàs. Ara voldràs que la Sibila parli amb la Perla, oi?
2: Just a la fusta, Marta. Tu ho has dit.
3: Ei, em sembla una idea fantàstica. A veure, Perla bonica, et volia fer una pregunta. Què en penses d'en Tomàs? De debò. Oh, crec que a en Tomàs li agradarà sentir això.
2: Què t'ha dit la Perla de mi?
3: Doncs que ets el millor domador que podia trobar, perquè te l'estimes amb bogeria.
2: Ara sí que veig que pots parlar amb els animals.
3: Oi, oh, doncs què et pensaves?
2: Doncs, Sibila, no em diràs que és força increïble.
3: Tomàs, mira que ets de bona fe. La Sibila t'ha ben aixecat la camisa.
2: Com?
3: Doncs que, de fet, parlar amb els animals és fàcil. Altra cosa és entendre'ls.
2: Però, Sibila, els pots entendre, no?
3: Això ja no ho crec.
2: Aleshores, com s'ha fet per parlar amb les formigues?
3: És molt senzill. Les formigues s'han acostat a la Sibila perquè els hi ha ensenyat el pa. I després només calia mirar la fila de formigues per saber on era el cau.
2: Vaja, i el pardal?
3: Home, doncs el pardal estava cantant tan tranquil a la seva branca i mentre la Sibila no s'ha mogut, no ha parat de cantar. Però quan s'hi ha apropat, l'ocell ha fugit volant.
2: Oh, i com sabia que plouria?
3: Home, doncs perquè s'apropaven uns núvols negres com el carbó.
2: Molt bé, molt bé. D'acord. Però... i com sabia això de la perla? Que diu que sóc el millor domador que podia trobar i que l'estimo en bogeria.
3: Tomàs, això encara és més fàcil.
2: Ah, sí?
3: Sí, perquè que ets el millor domador i que l'estimes en bogeria, ho sap tothom.
2: Coi de Sibila.
3: Ai, Tomàs, no deies que la Marta era una criatura i s'ho en passava tot i que tu eres molt espavilat?
0: Hola, Marta.
3: Hola.
0: Caram, avui la Sibila ha ben enredat en Tomàs.
3: Sí, però a mi no, eh?
0: Perquè ets ben eixerida. I com ho explicaràs, d'això, avui?
3: Deixa'm rumiar. Sí, ja ho sé. Què dius, animal? Avui la bruixa bromista en Tomàs posa a prova i com si fos un artista, xerra amb tot ésser que troba. Amb formigues o bé pardals, però no enredes la canalla, que tots saben dels animals encertar l'endevinalla.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carla Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

I just després d'aquest capítol de Sir Petit, arriba l'hora d'anar a dormir. Avui us proposem una cançó que es titula Son, Son Soneta, d'Eva Pons.

0: 원하니.
1: I ara sí que és el moment d'anar-nos-en tots i totes cap a dormir. Nosaltres ja ens anem a dormir i pleguem per aquesta setmana. Recordeu que la setmana que ve ens podeu tornar a escoltar a la vostra emissora municipal i sempre que vulgueu a la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat. Fins aleshores, bona nit i sobretot, sobretot, no hi falteu, perquè aquí, a la Moxiganga, passem llista. Adeu a tothom, adeu!
2: Lluna, lluneta, ben rodoneta, roda ben fi, fins demà al

Hola amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country. És per mi un honor un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar aquesta bona estona escoltant música country, la música que s'escolta aquí a Ràdio Cubelles, dial 107.5 FM. Amics, avui farem un programa, crec jo, que entretingut, com sempre, variadet, hi haurà una mica de tot, i espero doncs, que ho puguem disfrutar-ho i passar aquesta bona estona, Farem músiques country clàssiques i algunes seran més ràpides que d'altres. En fi, penso que anirem bé. Vinga, doncs, com no pot ser d'una altra manera, com sempre dic, comencem ja escoltant bona música.

Ximpo. Bueno, va, sí, molt bé, vinga. Hem començat així amb una mica de suavitat, per anar mantenint i agafant allò, aire, per anar mantenint-te la cosa. I aquesta cançó que hem escoltat en principi ens la cantava el Tim Murphy i el títol de la mateixa és All the Silence amb The Car Stand. I ara a continuació escoltarem a la Deber Jack Jones Johansson, a veure si ho torno a dir, David Johansson, que ens canta Live Sick in the Coming.

Perfecte. Sí, senyor, vinga. I ara a continuació escoltarem el Jody Jenkins, que ens canta What is coming to love?

Molt bé. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Sackbloods Band, que ens cantaran Two Places and One Time.

Bonica cançó i tranquil·la, eh? Vinga, i ara escoltarem a la Jennifer Nettler, que ens canta Snow You Wanna Snow.

Ui, bueno, vinga, ara escoltarem una coseta tranquil·la. Tornem a escoltar el grup del Zach Brods Band, que ens cantaran Last Vote, Not Last.

Bueno, perfecte, eh? Bonica cançó del Zach Bratz Band. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Jesse Farrell que ens canta Roadside Sandwich.

Bueno, s'ho passen bé, eh? S'ho passen bé, és clar que sí. Perquè és l'única manera de poder disfrutar escoltant i cantant. Cantant músiques bones, músiques country. Vinga, ara escoltarem una cançó que l'hem escoltat amb diferents versions, amb diferents cantants. Cada un d'ells hi posa el seu granet de sorra, podem dir, vull dir que la seva aportació, no? És diferent. Diferents versions, diferents cantants, diferents maneres de fer-ho poder. Però bé, la cançó en si és molt coneguda perquè és un gospel i d'alguna forma doncs, es canta habitualment doncs, en aquestes cerimònies que fan a les seves agrupacions religioses, no? El cantant que escoltarem ara és el John Colden i la cançó que escoltarem és Forever and Ever, Amen.

Bueno. Bé, aquesta versió ha sigut més rítmica, més, poder més alegre, no? Però normalment aquesta cançó sempre l'he escoltat amb ritmes més lents, més pensatius, per dir-ho, més reflexius, per dir-ho d'alguna manera entenedora, eh? Però bé, aquest home pues, ha fet aquesta versió així una mica més alegre, que ja està bé, no? També va bé. Perquè bueno, aquestes cançons que normalment s'escolten tant i són tan lentes, pues, si les versionen amb una mica més d'alegria, pues, també es fan més agradables d'escoltar. Vinga, i ara a continuació escoltarem a Juicy Nexton, que ens canta Queen of the Heart.

Molt bé, vinga. Vinga, i ara a continuació escoltarem la Jessie Farrell, l'altra vegada, que ens cantarà Frills.

Sí, pum, molt bé. Sí, senyor, molt bé. Vinga, doncs ara escoltarem una cançó, però que no és cantada, més aviat és tota instrumentada, és musical, eh? Que ens l'interpreta el Keith Urban. No sé si al final ell hi posa alguna cosa de veu, però penso que no. Escoltarem aquesta cançó que es titula Club Terbiller.

Sí, Pup, què? Us ha semblat bé, no? Per variar una mica, perquè sempre escoltem que canten noies, que canten nois, que canten grups, i algun dia, doncs, també va bé escoltar alguna instrumental. Country, per cert, eh? Vinga, i ara, a continuació, escoltarem el Kevin Fowler, que ens canta Get Along.

Sí, vinga. Ara, a continuació, escoltarem el Bennett Killer Band, que ens cantaran Jimmy and Josie.

Molt bé, sí senyor, vinga. Com a continuació doncs, escoltarem un grupet, un duet millor, que es diuen Liam Rain i Rod Thomas, i que ens cantaran Gasoline and Matches.

Bueno, amics meus, doncs mireu, com aquell qui no vol la cosa, hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo doncs, que us ho hàgiu passat bé, que heu tingut aquesta bona estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5, com sempre dic, eh? Els dimecres, a partir de les 9 del vespre, i els dissabtes, a partir de les 10 del matí, es repeteix. Per tant, tenim temps d'escoltar-lo amb tranquil·litat, eh? Bé, amics meus, res més, qui us ha parlat en Cintobert, ha sigut un ple un dia més d'estar aquí amb vosaltres i em despedeixo fins la propera setmana esperant i desitjant que estigueu bé i que sigueu bons. Vinga, adeu-siau!

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: quan sona la sintonia vol dir que estem a l'espai de No de Garraf, avui amb Jonathan Alemany, que és el tècnic de turisme de No de Garraf. Benvingut a la ràdio, de nou, què tal?
1: Molt bé, moltes gràcies, doncs, i això, com dius, benvingut, perquè a més hem passat vacances i és un benvinguts de nou, no?
0: Exacte. Tornem, doncs, amb una nova temporada de No de Garraf, avui parlant de les rutes de cicloturisme, en tot cas, bé, de zero, no? Explica'm una mica d'on sorgeixen aquestes rutes, no? I a partir d'aquí, doncs, com trobar també aquesta informació, no?
1: Molt bé. Doncs sí, mira, com dius, és un projecte que ve de llarg, entre cometes. És un projecte que s'ha anat cuinant des de fa un parell d'anys. De fet, crec que en algun dels espais que ens heu donat aquí a la ràdio hem anat explicant una mica el procés, però ara sí que ja tenim, doncs, un material que ja es pot tocar, es pot palpar, ja és tangible, aquest material, que ha passat de la fase d'estudi d'aquests 2 anys, diguéssim, d'aquesta diagnosi, estudis, etc. I ara ja tenim a les mans un primer plànol de rutes de cicloturisme de carretera, de moment, del Garraf, que són unes 6 rutes, de moment.
0: O sigui que... 6 rutes, en total.
1: 6 rutes, de moment, sí.
0: Molt bé.
1: En deies on es pot trobar. De fet, de moment, ara encara en lloc, perquè tot just ara ho explicarem, s'ha penjat en alguns webs, també donarem l'adreça i així, però ben aviat podrà trobar-se i agafar-se a oficines de turisme, punts d'informació i allotjaments, espais, doncs, on la gent que ve a visitar o que està aquí al Garraf de turisme, però també la ciutadania, evidentment, doncs, podrà trobar aquests plànols amb aquestes 6 rutes.
0: Per tant, seran plànols en paper.
1: Sí, mira, aquí, clar, els oients no ho veuran, però en tenim un que és una mostra, val? Que, doncs, bueno, és el típic plànol de rutes, en el que posa, doncs, la mapa de ciclisme de carretera del Garraf, en 4 idiomes, perquè, doncs, bé, com que està dirigit a turisme, evidentment, doncs, hem pensat una mica les nacionalitats i els idiomes que normalment, doncs, sol·liciten, no? Que al final són el català, el castellà, l'anglès i el francès. I aquest desplegable, doncs, té això, aquesta presentació una mica de la comarca, no? Una benvinguda. Després, doncs, evidentment, de fet, mira, aquesta foto és aquí a Cubelles. Llavors, de fet, té, doncs, una primera part de lo que és el mapa de les rutes, val? Amb la seva cartografia, el seu desnivell, els punts d'interès per als que passa de les diferents municipis de la comarca, i després, doncs, podem trobar també el perfil més tècnic, val? Una mica, doncs, la distància, elevació, percentatge de si hi ha rampes o no. Podrem trobar també, doncs, una sèrie de consells, algunes curiositats de la comarca, també, que són interessants, i després tots els enllaços amb QR, perquè a dia d'avui hem vist que la gent que fa ciclisme, doncs, ja va sovint amb aplicatius, com que a més durant el trajecte moltes vegades no consulten el paper, doncs ja porten el típic track, no?, que es posen a la bicicleta, i en aquest cas els de carretera més, que potser són la part més esportiva, i ja van veient una miqueta el traçat de la ruta, descarregat amb les principals eines que fan servir.
0: O sigui, que aquest mapa que veiem ara en paper està interactiu.
1: Sí.
0: No? A través, doncs, d'aquest QR.
1: Exacte.
0: Que és a través d'una aplicació que descarrega.
1: No és ben bé una aplicació, perquè cada ciclista, doncs, porta les seves, per tant, com que tenen diferents eines, que si Komoot, que si Strava, que si Wikiloc... El QR el que fa és que et descarregaria el track i tu te l'obriries a l'eina que tu decidissis o la que tens habitualment fas servir. Val? Per tant, això, nosaltres sí que l'hem penjat a un Wikiloc que és de No de Garraf, en aquest cas de Garraf Turisme, i en allà sí que apareixen aquestes rutes detallades, molt més descriptives que no pas aquí, que al final l'espai és limitat, i en allà també, doncs, ja tens el track, altimetria, etc. Tu te l'obres amb l'eina que vols i allà hi és. I llavors això ho hem penjat al nostre, diguéssim, Wikiloc, i es pot consultar al web rutesgarraf.cat, que és un web que ja existeix fa un temps, en el que hi ha, a més de rutes en bici, també hi ha rutes a peu. Per tant, és interessant també per si ens escolten, doncs no només és per la bici, sinó per fer excursions a peu, etc.
0: En tot cas, dius que hi ha 6 rutes, no? Com s'han, no sé, confeccionat, perquè això ha portat un temps, no? D'elles, ara ja està publicat, no? Ja ho teniu efectiu, no? Però aquest treball com s'ha fet prèviament, no? Fins a arribar doncs, a aquestes 6 rutes de cicloturisme.
1: Clar, doncs mira, ha sigut una feina una mica de laboratori i llarga i no diré feixuga perquè ha sigut molt bonic el procés, però sí que és entretinguda. Perquè vol dir primer doncs, veure una mica primer en la fase inicial què existia ja, per on estava passant aquest ciclista que de manera espontània ja visitava la comarca. Però clar, havíem d'endreçar-les, havíem d'homogenitzar-les i a més havíem de validar-les, sobretot, no? Com a administració. Nosaltres el que volíem és que estiguessin validades, que passessin per allà per on havien de passar, que tinguessin les condicions de seguretat idònies, que tinguessin punts atractius també de visita, etc. Aquesta primera fase es va fer tot el diagnosi, després es va treballar amb una taula de treball amb els municipis, amb cadascun dels ajuntaments, també amb els parcs i amb altres agents implicats. I aquí, en aquesta fase, el que vam fer és nosaltres mostrar una mica què és el que hi havia, perquè cada ajuntament ens digués una mica també la tasca de, bueno, anem a veure també com a municipi quina és la condició d'aquesta ruta. Si, per exemple, m'invento, clar, pot ser que hi hagi una proposta d'una ruta que nosaltres hem detectat a internet o en els principals canals de la gent que visita el Garraf en bici, però resulta que l'Ajuntament ens diu sí, però escolta, fa un temps la policia local hem posat un senyal de direcció prohibida, que a més no ens interessa que passin les bicis per una qüestió de seguretat i per una qüestió de convivència amb els vianants, etc. Tot això ha sigut la tasca, deia jo, de laboratori, no? Perquè, clar, és detectar tots aquests punts, algunes vegades col·laborar amb urbanisme, d'altres amb policia local, d'altres amb regidories d'esports, l'altres... Bueno, cada ajuntament una mica ha fet aquesta tasca i llavors, un cop volcat aquesta feina de retorn, que ens ha vingut de retorn, l'empresa consultora especialitzada doncs, ha acabat dissenyant sobre el terreny, visitant les rutes proposades una mica com era. I també l'adaptabilitat que tenia doncs, per als ciclistes, perquè a més ells com a consultora especialitzada doncs, ha dit, escolta, això és un perfil idoni, això no és un perfil idoni, per aquí sí, però escolta, s'ha de creuar, llavors has de baixar de la bici, hi ha un carrer o un camí que no s'hi pot, clar, és feixuc. Tot això doncs, al final s'ha plasmat en aquestes 6 rutes, val? Que són una mica doncs, tota la comarca, val? Algunes interconnectades, val? I d'altres doncs, que fan tot un gran tour. Per tant, pots triar una mica distàncies i hi ha diferents perfils, també. Aquests diferents perfils també donen diferents exigències, val? Perquè si tu ets un ciclista doncs, que vols fer una cosa més tranquil·leta o un dia vols fer una cosa més relaxada, doncs, bueno, tens una possibilitat i un dia, doncs, dius, sobretot en el perfil de carretera, vull fer una cosa, doncs, més exigent, doncs, per exemple, hi ha una que és una ruta bastant mítica, que és la del ratpenat, que, bueno, que aquí ja, doncs, són exigències ja importants. Vale? Una cosa xula, també, que lligo, però és un detall que lligo que no té a veure amb el que estàvem dient, però sí que té a veure amb el plànol que tenim a les mans, és que hi ha una introducció del Juan Antoni Fletxa, que és un exciclista professional que va viure durant força temps aquí al Garraf. I llavors, doncs, bueno, s'ha vingut a haver de fer-nos una petita introducció, llavors hi ha tota l'entrevista que es pot consultar, parlant del Garraf com a lloc per als ciclistes de carretera, que també ens ha fet molta il·lusió, la veritat.
0: A banda, doncs, això, d'aquest mapa i tota aquesta informació, a nivell turístic, no? Parlem també, doncs, aquesta iniciativa neix amb un objectiu clar, no? Com ens pots parlar, doncs, també a nivell turístic, sí, el que pot aportar el cicloturisme?
1: Sí, això, doncs, mira, jo crec que també ja vam parlar en algun altre espai, també. Al final, nosaltres vam observar que és una tendència en alça a la resta d'Europa, que és una tendència bona perquè és una tendència que és força sostenible, que a més desestacionalitza, que és una obsessió que hi ha en el turisme, allò de treure els mesos d'estiu, no? Juliol i agost, tot el turisme, no? I per tant doncs, repartir una miqueta aquest flux turístic al llarg de l'any. Aquest tipus de turista, de cicloturista, sol visitar els territoris fora de l'època calorosa, per tant ens treia d'aquesta punta d'estiu, juliol i agost, per tant són visites que es van repartint al llarg de l'any. És un tipus de ciclista també que normalment té una despesa en el territori força alta, que sol ser curós amb la convivència amb la ciutadania, que no té un impacte no? ni contaminant ni d'altres usos de vies, no? Saturació, etc. I bueno, doncs tots aquests perfils una miqueta són els que ens van fer decidir per finalment desenvolupar una miqueta, o com a mínim endreçar-lo i donar-li una sortida que la comarca pugui tenir o comenci a tenir una representativitat en els destins de ciclo. Una miqueta.
0: No sé si ens ubiquem a Cubelles, no? Una de... Parles de 6 rutes, no? Però el que ens afecta més a nosaltres, aquí al municipi.
1: Sí.
0: Què ens pots detallar, què ens pots dir d'aquest recorregut que, que tindríem aquí al municipi? Per on passaríem, no? Amb la bicicleta o...
1: Mira, de Cubelles el que s'ha fet, també perquè en principi el que volien els municipis era sobretot, entre cometes, no saturar els centres, val? Entre cometes, perquè al final tampoc no és que perquè ara tinguem un plànol de mapes de rutes vindran grups i grups de ciclistes, però bueno, era un dels de les inquietuds que tenien els municipis, no? De dir, escolta, com fem això? Llavors, bueno, anem a buscar, sobretot en ruta de ciclo de carretera, de moment, no? Perquè més tard vindran altres modalitats. El que s'ha fet és una ruta que parteix de Vilanova, entra cap a Cubelles i va pujant, vale? Per arribar doncs, tota la zona alta fins a arribar al trasllat de lo que seria el canvi de comarca per connectar amb Penedès, poder fer tota la part aquesta del Foix, etc, aniria fins a l'Arbós, Sant Marçal, etc, i tornaria a entrar

0: hi ha bicis i pots aparcar-la a la porta, doncs podries fer aquesta visita complementària, vale? Una miqueta.
1: Molt bé, què més hem de saber d'aquest mapa, aquestes sis rutes? Jo no sé què han canviat, perquè deies existien unes, però s'han anat adaptant, no?
0: Sí,
1: no sé si hi ha grans canvis.
0: Sí, bueno, sobretot els canvis han sigut que han estat revisades, validades, conformades en quant a seguretat viària, homogenitzades i també alineades amb les estratègies que hi ha la pròpia Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya en les seves estratègies de cicloturisme ja estan proposant. Per tant, també era una mica agafar aquesta línia de dir, vale, ja existeixen, però anem a això, anem a validar-les i anem a posar-les en una fotografia comuna, val? I que siguin les que nosaltres proposem. Després, evidentment, la gent té molts recursos avui a internet d'altres ciclistes que proposen coses, però clar, nosaltres havíem de validar unes, i aquestes unes eren de la mà dels ajuntaments, de la mà molt important també, no en aquest cas, però quan surtin les de BTT, Gravel, dels parcs, per no malmetre els espais naturals, els camins que estan habilitats, etc. I bueno, aquesta ha sigut la tasca una mica nostra, no? D'endreça, diguéssim.
1: I bé, en tot cas, suposo que aquí també hi ha hagut una diagnosi per veure les diferents, no sé, el que pot oferir un municipi o un altre a l'hora de fer aquestes rutes, no? No sé si també anoteu, no?, allò que de dir, doncs mira, a Cubelles, no? Faltaria tot això. Quan Cubelles doncs disposi, potser podem perfilar aquesta ruta, no sé si m'explico.
0: Sí, sí, en aquestes taules de treball que et comentava que vam fer amb els ajuntaments, una part també era un recull del tema patrimonial, recurs turístic que volien doncs posar en valor, i després una altra una mica les infraestructures, no? Que sabem que és molt difícil, perquè a vegades les infraestructures és el més feixuc. Tu pots proposar la ruta, però al final tot el que és el tema, doncs, per exemple, sempre es planteja, no? Un punt de reparació de bicicletes d'aquests típics municipals on trobis unes eines. Bueno, això és difícil perquè els municipis tenen els seus pressupostos, els seus tempos, etc. Vale? Llavors vam fer també una diagnosi de quina era la situació una miqueta de cada municipi i de moment, pas a pas, anar configurant les rutes i a poc detectar també quan existeixi moviment a on es podran anar situant. També s'ha tingut en compte que, evidentment, ja existeixen, tallers, llocs de reparació. De fet, en aquest plànol pots trobar doncs alguns establiments, de moment, val? Doncs, on poder fer una petita reparació o llogar una bici, etc. Val? Una miqueta també és la tasca que a poc es anirà desenvolupant, com dius.
1: En comparativa amb altres municipis, no? Perquè deies sis rutes que afecten diferents municipis, no només Cubelles, no?
0: Sí.
1: No sé si hi ha també un treball transversal en el sentit de cara al futur, no? De dir, ara no ho tenim, no? Com deies tu, doncs que l'Ajuntament pugui tenir un espai propi on els ciclistes puguin arreglar.
0: Sí.
1: Bé, a nivell municipal no, però sí que existeixen aquestes empreses locals. Altres ítems a nivell turístic, a part de patrimoni.
0: Sí, bueno, el que també...
1: Deies l'aparcament,
0: Sí.
1: Per posar també un...
0: Sí, sí, el que ens semblava interessant era també, de vegades, que aquesta feina servís perquè, com a mínim, hi hagués una reflexió en els ajuntaments de dir, de vegades, passa, i és normal, que dius, va, jo m'agradaria que hi haguessin bicis i què tal, i plantes un aparcament de bicis allà on et sembla una miqueta, no?, amb el bon criteri que tinguis, de dir, vale, però després resulta que no tens el flux, i que després resulta que el ciclista... Et poso un exemple que ens donaven de vegades les empreses que es dediquen a aquest tipus de diagnosis. I en ajuntaments, ostres, posarem el típic taller de reparació de bicis, que és una mena de poste on tu vas amunt d'allò, desbloqueges i tens quatre eines. Vale. Llavors ens deien, per exemple, haver-hi un municipi, no sé on, de Catalunya, que se'l va posar al costat de l'Ajuntament. I era fantàstic, no? I quedava maquíssim i era xulíssim. Però resulta que la gent passava per fora del poble. Clar, tots els ciclistes anaven per fora, com per una mena de ronda, no? Com si aquí diguessis, bueno, passen per la Nacional o per el passeig i el punt de reparació està aquí a l'aparcament municipal on es fa el mercat. Clar, serà maquíssim, però els ciclistes no passen per allà. Llavors, una mica aquesta tasca és, bueno, anem a endreçar, anem a homogenitzar, anem a veure com i per on es mouen, anem a proposar a nosaltres que per on s'han de moure és per aquí, i un cop hi hagi el flux i el moviment real, llavors veurem, perquè també més podrem col·laborar amb altres municipis, que és, potser si jo tinc ja un punt de reparació, cal que n'hi hagin dos en 500 metres, és a dir, entre

0: Vilanova i Cubelles, a lo millor amunt en fem. I a lo millor aparcament, si jo el poso aquí, escolta, com que ja tenim aquest punt aquí, potser que el movem l'altre cap allà. Aquest tipus de coses també les podrem anar detectant i aquí sí que podrem fer una xarxa de col·laboració important, crec.
1: Mm-hmm. En quant a dades, no sé si teniu dades de doncs, qui fa cicloturisme, no? Dades de dir, doncs mira, hi ha molt interès a la comarca. Mm-hmm.
0: Bueno, el que sí que sabem que en aquesta fase de diagnosi va passar és que ja existien turoperadors, de fet, un de molt important a nivell internacional, que estava treballant a la comarca i ni ho sabíem. Mm-hmm. Aquest turoperador, que és un turoperador a nivell internacional molt, molt, molt potent, porta clients d'Austràlia, d'Estats Units, dels països nòrdics, etc. Grups molt reduïts de gent, amb molt poder adquisitiu, que estan una setmana per la comarca, 10 dies, o baixen al Priorat, tornen, passen per Barcelona, passen pel Garraf, i ni ho sabíem. Ni ho sabíem perquè, clar, no havíem copsat, no havíem entrat en el detall de veure què passava amb el ciclo. Després, també tenim constància de que passen, nosaltres tenim per la comarca una ruta que travessa, diguéssim, des de França i baixa cap al sud, que aquesta potser és una ruta de pas, d'aquest tipus de ciclisme més que van fent, no?, amb aquestes rutes que igual pernocten per aquí, aquests van passant, també tenim certa detecció, i després també altres empreses que fan grups, també grups de més nacionals, gent més d'aquí o catalans o més del país, Espanya, etc. I que també ja estan voltant per la comarca. Això sí que ho sabem perquè les empreses ens han traslladat aquestes petites dades. Val? D'altres dades de detecció no en teníem perquè no s'ha posat ningú a fer-les, diguéssim. Vale? Però, bueno, de moment el moviment sembla que sí, que n'hi ha. I sí que parlant amb altres empreses especialitzades, quan hem anat a alguna fira o alguna trobada especialitzada, etc., empreses que treballen en aquest món del cicloturisme ens han dit que ells porten i mouen pel Garraf a gent. Per tant, bueno, pensem que a poc anirem poguent descobrir i copsar millor com es mou nacionalitats, moviments, estils, etc.
1: Mm-hmm. Però no hi ha res allò tants per cent...
0: No. De moment no tenim una dada d'aquest estil. No.
1: Molt bé, no sé què ens deixem, Jonathan.
0: Doncs, bueno, doncs això que puguem... Tothom que vulgui pot consultar el rutesgarraf.cat, que ben aviat, algú que tingui interès pot anar sobretot a oficines de turisme, etc., sobretot la ciutadania que ens pot escoltar, que evidentment aquestes rutes sempre parlem de turisme i tal, però no per gaudir-les no cal ser turista, vull dir, pot ser qualsevol ciutadà, no?, que vulgui gaudir de la bicicleta, perquè evidentment el que estan fetes és per gaudir de la bicicleta més enllà d'on vinguis i d'on provinguis, val? O sigui que, bueno, també pensant en aquesta situació.
1: Doncs, si no hi ha res més, ho deixaríem aquí. Jonathan Alemany, tècnic de turisme de Nodegarraf. Moltes gràcies per aquest espai.
0: Gràcies a vosaltres.

0: deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Molt bona tarda i benvinguts al programa número 22 de Piles al Vent. Avui m'acompanyen els meus col·laboradors de sempre, com diria el Pol, Nogui.
2: Hola, bones.
1: El Nil.
3: Bones.
1: I la pregunta, per què estic jo aquí i no està el Pol? Per què, Nogui? Què ha passat?
2: Que el Pol no aguanta el ritme. Crec que estem fluixos de volum, però no sé...
1: Com esteu fluixos? Jo és que us escolto molt alt, eh?
2: Sí, però estem fluixos a la gravació.
1: Ah, vale.
2: Doncs això, ja que estem parlant de problemes tècnics de gravació, doncs el que ens va passar aquest cap de setmana, ara sí que estem bé, que el Pol i jo vam estar comentant els dos concursos de... O sigui, les dues jornades de concurs, i el Pol ha demanat tiempo muerto perquè està mortíssim de parlar. Es nota que no està acostumat a parlar tota l'estona, jo com sóc monitor, doncs ja estic acostumat.
1: I el Nino i jo, que no hem parlat amb tot el cap de setmana, només hem vist castells.
3: Bueno, tu vas estar... Efectivament, jo també estic fluix.
1: Ah, tu també estàs fluix? Vale, doncs pugem també. Ara? Pots parlar?
3: Sí. Bueno, tu vas estar una estona al directe, jo em vaig quedar a casa, vaig fer la pua, i et vaig sentir una estona que... Que bueno, però bé, no?
1: Vaig narrar un castell.
2: Sí, una estona, literalment, el castell per guanyar concurs, va narrar.
1: L'altra estona vaig estar...
3: Se'n va fer eterna.
1: Corrent de plaça a plaça, corrent de banda a banda de la plaça, gravant tots i cada un dels castells. Avui anem ja a presentar qui ens acompanya, no? Avui estic amb tres persones que compleixen gairebé el mateix càrrec. Ens acompanya el David Roldán, David Capdepinyes. Bona tarda. També hem de pujar.
2: Com es nota que no està el Pol? Ens riem molt del Pol en aquest programa, perquè falla moltes coses amb la taula i avui està sent un drama per nosaltres.
1: Està sent bastant complicat, sí. Bueno, doncs deia això de que estic amb tres que tenen gairebé el mateix càrrec, perquè el David és el cap de pinyes, però el Nil i el Nogui també aquesta temporada l'estan ajudant molt, no?
4: Home, sí, jo tota la vida acostumat a estar més sol que la una, ara és un lujo. No em puc queixar, la veritat.
1: Doncs primer de tot, anem a passar les preguntes del Nogui que et farà i després seguim parlant sobre el teu càrrec i sobre la postura cap de pinyes.
2: Doncs per començar sempre fem unes preguntes per conèixer una mica com qui és el convidat, però no les típiques de com et dic, quan et tens... No. Una miqueta diferents. La primera, per començar, és de què treballes, de què volies treballar a petit i si creus que algun dels dos treballs es podrien incorporar dins del món dels castells.
4: Bueno, jo treballo a l'Ajuntament de Cubelles, soc funcionari, evidentment no té res a veure amb els castells. Què volia ser de petit? Pues semblarà un tòpic, però jo volia ser bomber. De fet, encara ho voldria ser, passa que ara ja se m'ha passat l'edat. Però no sé. No sabria dir-te per què, però m'agradaria ser bomber. No sé si estic a temps encara, però...
2: Bomber, voluntari, de DIF...
4: No, voluntari no, que em paguin. Que em paguin.
2: Vale. Ara sí que teníem una miqueta més al que són els castells, que és quina és la teva primera diada o record casteller? No com a tal d'haver vist, sinó la primera vegada que vas dir això m'està fent sentir coses.
4: Doncs no sabria dir-te un dia concret... Però jo recordo amb molt... Per mi la meva primera diada, entre cometes, oficial de la colla va ser les decenals de Valls del 2022, al gener. Perquè era la primera... Era una actuació molt surrealista, perquè era la pandèmia... Bueno, i era la primera vegada que actuàvem amb altres colles, a part... Bueno, si voleu, després us explico el que va passar. Allà vaig dir, ja això podria dir l'Àngel, ojo... que hemos despertado un monstruo aquí.
3: Minut 4:05, surt Àngel Moreno.
2: La cosa és que sempre surt Àngel Moreno i el Nino celebra cada vegada que surt bueno, aquesta conversa.
4: Claro és que no surti.
2: Hem despertat un monstre, eh? Per què?
4: Sí. Perquè vaig veure que... Bueno, abans de llavors, bueno, va venir la pandèmia... Bueno, allà vaig veure que podíem fer coses, perquè fins a llavors no ho tenia clar. Era com una cosa com de patxanga. No és la paraula, però... Anàvem fent cosetes, el Pirà de Sant Joan, coses petites, però aquella vegada sí que em vaig donar compte que, ojo, a més vam fer un Pirà a la plaça del Blat. amb camisa blanca, que em sembla que érem els primers que ho fèiem, perquè aquesta colla ha fet per primera vegada moltes coses que no sé per què, i allà vaig, el que se sent allà, no sabria explicar-ho. I, bueno, de fet, des de llavors, que han passat només 4 anys, pues allò era començar de zero, total.
2: Increïble. Doncs ara passem a unes preguntes una miqueta més xorra, però que també ens ajudaran a conèixer-te una miqueta millor. És el moment exacte de començar la diada i només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
4: A la mà esquerra. No sé per què. Sempre ho he fet així. Per suposo vale. Que perquè porto les pulseres o no ho sé. Mà esquerra, sempre.
2: Vale. Si fossis un gelat, quin series i per què?
4: Un gelat.
2: Un gelat.
4: Gelat de xocolata, sempre. I vale, per més perquè... negre, millor.
2: Vale. Algun motiu en concret? O...
4: No, perquè sempre, ante la duda, xocolata, sempre.
2: Em sembla perfecte. Si fossis un animal dins del que és la fauna de la colla castellera, uf, la dins del foix, quin animal series?
4: Quin animal seria? Hòstia, no sé. Un toro, perquè som molt cabezón.
2: Vale. I la colla, quin animal seria dins del món casteller?
4: La colla seria un zoològic sencer. Perquè tenim de tot, ja ho sabeu vosaltres.
2: Sí, totalment. I ara, la més destacada, la pregunta que han fet inclús bromes en altres programes, inclús jo m'agalofré la resposta a aquesta pregunta, que és quina pedra series?
4: Quina pedra? Quina pregunta era
2: quina
4: aquesta?
2: Quina pedra series?
4: Hòstia, quina pedra? Pues no sé. Seria les pedres que hi ha als espigons de la platja... Sí? Que tu la veus allà i dius, això aguanta tot? Sí, però la vas a mirar de prop i està feta una merda.
2: Vale.
4: No sé si serveix.
2: Em serveix. Molt bona aquí resposta. Aquí s'ha sí, respost sí. Fins i tot una pedra de hachís, o sigui, ja després d'això...
4: Hòstia, aquí ho he dit, no el vull saber-ho.
2: Ningú de la nostra colla. No vull saber-ho. I ens queda una pregunta més, que si mal no recordo, la van fer els últims convidats, i era, què opines dels bous de la Bisbal?
4: Això ho van preguntar els bous de la Bisbal. Ah,
2: efectivament.
1: Era per veure què responies,
2: això
1: no?
2: Això sí, els caps de colla dels bous de la Bisbal.
4: No, doncs pues, em sembla una colla molt, molt... Bueno, entre salvar... Bastant semblant a la nostra. Tenen més experiència, perquè tenen més temps que nosaltres. No van començar de zero, perquè venia gent d'altres colles. Però penso que treballen molt bé dintre les seves limitacions, a nivell de número de gent i de tot. I, bueno, prou bé. A més, conec prou gent d'allà. I aquest any hem coincidit diverses vegades, no? Sí.
1: Molts cops amb ells.
2: A la nostra festa sí. Major a la platja i amb el concurs.
4: A les peces.
2: Sí, hat-trick.
1: A Vilafranca.
2: Ah, jo no estava. Vilafranca. Pòquer, de moment portem pòquer.
1: Sí.
2: I coincidim no, alguna més o no?
1: No ho tinc clar.
2: No fem repòquer?
1: Crec que no.
4: No ho sé, no tinc el cap.
2: Bueno, doncs... Ara passem a parlar més de la posició que ocupes dins de Castellers del Foix, que és la part de la tècnica de pinyes, sobre, en el teu cas, el cap de pinyes. Com és portar tanta gent? Així, doncs, per començar.
4: Si m'ho preguntes així, no ho sé. Es porta. Bueno, ara, clar, vosaltres, per exemple, heu entrat a la colla fa relativament poc i no s'assembla gaire o gens l'estructura de la colla de la tècnica junta a el que hi havia abans. Abans ho feia tot a l'Àngel, tot. Després vaig entrar jo, que això li va descarregar... Això ja no sé si ho diré alguna vegada, però això li va descarregar ell la feina de l'hòstia, perquè llavors es va començar a preocupar de lo seu. L'Anna, que també porta bastant de temps amb la canalla, i érem... Després ara heu entrat vosaltres, hi ha més gent a l'equip de canalla, hi ha un equip de troncs que abans no estava com poc definit, i, bueno, com es porta? Doncs pues, com puc. Perquè ja ho sabeu com funciona, que per molt que... A més, els de pinyes sempre estem una mica barallant-nos amb les altres parts de la tècnica, perquè quan falta un terç o falta un dosos o això, el castell no es fa. Però si et falten tres primeres, quatre crosses i dos baixos, es fa de fer igual. I busca-te la vida. Així de clar.
2: Sí, això ho hem comentat diverses vegades. I sempre,
1: comencem forts, eh?
2: Sempre tinc baralles amb el Pol, aquestes coses. La típica de, no, doncs pues et pujo aquest. Doncs pues avisa'm perquè em quedo sense un lateral.
4: Què va passar el dia del concurs de Quarts Amunt? Que no hi havia tronc i era un drama. Ah, què? Per què no? Que pugi qualsevol.
2: Ho vam dir, és dels pocs dies que estàvem tranquils aquesta temporada. De pinyes no hi ha problema.
4: Que jo recordi, és la primera vegada que passa això.
1: Jo porto 3 anys gairebé a la colla i és la primera vegada que recordo que no fem un castell per falta de gent al tronc i no
4: a
1: la pinya.
4: Bueno, a veure, ens ha passat altres anys per falta de preparació tècnica.
1: Vale, però no perquè no estava a plaça, no hi havia vingut.
4: Jo porto 7 anys i que jo recordis la primera vegada. Clar, jo anava... Sí, per la plaça. Però què passa amb el 3 de 7?
2: Era el dia de... A mi em dóna igual, les pinyes estan bé. Tenim gent suficient.
4: No, però es va valorar fer el 3 de 7. I més quan treus la calculadora pel tema. Bueno, però bueno, també es va... Que no feia falta fer-lo, perquè quedaríem quarts igualment, i que, bueno, va anar prou bé la diada com per jugar-se-la d'aquesta manera. Però bueno, continuo recordant que era el gran drama perquè faltaven 4 del tronc. Pues a mi em falten 25 i tiro la pinya igual.
2: Sí, sí. Ha començat fort, molt fort.
1: Sí, és que
2: ha començat... M'encanta que avui no estigui al Pol perquè no es pot defensar.
1: No, avui sou, jo crec que sou els tres de pinya i jo no penso discutir-ho res perquè crec que és gestionar pinya és el més difícil de tot. Però bueno, el Pol sí que us estaria discutint i ho sabem tots.
2: Segurament.
1: Però jo no us ho discutiré. Així que seguiu criticant el que vulgueu.
4: No, no critiquem.
2: No, no és criticar.
1: Doneu la vostra opinió, vale.
4: Sí, perquè clar, l'equip de canalla gestiona, no sé, 15 persones. L'equip de tronc gestiona 25. Els de pinya gestionen 80.
3: Bueno, ojalá fossin 80.
4: No, bueno, 80. Els dies, 80 no s'ajunten mai tots, però són 80 o més.
2: El problema és aquest, que no hi ha la solidesa de que vinguin tots al mateix dia.
4: No.
2: Si vinguessin tots al mateix dia... Castells més els hauríem fet.
4: I tant.
2: Quin creus que és el següent pas?
1: Aquesta és la pregunta. Sí. La pregunta que s'ha repetit més aquestes setmanes.
2: Quin és el següent castell, inèdit?
1: Inèdit que ha de fer Castells del Foix.
4: El que jo penso o el que farem?
2: El que tu penses.
1: Pots dir les dues opcions.
4: Jo, factible a nivell de gent, la Torre de Set. Ara se'n tiraran a sobre del tronc. Perquè...
1: Aquí ningú et dirà res perquè som tots partidaris dels
4: dos de set. Jo sempre miro a nivell de gent suficient. Inclús a dia d'avui, a nivell de gent, la podríem fer a nivell de pinya, parlo. Després l'altre ja és una aventura. Que si el castell amb agulla, que si... Vale, sí. Però no es pot assajar tot, tampoc.
1: Tampoc... No veus un 3 de 7 amb l'agulla de cara a final de temporada?
4: Sincerament, no.
1: Sí.
4: No. Hi ha altres coses, no cal...
1: Quines altres coses?
4: Pues no sé, el 3 s'ha aixecat per sota, el Pere de 5, que l'hem de descarregar encara, que això sí que ho tenim...
2: I bueno, que són dos castells que amb poca gent es pot assajar.
1: I són dos castells que hem de fer aquesta temporada. I què opines del nou? Que aquesta,
2: no.
1: Que aquesta nou, setmana
4: millor que no me preguntis.
1: Ha sonat molts cops, perquè que Castells ara... d'Andorra ha descarregat el 9 de 6... Aquesta setmana Marion ha ensenyat diverses vegades aquesta temporada del 9 de 6.
4: Heu vist aquestes pinyes?
2: Això anava a dir jo. Jo he estat en aquestes pinyes. Jo
1: no ho podem dir.
2: Jo he sigut part de la pinya d'Andorra i aquesta quantitat de gent no la tenim ni el millor dia nosaltres.
1: Però no podem dir com era la pinya d'Andorra.
2: Bueno, la pinya d'Andorra, si comencem a fer un puzzle, potser també podem fer-ho nosaltres.
1: Clar, o sigui, nosaltres podem fer-ho, jo crec. No és part d'esmereixer Andorra.
2: Però no només Andorra. Andorra i Mediona. Mediona, el primer nou que va fer... Hi havia camises vermelles de primeres mans dintre la rengla. I l'última que van fer hi havia més samarretes que camises a plaça. Però, deixeu l'estructura aquesta dels collons. Com vaig llegir l'altre dia que van posar... Ara que algun tita, no sé què, tita vella o alguna cosa de la vella que digui alguna cosa del 9 de 9. Això és una falconada. A mi ens diuen molt que fem falconades.
1: Aquí hi ha una persona de falcons.
2: Hi ha una persona de falcons, no pot parlar, perquè és una falconeti. Llavors, ho tenen més conegut això, però diuen molt dels castells de 5 de 6 amb agulla, 7 de 6 amb agulla, coses... El 9 de 9 també és una falconada. Que serveix per guanyar concurs? Sí, però és una falconada.
1: Ha servit per guanyar el concurs.
2: Molt bé, però és una muralla, no un castell. Si ens posem tècnics en castells, cap a dalt, no cap a l'ample.
3: Estaràs tota l'hora plorant de què heu perdut.
2: No, jo anava amb les joves i amb les joves. Em dóna totalment igual qui guanyés. Però el 9 de 9 de Vilafranca és un castell molt complex, però és una cosa molt lletja. És lletjíssima. Prefereixo castell sense folre que un 9 de 9.
1: A tu t'agrada el 9 de 9?
4: A mi no.
1: No t'agrada el 9 de 9?
4: A mi els castells compostos, el 5 encara, però tot el que és el 7, 9, no. Això a nivell de pinyes és una pesadilla.
1: I el 5 de 7,
4: el 9 de 9, ara no sabria dir-te quanta gent va al tronc, però no sé, que van 60, no sé. Al folre van, no sé, 80 més. Aquesta gent no surt d'Amazon ni d'una altra colla. Aquesta gent surt de la pinya. I clar, ara, el 9 de 6, segurament hauré de pujar fins allò, al castell. No sé, algú ha d'haver a baix. Si el volem fer net, sí, demà el podem fer. Però jo no dic que no el fem. Jo dic la meva opinió, que sempre ha sigut la mateixa. No.
1: Jo crec que ho has deixat bastant clar.
4: Sempre, sempre. Sempre.
2: Castells Ample, com a molt, jo et diria el 5 i el 7 encara, el bueno, 7. Mira, a lo millor. Però és que el 9 no.
1: Fer les dos, el 7 nosaltres l'hem fet dues vegades. Gestionar sí. Això a nivell de pinyes com ha estat?
4: T'explico com ho hem fet?
1: Sí, sisplau. Doncs
4: pues de loteria. Perquè el 7 de 6 que vam fer aquí a la Festa Major teníem, no diré un cordó, teníem mig. Mig cordó, em vas haver de posar jo d'agulla. El Carvajal fent de dues posicions a la vegada.
2: Els baixos del meu, de la meva zona van intentar de fer també de primeres, ajudant-me perquè no caigués la renga.
1: A dalt es va notar. Es va notar.
4: I a baix el doble.
1: Eren pocs.
4: Bueno, que tècnicament és possible, sí, perquè és un castell que té 7 rengles i s'aguanta més o menys més
1: sol.
4: O menys sol.
1: Sol gairebé.
4: Però clar, hi ha d'haver algú a baix, perquè segur que algú dels de baix del primer segon cordó van al tronc. És que ja hauria d'anar a estar jo. És que, no sé, jo ho penso, això fa anys, però bueno, a mi no em fan cas.
2: Nosaltres aquí ho parlem bastantes vegades, que la pinya és la gran oblidada.
4: Sí.
2: És la més necessària sí. Perquè es faci un castell i moltes sí. Vegades la més oblidada.
4: Sí.
2: Però en tota arreuillada, per exemple, ara estan començant a sortir també fotos dels concursos. La gran majoria són del tronc, del pom de dalt, ningú mira les pinyes. Hi ha algun fotògraf que sí, però la majoria no mira les pinyes.
4: Ara, per exemple, a la TAP de Tarragona tenen la càmera aquella que va penjar d'uns cables, que és dels únics llocs que pots veure pinyes, perquè són pinyes no comparables amb la nostra. Però jo què sé, jo a mi s'encau la bava ahir. Clar, és la primera vegada que veig un concurs per la tele, i ho he de dir. El 5 de 9 en folre de la Jove de Tarragona, un 5 de 9 en folre pugen 37 persones al tronc, si no m'equivoco, i el folre seran uns 80. Hi havia 24 cordons. 24 cordons, d'un 5, que crec que la Jove Tarragona crec que és la colla que té més camises de Catalunya. Crec, m'ho van dir alguna vegada. Clar, jo veig això, 20 i pico cordons amb un 5 de 9 en folre, i segurament algú no va poder anar perquè van canviar l'hora de la diada, doncs pues clar, això, és que el 5 de 9 no el fa, el 9 de 9 el fa la pinya, el Pilar de 9 el fa la pinya.
1: El Pilar de 9 el fa la soca.
4: O sigui, el Pilar de 9 té 4 pinyes.
1: El Pilar de 9, i ahir es va demostrar, ahir va caure el Pilar de 9 i la folre, manilles, puntal sí que va però van aguantar, o sigui, no es van enfonsar folre i manilles ahir.
4: Quatre pinyes una sobre de l'altra. Pilar de 9 sí que és veritat que és un pilar, que no és el mateix a nivell de... Clar, el Pilar de 9 només pugen 8, bueno, 9 amb el baix, clar, tots aquests estan a la pinya, i és un Pilar de 9. Bueno, és com el dels... Què és més fàcil? Ara també se'n tiraran a sobre. El 3 de 9 net o el 4 de 10 folre manilles?
1: Crec que aquí ho tenim tots bastant clar, no?
2: A veure què diràs.
1: Que el 3 de 9 net.
4: Per què?
2: Més fàcil.
1: Més difícil.
4: Més difícil?
1: El 3 de 9 net.
4: Jo no trec mèrits al 3 de 9 net. És una bestialitat tècnica. Però el 4 de 10 en folre manilles és un castell que no es pot assajar. Mai sencer. És un castell que té quasi 1.000 persones. Gestionar això són, folre manilles, no sé ara calcular-t'ho, 200 persones que han d'aguantar la seva posició pujats sobre d'algú. És un castell que s'assaja per parts, és impossible assajar. Cap colla té 1.000 persones a l'assaig. Ojo, que el 3 de 9 me quito el sombrero. Que no s'ha descarregat mai? Sí, però potser perquè s'ha intentat menys vegades.
1: Sí, segurament
4: sí. El 4 de 10 ja fa anys que es porta a plaça i s'ha descarregat, entre cometes, bastantes vegades. Però el 3 de 9 l'han portat, que jo recordi, 3 vegades a plaça.
1: Jo crec que 3. Sèriament sí. La Jove ha fet molts intents a plaça. Crec, però, no sé si va d'ahir que 5 o 6 intents desmuntats ha fet la Jove al llarg de la seva història.
4: Quants intents es van fer ahir del 4 de 10? Carregats, descarregats i desmuntats.
1: 4. Un intent desmuntat de la Vella, dos carregats, un de la Vella i un de la Jove de Tarragona, i el descarregat de Vilafranca.
4: El 3 de 9, un. I no trec el mèrit, em trec el barret, és una bestialitat. Però per mi és més difícil gestionar quanta més gent, perquè aquesta gent, estigui on estigui, ha de defensar la seva posició. El 3 de 9, no, el tronc és el que és. No hi ha folre, no hi ha manilles, és menys gent, es pot assajar, entre cometes, més fàcilment, perquè no fa falta tanta gent. I a més, també he de dir, a Vilafranca 4 de 10, no sé si eren 700 persones a l'APP, però és que hi havia 1.500, perquè hi havia, no sé, 20 de Cubelles, 20 de Mediona, 80 Govindes... clar, és que...
1: Molts Govindes, Govindes com cada
2: any. A tot arreu, però Govindes a tot arreu.
1: Molts Govindes.
2: A la premsa hi havia Govindes, als lavabos hi havia Govindes, a la gent que està mirant a la plaça hi havia Govindes a tot arreu.
1: I amb una energia que anaven els Govindes...
2: I et diré que nosaltres vam anar des d'aquí al Polillo amb el cotxe i vam passar tot el desfile d'autobusos de Vilafranca. 8 autobusos, dels quals 2 eren doble pis, i un no era ni dels del Penedès, que són els que porten a Vilafranca, i era un extra d'aquests de típic d'interurbà.
4: És que els castells, també, els castells límits, cap colla, cap, els pot fer sols. Cap. Nosaltres, el nostre castell límit, que és el castell de 7... Nosaltres sols no el podem fer. Bordegassos, el castell de 8, no el pot fer sol.
1: Bordegassos, s'ha de dir que el 2 de 8 en folre l'altre dia, jo, hi ha una foto que no es veu ni una sola camisa o samarreta que no sigui groga. La pinya que portava dissabte a Bordegassos era al·lucinant.
2: Perquè van fer una molt bona campanya amb totes les necessitats de Vilanova.
4: Sí, però jo vaig anar fa 2 anys a Bordegassos, sí que van portar, crec que 500 persones. Què passa? Que és gent que no fa castell, que, ole, molt bé, però clar, i, bueno, és una torre de 8, ja fa falta menys gent, però l'altra vegada crec que va fer el 9 de 7, no recordo quin castell era. Es van fotre una castanya i a la següent ronda no es van posar aquests de les samarretes. Que amb això també has de jugar. Els Govindes això no ho fan, eh? Els Govindes ja els hi pots tirar pedres a sobre, que aquells no es mouen.
2: Estan més acostumats.
1: Vilafranques ja saben el que fan. Sí, ja saben, no. Són gestos.
4: Sí, sí.
2: A mi Bordegassos tenia molta gent de Vilanova, però també tenia dues muixarangues que van venir a ajudar. Una era la d'Elx, diria, i l'altra ara mateix no caic, però la portaven a la samarreta. També et diré, jo patia, just el que ha dit ell, ho vaig dir dies abans, que una caiguda forta els hi podia fer perdre gent que estava allà mateix a la plaça.
1: I no la van, però no la van perdre.
2: No ho sé. No jo... soc conscient de gent que es retirés. No vaig veure. O sigui, no vaig estar atent tampoc.
1: A plaça jo vaig veure que el 4-8 tenia la mateixa pinya que tenien tots els castells.
2: Pot ser. No soc conscient pràcticament.
4: Bueno, aquí també està el bonic de fer castells, que si no t'ajudes no ho fas amb el teu company de colla i amb el que no és de la teva colla. Això forma part de fer castells, que hi ha colles que això no ho entenen gaire, però bueno.
2: Parlem d'aquesta part. Què opines d'anar una diada i que la gent no s'ajudi entre ells a la pinya? Doncs
4: pues em sembla molt malament. Això és una rivalitat mal portada. Que això existeix? Existeix, com a tota la vida. Però, bueno, també has de jugar amb el fet de que estàs treballant amb persones humanes. I les persones humanes pues, tenen, no sé com dir-ho, egos, enveges... com que no em vas ajudar no sé quina diada, ara no t'ajudo jo... o perquè m'has tret aquell castell del baròmetre, doncs que això passa, però bueno, s'ha de portar amb esportivitat.
3: Sí, que això a principi del programa ho parlàvem bastant, però ho vam deixar de parlar, que són els egos al món casteller. Què opines de l'ego al món casteller?
4: I m'ho preguntes a mi.
3: Sí.
4: Espero que sigui gravat aquest programa, perquè igual...
3: És broma.
4: No, és el que deia abans. Al final treballes amb persones humanes. I més amb la gent que treballem amb pinyes, treballem amb adults. I això ho explico sempre. Els adults, m'incloc, estem molt contaminats de la vida adulta, de la vida laboral, de l'estrès, de les factures, de que si m'he divorciat, que si coses d'aquestes. I això ho trasllades, perquè és una activitat molt intensa, al fer castells. I, bueno, hi ha gent que són amics a la colla, gent que no, però bueno, has d'entendre que fas castells. I si fas castells amb... No és el cas, però aquí tinc al costat el Nil. Si el Nil en cau com el cul...
2: Es cau com el cul.
4: No, és veritat. Però jo només he d'estar amb ella una pinya 3 minuts. No m'he d'anar ni a sopar amb ell, ni perquè em cau malament, les seves temes de conversa no m'agraden, jo què sé. Però has de ser conseqüent amb el que fas. Fas castells. Vale, Nil, fem castells hasta el viernes. Ja està. I això passa, amb els egos igual. Hi ha gent que necessita ser protagonista, però no pel castell, sinó perquè la seva vida personal és així. I això ho has d'acceptar, no passa res. I els egos a nivell individual i a nivell col·lectiu també, de colles. I... Però això passa a la vida, no és una cosa exclusiva de castell.
2: I què n'opines de l'ego dels tronquetis, de no posar-se la pinya? Crec que això també he parlat molt i jo sempre em fico al pol.
1: I aquesta mirada de vida cap
4: perquè
1: a mi...
4: No ho dic per això.
2: No, de fet, tu ets tronquetis,
1: ara,
2: però sempre estàs a la pinya.
1: La bronca de sempre, va, David.
4: Sí, la bronca de sempre. No, amb el Jordi tinc molt de cachondeo. Bueno, cachondeo el tinc ara, a la plaça no. Això ho he vist molt a colles grans. Fixeu-vos quan descarreguen, no sé...
2: Ah, ja sé.
1: O quan carreguen.
4: O quan no, quan carreguen no fan el que diré ara.
1: Quan carreguen... Ahir van venir alguna que van carregar castells molt tops i van pujar i van saltar sobre la pinya.
4: Bueno, però això de castell gran... Bueno, amb els castells de set també passa. Quarts, quins, d'això... Baixen a la pinya, comencen a saltar... però, hòstia, tio, que queden quatre pisos. Els pregunteu a les rengles. Orelles vermelles, peus a la boca. Hòstia, espereu-vos 30 segons i us celebreu al terra. Jo entenc l'eufòria i entenc el moment.
2: I que busca la foto, busca la foto, que és molt bonica la foto sobre
4: la pinya. No penso
2: que en
4: aquell moment busquin la foto, no tenen temps a pensar.
1: Sí.
4: Després veuen la foto i...
1: Sí, que busquen la foto. Home.
2: Quina idea de base que vam parlar?
1: A Festa Major.
2: A Festa Major em va ficar el peu a la boca.
1: No, a Festa Major no, et vaig posar a la dia de la colla. Et vaig posar a la dia de la colla amb la jove de Tarragona, Nens del Vendrell i Bordassos. Allà, baixant del 3, et vaig ficar el peu a la boca.
2: Pot ser.
4: Però és necessari, això?
1: No. No, no.
4: Perquè el Nogui, en aquest cas, si es lesiona, el següent castell no el pot fer.
2: I busca tu primeres.
4: Clar. Jo entenc l'eufòria, ho entenc. Però he de pensar als del tronc que si no hi ha pinya no hi ha castell. I una mica més de respecte pels de baix. Que no sortim a les fotos, no saltem a sobre de la gent i estem allà, si tu estàs al tronc, no sé, 2 minuts, ells estan 5. Aguantant. No ho dic per tu, Jordi.
1: Ja.
4: Ho dic pel ego dels tronquetis. I això de, no, jo arribo... Si l'assaig és a les 9, arribo a les 9. Això amb altres colles ho he vist, eh? Jo a quins castells pujo perquè he de marxar a sopar? Vale, aquest, i canvien l'ordre per això. Bueno, el famós Jaume Galofré. No ho dic per ell, però això és de ser un tronquet. Vale, que no tenen a ningú més. Vale. Però parar una diada, fer intents desmuntats a posta... això també entra del tema de balls, eh? Per una persona...
1: I ahir va tornar... Ahir amb el 2 de 9 va tornar a passar. Faltava el quart de davant del Jaume Galofré. No era el Jaume, però faltava el quart que pujava amb el Jaume Galofré. I va tornar a pujar Fede Gormaz, que per mi tots els aplaudiments al Fede Gormaz, perquè sempre que no està ningú el fan pujar i pobre...
2: És com nosaltres a vegades quan falta qualsevol tren i diuen... Posa l'Àngel, no? Posem l'Àngel.
1: És una mica, sí.
4: Sí.
2: O quan nosaltres al principi de temporada ens falta un baix, el David de baix, sí, que el David
1: sí. Jo crec que el Fede es mereix descarregar tant el 2 de 9 sense manilles perquè l'ha provat dos cops i els dos pobres se'ls ha quedat en intent.
4: Bueno, però el fet de portar-ho a plaça per mi ja és un èxit, eh? Perquè si ja ni t'ho planteges és que no. I si el porten a plaça jo vull pensar que no és només per carregar-lo com es feia fa 50 anys. Penso jo, eh? O vull pensar.
1: Jo vull pensar que sí. Jo crec que les proves que havien fet totes les colles sobre els castells que portaven eren bones.
4: Bueno, de fet, la vella va estar plantejant-se fins a l'últim moment fer el què era, la Torre de Nou?
1: El 2 de 9 sense manilles.
4: Van fer una prova allà dintre amb aquest que és bomber, que no me'n recordo mai com es diu,
1: el Llàtzer,
4: que és bomber, sí. I al final van dir no, perquè no ho veiem clar, i per suïcidar-nos no.
1: Bueno, l'havien de descarregar...
4: L'havien de descarregar.
1: Sí, i era molt difícil descarregar.
4: Però es va plantejar.
1: Sí.
4: Van tenir el seu punt de seny, penso jo, perquè en aquells moments d'això... Bueno,
1: però a la vella que li va passar amb el 4-10? Que la sortida de quinta se'ls va caure. I això ja els va fer perdre molts punts, perquè van començar a celebrar-lo. Comences a celebrar, comences a baixar ràpid, i al final... El folre,
4: a celebrar abans d'hora.
1: El folre i les manilles van acabar enfonsant-se.
2: I això és veritat que és la primera vegada que vaig al concurs, però em posava molt nerviós. Que la gent aplaudia, potser amb l'enxaneta encara a dosos, començant a agafar dos, o sigui, començant a pujar, i que encara quedava mig castell a lo millor per descarregar-ho, ja començaven a aplaudir. A mi em posava molt nerviós. També et diré, aquest moment que has dit del 2, jo just havia canviat, vaig fer canvi amb el Jordi va pujar a dalt a narrar el 9 de 9, i jo estava a la plaça, en quan va acabar el 9 de 9, ens va venir corrents una noia, crec que anava vestida de la jove

0: La vella torna a anunciar 4 a 10 perquè sabien que era un castell que podien descarregar, que era el castell que podien descarregar al 4 a 10 perquè...
1: Ja, però, ojo que dius, estàs pensant que no guanyes i acabes de descarregar un 3 de 10,
0: un 4,
1: un
0: 4
1: de
0: 10.
1: 10, un pilar de 9 que t'ha faltat un mil·límetre i l'única carta que et queda és el 9 de 9, que no s'ha descarregat mai.
2: I doncs, que,
1: tu prendre aquesta decisió...
0: Era molt difícil, era molt difícil.
1: M'agradaria a molts que estiguessin a la tècnica per
0: difícil.
1: Veure aquests moments com es gestionen.
2: I pel que van dir, no el tenien tan assajat com el
0: no,
2: de
0: no,
2: el 9 de 9.
0: Es plantejaven, no, o sigui, es plantejaven abans tornar amb el pilar de 9 perquè el veien més descarregat del pilar de 9 que ni tan sols anar amb el 9 de 9.
1: A més, pensa que quina hora era quan es va fer el 9 de 9? Les 9 de
2: era
1: la nit?
0: Vaig a comprovar-ho.
2: Podria ser, no sé. Sí, el... Busca les trucades. Busca...
0: No, el vídeo, el quina hora
1: va això és una cosa
0: el
1: que...
0: El vídeo es va gravar a les 10 i 12 minuts.
1: A les 10 i 12. La gent porta allà 7 hores i sense comptar autobusos i no sé què, que això jo sempre he estat molt en contra.
0: De què? De l'autobús?
1: No, de que un concurs duri 7 hores. Això no pot ser. Això no pot ser, perquè la gent... Després de 7 hores et descarreguen un nou... Però físicament com estàs? Estàs fet una merda, estàs cansat. El dia següent has de treballar.
0: I ahir el 7 per la tarda es va notar, eh? O sigui...
2: Va acabar
0: molt tard.
1: Hi ha gent que ve... Bueno, si vens de Tarragona, de Vilafranca, no, però hi ha gent que ve de, no sé...
0: De Mataró.
1: De Mataró, de... Clar.
2: Les de Barcelona també...
1: Això s'hauria de replantejar o no sé com, o treure rondes, o treure
0: i ahir,
1: colles, o...
0: I ahir va haver-hi... O sigui, jo no recordo un concurs sense una quinta ronda. No va haver-hi cap castell a quinta ronda.
1: Bueno, i de fet es va anul·lar l'entrega de premis, que si no hagués durat 8
0: sense
1: hores.
0: Sense toc de vermut.
2: Bueno, jo el ja... toc de vermut va bé. Xiquets de Reus que s'estaven anant de plaça i van tocar mentre marxaven.
1: És que clar.
0: Xiquets de Reus portava una festa també, sí, anaven sí. Molt
2: Xiquets
0: contents.
2: De Reus,
0: Xiquets
2: de
0: Reus.
2: Gràcia van estar tot el la jornada celebrant.
0: Bueno, jo crec
2: coses.
0: Que Xiquets de Reus, Vila Gràcia i Capgrossos de Mataró són les colles que surten més contentes de plaça.
1: Sí, i tant.
2: Capgrossos, perdó, que he posat avui a l'Instagram el segon i era un terç, com va aguantar el terç doblegat completament cap al davant. Però, et vull dir, moltes vegades veiem només el terç que està doblegat cap al davant, el segon que està doblegat i està aguantant, i no es mira com està la pinya col·locada, com està el folre. Diria que era el folre, no sé, d'aquí, estava completament en diagonal.
0: Les manilles del 3 de 10 de les joves de baix, si no ho recordo malament, van patir de valent, eh, les manilles.
1: Sí, però no... Els vídeos són de tronc, fixa't.
0: No,
1: sí, bueno, sí. El concurs no. Però és el que diu el Nogui. Jo, com a cap de pinyes, he tingut molts problemes per trobar imatges de pinyes xungues, al 5, al 7, perquè les fotos estan fetes normalment a nivell de terra i s'enfoquen sempre al tronc. I per veure les mans necessites estar amb alguna la diada a la plaça de la Vila Vilanova perquè hi ha gent al balcó gravant, o al concurs, perquè el concurs no és comparable amb el nostre nivell, però bueno... I em ha costat molt trobar fotos d'aquestes.
2: De fet, nosaltres, com hem anat fent cada posició, el Jordi s'ha encarregat de fer a l'Instagram rotllo posant blanc i negre a les fotos.
0: I només assenyalar, destacar el color, la posició.
2: Hem tingut complicacions per trobar fotos.
0: Sobretot
2: de les baixes
0: grosses,
2: fotos,
0: laterals.
2: Però el dia que va ser drama, això... Les
0: grosses fotos, i laterals.
1: Clar.
0: Va ser o sigui, era impossible.
1: I fotos de terços, quan et trobes? O de quarts? O de canalla?
0: No.
2: O l'enxaneta?
0: No. I de cap de colla, narrant un castell. Hi ha més fotos del cap de colla narrant un castell que una foto que es vegi al vent.
1: Clar, perquè el cap de colla està fora. I, bueno, és el cap de colla i té un centre d'atenció important. Però, clar, el lateral de la dreta de la buida de no sé què. Pues, a vegades ni jo ho sé. Perquè
0: no saps ni qui anava.
1: Bueno, sí, me'n recordo, però clar, ja són tanta gent a controlar, hi han tants canvis d'última hora, perquè n'hi han. Perquè sí, això... Qui anava de... Pues, hòstia, ho he de mirar.
0: Però, i en canvi el tronc és qui anava la buida de quart de la buida? I jo.
1: El tronc, el tronc més o menys sempre és el mateix.
0: No, jo em sé totes les posicions, el 3 de 7.
1: I la crossa de la, del baix de la plena...
2: Crosses de l'Azazú. Digue'm quines són les crosses de l'Azazú.
0: La Laura.
2: Aquesta tens claríssima. Ara digue'm la segona.
0: I la Montse Vila.
2: Depèn del dia.
1: Depèn
2: si
1: del
2: Montse,
1: dia.
2: Sí. Si no, no. Però ben dit. I les del Nil?
0: A l'Oriol i al Gerard. Ah,
1: aquesta és fàcil.
0: Aquestes són fàcils.
2: Et diré que va passar per aquí una persona de tronc, dels dosos, per ser exactes, que no sabia ni el nom de les posicions. De la pinya.
1: De la pinya.

0: No sabia el que era un contrafort.
1: Si és canalla, li perdono.
0: No sabia el que era un contrafort.
2: Però com el Jordi, és...
1: Bueno, ja ho aprendrà. Que de fet, ah, ara entenc, perquè l'altre dia la volia posar de contrafort i em va dir que no.
0: Què?
2: No
0: li has demanat...
1: La Laia,
0: eh? Ah, sí, sí.
2: Sí, era.
1: I ara m'ha quadrat el tema.
2: Sí, sí, no sabia.
1: No, va dir, no, jo aquí no. Diu, vale.
0: La Júlia avui ha fet de baix.
1: Avui?
0: Un taller de Castells a l'Insti.
2: Ha fet un baix d'una avui.
1: Amb els de l'Erasmus. Vale. Sí.
2: Qui anem a dalt?
0: Jo.
2: Júlia, tu i Eric.
0: Ha dit que era la primera i última vegada que es posava una pinya.
2: Sí, de fet, li hem fet la broma.
0: A Júlia.
2: A Júlia, li hem fet la broma. Mira, de baix, com la teva mare ha dit, no. Ha quedat no molt fort.
3: Bueno, jo... Canviarem una mica de tema. Tornem una mica com als principis, ja que ets com el veterano. Ets un veterano de la colla. Com vas viure el passar de ser casteller sense cap funció tècnica a ser de sobte el cap de pinyes?
1: Pues et diré que jo... Vaig estar molt poc temps sense ser, perquè jo vaig començar, bueno, quan va començar la colla més o menys, a l'estiu del 19, pensa que al cap de 6 mesos, una mica més, ens van tancar per la pandèmia, vam estar sense fer res, però bueno, sense fer res a plaça. Però també es va fer molta feina administrativa, perquè no teníem res, I vam començar a assajar... que encara no es podia actuar, primer, no sé si us recordeu, primer eren 15 persones, després eren 25, clar. El que fa la llista de Slinder ets tu. Tu ensaies, tu no, això és complicat. Intentàvem fer-ho... Bueno, explicaré lo de cap de pinyes com va ser primer. Em va venir a buscar el cap de colla a casa meva, directament. No és allò de... No, em va picar el... Bueno, va ser la meva dona a treballar, diu, digue-li al teu marit que vagi que vull parlar amb ell. A les 8 del matí, un dimarts.
2: Una mica gàngster, eh?
1: Sí, sí. Diu, què passa? Escolta una cosa, vine. He pensat que seràs tu el cap de pinyes. Jo què? Si no tinc ni idea. Un dia, és igual, és molt fàcil. Una merda, és fàcil. I, bueno, sé que no era la primera opció jo, però després he entès amb els anys perquè van dir que no els altres. I, bueno, fins al dia d'avui. Vaig haver de fer una immersió total perquè jo no tenia ni idea. Bueno, de fet, ningú tenia ni idea de muntar una pinya aquí. L'Àngel tampoc, perquè ell ha sigut de tronc tota la vida. I jo diria que a dia d'avui encara no... Hi ha coses que no sap de pinya, perquè s'ha despreocupat sempre. I ningú ni idea. I bueno, a base de provar, pues mira, de xupar-me 50.000 vídeos, d'anar a 50.000 assajos d'altres colles, de parlar amb altra gent, i bueno, i a base de menjar-te uns marrons... Prueba error 1000. I bueno, i aquí continuo.
2: Jo crec que tots ens han enredat amb la mateixa, eh? Nosaltres, per exemple, Anil i jo, la història és que ens vam proposar per ser de canalla i vam acabar també a pinyes. Portant menys d'un any a la colla i sense saber molt de castells.
1: Sabeu molt més, però molt, que jo quan vaig començar. Jo, el meu nivell era 0.
2: Sí, jo he après moltes coses per tu. Jo totes les coses que tenia dubtes et preguntava.
1: Bueno, hi ha coses que encara no sé com es fan. A mi, jo què sé, si fem el nou, jo no tinc ni idea com es munta la pinya.
0: Però és que jo crec que a Tronc tampoc saben com es munta. Perquè l'altre dia amb l'Enxaneta el Roc discutia que com havíem de fer les passes perquè ningú sap com hem de creuar
1: el Roc. El Roc Sancho sap fer-les perquè és un nen...
0: Sí.
1: Però jo no tinc ni idea.
0: No, però el Roc Sancho no sabia fer les passes. No enteníem... Algú fent malament, no entenem el què... Però clar, ho hem de seguir mirant.
1: Però això com s'aprèn? Mirant altres
0: mirant,
1: nous.
0: Mirant.
1: Això està tot inventat. Has de copiar o inventar tu algú. Però clar, no hi ha un llibre, no hi ha un manual. No hi ha... has de mirar i de provar coses. Mira, hòstia, com tanquem les mans del 5 al mig? Mira, jo he vist que això, no sé què... Ara el fem totalment diferent d'abans. I penso que millor.
2: Jo me'n recordo que quan vam entrar nosaltres, almenys, va ser el canvi que vam fer de que els que estaven de lateral passessin a estar només amb la regla.
1: Perquè
2: jo em col·locava en aquella posició.
1: A parlar molt amb els segons, hòstia, això et va millor? No, clar, jo no tinc ni idea. Ets tu el que... Jo des de fora ho veig preciós, però igual estàs fatal. Bueno, preciós normalment no, però bé. I mirar altres colles i colles similars a la teva. No comparis amb Vilafranca, però no sé, vaig parlar amb gent de Nois de la Torre, amb gent de no recordo quines colles vaig parlar ara. I vaig veure això que vam comentar de posar només un lateral, millor només tres persones bé que vuit malament. I bueno, de moment està funcionant i això ho hem après a base de provar, d'assajar i de cagar-la.
2: Sí, totalment.
0: Jo me'n recordo aquell primer assaig en què es va posar a la pantalla un vídeo del 5 de 8, d'un 5 de 8 de sí, nens del Vendrell,
1: sí,
0: perquè veiéssim com sí, es muntava ara, la pinya del 5.
1: Això no fa molt, fa
0: no,
1: un parell d'anys.
0: Com a molt.
1: Jo ara pregunto, els que estaven allà i ningú se'n recorda d'aquest vídeo?
0: No.
1: Segur. Segur.
2: Igual que el 3, l'altre dia vam provar el 3 per sota i ningú se'n recordava. Jo
0: com es feia un 3 per sota?
2: De com ajudaven els laterals. Jo és perquè que... vaig posar de contrafort l'última vegada com vam provar.
0: I una cosa, per tothom que ho estigui escoltant. No. Un, dos i tres. A l'1 no fem el 3.
2: Però el problema que tenim moltes vegades amb 1, 2, 3, explico el que està, el que refereix el Jordi. És el moment quan comença a pujar la persona que han d'ajudar. I és 1, amb el peu a la cama, 2,
0: a l'altre peu a l'ombro,
2: a l'espatlla, i el 3 és els dos peus ja a dalt. El que passa és que hi ha moltes vegades que molts de vosaltres
0: ja pugem el peu.
2: A l'1 l'heu fet mitja hora abans, llavors quan diem 1 estem amb el 2. O sigui, quan toca posar el peu dret a la cama...
0: Però el 2 és esquerre... el primer peu,
2: sí,
0: no el segon.
2: A l'1 poseu el peu esquerre dalt, llavors el 3 és el 2. Per això es descoordina.
0: Vale. Jo, a partir d'ara, posaré tots peus a terra i que m'ho facin ells.
2: Vale.
0: Vale?
2: Gràcies. He hagut aquí una agafada mà de pacto.
0: Vale.
2: I ui, parlant també de pinyes, parlant dels castells... No, abans d'obrir el maló. Vale. Bèlgica.
1: Què?
2: El nostre vale, castell límit a Bèlgica.
0: Què opinaves d'això i què opines?
2: Una cosa que hem comentat aquí bastant. Crec que és el 3 de 7 que millor ha sortit.
1: Sí. Sí.
2: Creus que féssim amb una pinya només... O sigui, sí que els maneques van ajudar bastant, però nostra, per així dir-ho, molt concentrada i que tot tenia molt clar on anàvem, bueno, va afavorir, o quina és la teva opinió?
1: Jo he de dir que, igual que tot s'aprèn a base d'hòsties, vam aprendre molt de l'any passat del viatge a Alemanya. El viatge a Alemanya de l'any passat era la primera vegada que sortíem a l'estranger, no sé què, i a part va ser un moment complicat perquè veníem d'una caiguda feia 5 hores abans,
2: sí,
1: vam haver de canviar el plan, i bueno, el viatge a Alemanya va ser un caos perquè després els canviaven el planning cada 2 per 3 els alemanys, que es pensa que els castells són com la Super Bowl i van a segon. Bueno, ho van passar molt malament els de la tècnica allà. I va, allà ens van plantar. Ens van plantar.
0: És que, perdó, que acabo d'ensenyar una foto del Pol i el Nogui retransmetent
2: sí, de fet,
0: el concurs
2: fet,
0: de castells.
2: L'ha fet el Blai.
0: Que està a les nostres xarxes, la acabem de pujar.
1: Pues això que deia, vam aprendre molt del viatge a Alemanya, i allà la tècnica, bueno, no sé si es vam reunir en 3 dies 25 vegades, sense dormir, amb estrès, bueno, algun dia ho explicaré. I vam dir, quan vam acabar, vam tornar a la Junta, dir, mira, la pròxima vegada que anem a l'estranger o fem una sortida així, la gent que tingui clar que anem a fer castells, no anem a fer turisme, i farem filtre de la gent, així de clar ho dic. Perquè jo, si anem a fer un 3 de 7, necessitem un mínim de gent que assagi i mínim de gent d'un compromís. Després farem el turisme que vulguem. A part d'això, que això ha passat a Bèlgica, a part aquest any hem treballat moltíssim el 3 de 7 a nivell de tronc, a nivell de mans, a nivell de tot, i el tenim molt automatitzat. Però la pinya, més o menys, assaja el gruix de, no sabria dir-te, 25-30 persones dels primers cordons, més o menys van venir tots. Estaven tots bastant concentrats, ja els vam mentalitzar del que era. I clar, fer el teu castell límit a Bèlgica... Sí que és veritat que jo vaig dir que si no ens ajudaven els maneques no ho podien fer, i a la vista està que sí, perquè pel meu gust hi havia pocs cordons. Bueno, pel meu gust sempre hi ha pocs cordons.
0: Hi havia molt pocs.
2: Els mínims que podíem tenir.
1: Però la gent té una confiança en aquest castell perquè l'hem fet, crec que 9 vegades aquest any.
2: De fet, sí.
1: La gent, més ahir, o menys...
0: Abans d'ahir, perdó, feia un any només que el vam descarregar per primera vegada.
1: És que estem molt mal acostumats. Això ho porto molt de temps avisant-ho.
0: Bueno, tu ho vas dir a la caiguda de baixar mar d'any passat, estàvem molt mal acostumats a no caure.
1: A no caure i que tot surti bé, perquè, ho torno a dir, portem en temporada, o sigui, 4 anys, des del 2022, del 2022 abans no ho comptis, perquè no vam fer absolutament res, volem compilar i això. En 4 anys hem fet 3 de 7, 4 de 7, tota la gamma de 6 en una temporada que això no ha fet ningú, mai, que això no es valora. Hem fet, no sé, Castell aixecat per sota, el Pilar de 5, hem anat a Bèlgica, hem fet el Castell Límit, no sé, mil coses que no es valoren, o per exemple, que no es valori, quan anem, com es diu la idea d'aquesta? Les masuques. Les masuques semblen una patxanga. Bueno, de fet, és una patxanga. Però l'any passat van fer 9 piles de 4 diferents. Quina colla petita té 9 piles de 4 diferents? Recordo que hi ha colles que no poden fer ni un pila de 4 perquè no tenen gent i acaben desapareixent. 9 piles diferents, una colla petita. Això, per mi, és més positiu que un 4 de 7. Perquè això et dona un fons d'armari, que és el que estem recollint ara, perquè tenim gent a Tron que no havia pujat mai, tenim canalla que no havia pujat mai, i això es fa a base d'aquestes coses. Perquè si tens un 3 de 7 i no mous a la gent, el faràs 30 vegades. Però quan et marxi un...
2: Ens passa que no podem fer-ho al concurs de Quartzamón.
1: Per exemple. Per exemple. Sí, però també he de dir que al concurs de Quartzamón van fer el 4 de 6 amb Agulla, que és un castell molt infravalorat, que crec que l'havien fet una vegada, i van fer el 5 de 6 amb la Torre de 6. Aquests tres castells no els hem juntat mai en una diada.
2: I el 5 que moltes vegades se'ns complica, i aquesta diada jo crec que els tres van ser molt parats. Molt
0: el 4 de 6 amb l'Agulla va ser el millor castell amb l'Agulla que hem fet aquesta temporada, amb diferència.
2: I molt millor que les que van fer a Vendrell.
1: Passa... Al nostre nivell passa el mateix que el 4 de 10 de Vilafranca. El 4 de 6 amb Agulla i el 5 de 6 no els podem assajar mai sencers. Mai. I sobretot el 5. I sí que el 5 de 6...
0: El 3 sí que pots pujar quarts. Al mínim, a qualsevol assaig ja estàs pujant quarts. Però
1: amb un assaig d'un 5, 5 de 6 parlo, hi ha un cordó i pugen 3 pisos. I després a plaça ja veurem el que surt. Això passa sempre.
2: També és la baralla que tenim. Moltes vegades que hi ha 300 proves netes, 300 no sé què, i després tenim nosaltres. Volem provar aquest canvi de baix? No, és que l'altura hem d'esquadra i no sé què. I anem molt a remolda que diuen els de tronc.
1: Bueno, al final t'has d'adaptar una mica tots a tots. Però clar, de la pinya sempre has d'adaptar a tothom. Diu, tio, que em falten 3 baixos. Busca't la vida. Després digue-li amb algú de tronc, em falten 3 segons, busca't la vida.
2: A vegades també ens passa que és, busca't la vida, posa aquest baix. No, aquest no, que queda amb l'alt. No, aquest no em va bé. No, aquest no.
0: Busca't un baix, el que et doni la gana, però el que jo, però com jo vulgui.
2: Clar, posa aquest,
1: i si no. Aquest baix no ha assajat mai, és igual.
0: No.
1: Ah, pues puja un terç que no ha pujat mai. Sí, home, no, que no treballa bé amb no sé qui.
2: Però a vegades també ho fan, és com... Vale, contrafort, per exemple, ens va passar a Alemanya, que estàvem massajant coses i vaig dir, vale, la pola em falta contrafort, la pola amunt, la pola amunt. Qui m'ha vist això?
0: La pola amunt des de quan?
2: I la pola la tenia al costat i la pola, com que jo amunt?
1: Sí, coses d'aquestes.
2: Coses d'aquestes passen un munt. Bueno, aquest any tenim un segon que està fent bastants castells d'assaig, no sé a plaça quan s'ha fet, el Josep, que era, per mi, lateral indiscutible. I ara no paran de pujar-lo
1: aquí
2: també.
1: Aquí tots és una baralla que tinc de fa... Tots els que pugen no tornen a baixar. L'Eric era baix.
2: Jo no el vaig conèixer ja com a baix.
1: El David, el Marfil, el Josep eren mans. Estan al tronc. El Magí va durar un mes a les pinyes. Bueno, és que ja no... I ara he sentit que volen pujar a un dels baixos, als segons. Jo, bueno, pues res, pues posarem a...
2: Sí, hi ha un lateral també estan dient de pujar-ho.
1: També, pues nada, pues posarem unes pedres a baix i que pugin
2: a
1: sobre.
0: Digueu.
2: Carvajal també.
0: El Carvajal també volen que vagi amunt.
1: Clar, i a l'Adri, sí.
2: Jo ja he començat a dir amb el Nil que cada un que pugin, dos que baixin.
1: És que fixeu-vos, no baixa ningú.
0: No.
1: No baixa ningú. O no sé si fem el 9 de 9, però aquí no para de pujar gent i no baixa ningú.
0: 9 de 9 net, el ritme.
1: Això s'ha d'aguantar sobre d'algú. Després, no,
0: el terra aguanta molt.
1: És que la pinya no, no aguanta. Clar, què conya d'aguantar?
0: Si no hi ha.
1: Si no hi ha.
2: I les preses que a vegades posen, eh? Estàs muntant el castell. Bueno, estem ja... No, no, estic col·locant les crosses, estic mirant que estigui el vent, estic mirant... Perquè després passa el que passa de... Em falta un lateral, em falta un vent, em falten primeres...
1: I quantes vegades està la pinya tancada i encara no saben qui ha de pujar?
2: I estan parant a una esquina i no està ningú preparat. O puja tothom i l'enxaneta està a l'altra punta i no sabia que havia de pujar.
1: Sí, sí, coses aquestes.
2: Aquestes coses...
0: Jo me'n recordo una prova de 3 a 7. Dosos? On està el dosos de la rengla? Dosos de la rengla? Julià Pou! I no estava ni dintre la sala, imagina't on estava.
2: A saber. Però passa molt.
1: Sí.
2: Jo seguiria aquí parlant mitja vida, però potser 51 minuts, hem de començar a acabar, i obriré el meló que obrim abans d'unes preguntes que et farà el Jordi, que sempre obrim. Després, just del concurs de castells, jo crec que té més sentit aquest meló. Sabem que és una balança i que estan per igual pràcticament, però tothom té un costat on es decanta, que és, per tu, què són més els castells? Cultura o esport?
1: Els castells no són gens un esport. Això és cultura, és patrimoni... No, gens, no és un esport. El que passa que sí que en els últims anys ha agafat aspectes de l'esport a nivell de preparació física, d'alimentació, no fa gaire, pujaven els pagesos després de treballar amb 2 litres de vi i ja està. No. A més, els castells són més antics que l'esport. El futbol va néixer al final del segle XIX, el bàsquet també. No, gens. Els Jocs Olímpics no, són posteriors, bona part dels antics de l'antiga Grècia. L'esport, quan van néixer els castells al segle XVIII, va ser, no? O abans. L'esport com a tal no existia. No estic gens d'acord. No. Zero esport.
2: Crec que la primera vegada que algú diu que no és esport i...
0: I no, jo no penso ni rebatir.
2: No, i ho rebateix de tal manera que et dic, ok, tens raó.
0: Totes les altres vegades ens han dit, és cultura. I el Nogui i jo hem apretat i ens han acabat dient és un esport. Avui no,
2: ara ja n'apretàvem no, perquè el Pol es reia de nosaltres. Perquè,
0: el Pol ens va...
1: És cultura. Tu creus que ahir al concurs de Tarragona allò és un esport? No. Allò és cultura, és històries, patrimoni...
2: Crec que és cultura per la part de la Vella, per exemple, aquest any, però per la part de Vilafranca això és un esport. Tirar un nou sense tenir-ho clar?
1: No estic d'acord, no.
2: Un nou que no tens preparat, tirar-ho a veure si surt? Jo ho veig que és un esport. Anar amb qualsevol castell a intentar guanyar. La part de la Vella de dir, no ho tenim clar, no ens anem a fer mal, això sí que ho veig.
0: Jo crec que ahir era una... O sigui, ahir estàvem... Era una competició esportiva, d'un esport tradicional, perquè és un esport tradicional. Bueno,
1: sí, però no té... No, com, esport com a tal jo no ho veig, però gens. No té res a veure amb un esport. Té moltes altres coses.
2: No repetiré, no tenim tant temps.
0: Jo deixaria aquí
2: el debat un dia sencer.
0: M'aniria a les preguntes. Vale, per acabar, anem a fer les preguntes del Pol. No és del Pol, les llegiré jo. Com sempre diu el Pol, hi ha 33 preguntes, no facis més. De fet, no pots fer més de 25, crec, perquè és el meu màxim i vaig guanyant el rànquing i no em pots guanyar.
2: Tens un minut per respondre les màximes preguntes possibles.
1: Puc dir sí, no i...
2: No són de sí o no.
1: Vale.
2: Però també et diré que hi ha molta gent que agafa un castell i repeteix el mateix castell 40 vegades.
1: Bueno.
0: Vale. 3, 2, 1... Quants anys portes fent castells?
1: 7.
0: Posició actual?
1: Cap de pinyes.
0: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
1: Castellers de Vilafranca.
0: Plaça que t'agradaria actuar?
1: La plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: Diada preferida?
1: La de Cubelles.
0: Castell que t'agradaria fer i no has fet?
1: El Pilar caminant des del celler fins a l'església.
0: Posició que mai faries?
1: President.
0: Les teves 3 colles preferides?
1: Castellers de Vilafranca, Bordegassos i Castellers de Sagrada Família.
0: Colla vella o colla joves?
1: No m'agrada cap de les dues, joves.
0: Primer castell que recordes haver carregat?
1: El 3 de 6.
0: Castell que més t'ha emocionat?
1: El 3 de 6 per sota.
0: Moment casteller que mai oblidaràs?
1: L'estrena de la camisa.
0: Pinya, tronc o canalla?
1: Pinya, per favor.
0: Castell preferit de veure des de plaça?
1: El Pilar de Nou.
0: Castell que més respecte et fa?
1: El Pilar de Nou.
0: Millor plaça on has actuat?
1: Hòstia, la de Cubelles.
0: Dia amb més nervis que has viscut?
1: La d'Alemanya.
0: A qui et mires dins del món dels castells?
1: De la meva colla?
0: A qui et mires dins del món dels castells?
1: Ja s'ha acabat el temps. A qui admiro? Sí. Al meu cap de colla, l'Àngel Moreno.
0: I acabem amb aquest Mires amb 18 preguntes respostes. Molt bé, està molt bé.
2: Està just a la meitat, diria, perquè ara hem fet una web on tenim perquè la gent pugui veure de manera actualitzada i crec que m'ha guanyat.
0: Acabes de guanyar el Nogui.
2: Crec que ha guanyat a la meitat de la gent que ha passat.
0: Vaig a comprovar-ho al quina...
2: O sigui, per Pira Salvent, perdona.
1: I tu has fet 25?
0: Jo vaig fer...
2: De fet, crec que tens el rècord amb 27, no 25.
0: Jo vaig fer 27.
2: Sí, i agint-ho al pòlquer s'atrebanca, eh? Això és un miracle. Sí. Aprofita aquests minutets que ens queden i que el joc...
0: Estàs empatat amb la Maria, el Nogui i el soci amb a 18 punts.
1: Bueno.
2: Maria, l'Ada, Maniques.
0: Maria Maniques.
2: De Brussel·les. Una pregunta així ràpida, ja que has dit abans que volia ser bomber, i és una pregunta que va sortir ahir a la retransmissió amb el Pol, bueno, abans d'ahir, quan escolteu aquest programa, que és si els serveis sanitaris, els bombers, la policia, fessin colles castelleres, quina creus que seria la millor colla?
1: La dels bombers, segur.
2: Vale, estem d'acord amb això. Nil, alguna, tu què vols dir?
3: Està claríssim. Bombers.
2: Bombers, vale.
0: Bombers, bombers.
2: Parlant l'altre dia, és que serveis sanitaris són molta més gent, eh?
3: O els rurals, la policia rural.
2: Clar, però no, jo feia PACs. Jo, els ADF entren com a bombers, els rurals i d'esto com a policia, els sanitaris...
0: Vau tenir estona, per pensar?
2: És
0: o
2: que
0: sigui,
2: vau
0: acabar delirant, eh?
2: I menjant les coques que portaven.
0: Molt bé.
2: Fem aquest repàs ràpid.
0: Sí, el Pol ahir a les 2 i 9 minuts de la nit...
2: Pràcticament quan vam arribar a casa.
0: Sí, gairebé. Ens va enviar un missatge que va ser. En resum, tres castells prèmiums en una diada. Tercer 3 de 9 sense folre carregat de la història. Primer 9 de 9 amb folre descarregat de la història. Primer 4 de 10 amb folre i manilles carregat de la colla jove de Tarragona. Segon 3 de 10 amb folre i manilles carregat de la colla joves. Primera diada de la història en què 4 colles fan castells de 10. Primer intent de gama extra a la plaça dels Moixiganguers. Primer intent de castell de nou de Sant Pere i Sant Pau. Castell de nou dels de la Vila de Gràcia, gairebé 10 anys després. Primer 4 de 9 amb folre i tripleta màgica dels Xiquets de Reus, 11 anys després del primer carregat. Tripleta de Centadilles de Xiquets de Tarragona i primer intent de la història del 7 de 9 amb folre. Millor concurs de la història.
2: Jo estic molt content d'haver ser el meu primer concurs que vaig a veure. I que fos
0: el millor concurs de la història, sí, sí.
2: Com va dir l'Unai en un moment que es va apropar a la retransmissió i li vam aprovar el micro, va dir ni el millor guionista podia predir un final de concurs com va ser i un concurs general com va ser el d'abans d'ahir quan escolteu aquest programa. Si escolteu a Ràdio,
0: jo crec que tant la jornada de dissabte com la de diumenge i a Torredembarra va ser una... O sigui...
2: Però i començant en quarts amunt.
0: Sí.
2: Des de quarts amunt ha sigut... una superació de colles de fent
0: a nivell
2: castells, o sigui, més grans dels que ells ja tenien previstos
0: i superació a nivell personal, o sigui,
2: no,
0: sense
2: no
0: competir
2: resta, sinó contra ells
0: mateixos. Crec que a nivell personal, sí, sí, perquè Capgros és el que fa i descarregar la tripleta màgica amb l'any complicat que han tingut, Sants no portant el 2 de 9 perquè saben que volien descarregar 3 castells solvents.
2: Jove a Tarragona anant a màxims.
0: Jove a Tarragona fent després de caure el 3 de 10 i avui i ahir i diumenge també 4 de 10 un altre cop.
2: Serrallo que va celebrar la torre, ja havien guanyat concurs, donava totalment igual el que passés després.
0: Marrecs de Sal ja havia guanyat el concurs feia estona i tot i això van anar amb el castell de 9.
2: No hi havia prou. Volíem el 3 de 9 i es va escoltar moltes vegades a la plaça. La colla de la Vila de Gràcia també va ser dels que va dir no hi ha prou, volíem el 3 de 9.
0: Bueno, és que
2: també.
0: Jo me'n recordo que just van pillar el discurs que va fer la cap de colla, que va ser l'objectiu era anar amb el 5 i el 2, que són els màxims castells que hem fet aquesta temporada. Ara, per obligació moral, hem d'anar amb el 3 de 9 i a descarregar-lo. Aquest va ser el missatge de la cap de colla abans de fer el 3 de 9 de la Vila de Gràcia.
2: I amb aquest missatge deixem, no?, aquí el programa.
0: Doncs sí, fins aquí. Portem molts dies amb piles al vent.
2: I abans que tallis, vull dir, si esteu escoltant aquest programa ara mateix, divendres tenim assaig i dissabte necessitem a tot el món que no tingui res a fer a Cubelles o que tingui alguna cosa a fer que no ho faci perquè vingui a Viladecans.
4: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Com mai li he passat, i esperam que ja mai deixi de passar.
3: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
4: De valencians, del pas i de o ara o mai.
5: Perquè no ens abasteixin la nostra cultura i la nostra llengua.
6: Visca el Correllengua!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Després de les importants pluges d'ahir al vespre, que esperem que no es tornin a repetir, avui encara continuarem amb una situació de temps variable i insegur, amb núvols i clarianes al matí, nuvolades que tornaran a tapar el cel a partir de migdia i durant bona part de la tarda, quan poden caure pluges i ruixats irregulars al centre del dia, però no serien ni de bon tros, ni tan intensos, ni tan duradors, ni quantiosos com els dels darrers dies, amb unes temperatures que després s'aclariria a partir de mitja tarda i la temperatura baixarà, avui ja es normalitzarà amb valors que estaran entre els 17 i 18 de mínima i de 22 a 23 de màxima, amb una humitat alta. Vent feble de garbí girant a mestral a la tarda i fent que la mar estigui moguda entre marejol i maror. De cara a demà millora el temps, però sense acabar de fer net. Sí que amb domini del sol, amb alguns núvols baixos al matí i ennuvolant-se a la tarda. Fins i tot no descartem que pugui caure alguna pluja feble i minsa, sobretot entrada a la nit, amb una temperatura que baixarà una mica més i estarà aquesta nit entre els 15 i els 16 de mínima i demà es mantindrà entre 22 i 23 de màxima, amb una humitat, això sí, una mica més baixa. Ben feble de mestral al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, augmentant a maror al final del dia.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Matí de problemes a Rodalies, a Cubelles, pels efectes de les pluges en la infraestructura. Concretament, un arbre i un talús han caigut sobre un tren entre Cubelles i Vilanova aquesta nit passada de dimarts, i això ha endarrerit la circulació de trens unes hores aquest dimecres al matí. De fet, fins a les 9 no s'ha habilitat cap transport alternatiu i a partir de les 11, quan ja s'ha anunciat la recuperació del pas normal dels trens per les vies, però amb afectacions. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, una usuària de la línia R2 Sud a Vilanova i la Geltrú, la Marta, ha dit que ha arribat des de Cubelles fent autoestop perquè no disposava de trens i els busos express anaven plens a vessar.
4: En el semáforo he picado una puerta de un coche donde me han bajado la ventana y le he pedido, por favor, lléveme a Vilanova. ¿Vale? Entonces, el señor ha sido muy amable, me ha llevado, a pesar que ha sido a los juzgados, la parte de arriba, que yo tenía que ir caminando 20 minutos hasta que llegó a la estación, pero iba corriendo, quería coger el tren a ver que tenía que ir a 38, yo no sé si ha salido o no.
0: També en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, en Manuel, un usuari de l'R2 Sud a Cubelles, que ha anat a buscar l'autobús alternatiu habilitat per Renfe, ha dit que és una vergonya com funciona el servei del tren i que ha anat a buscar el bus alternatiu habilitat i l'han redirigit des de l'estació i ha lamentat la falta d'informació a la parada de l'autobús.
5: Es que esto es una vergüenza. Es una vergüenza. No hay derecho que nos hagan a nosotros lo que están haciendo con la Renfe. No hay derecho. En la estación me ha dicho la chica que no habían trenes, que no pasaban ni para arriba ni para abajo. Nada más, que subiera aquí que había Renfe puesto unos autobuses.
6: Pero el bus no aparece.
5: El bus ha aparecido uno para allá, que pone Renfe, pero para allá, para aquí no.
0: Un altre usuari de l'R2 Sud a Cubelles ha comentat també a l'Agència Catalana de Notícies, en Julián, que ha anat a buscar aquest autobús interurbà com a alternativa per anar cap a Vilanova i ha lamentat que no ha pogut agafar el tren a temps perquè la represa no estava complint amb els horaris habituals i ha dit que la situació és caòtica.
7: Claro, he intentado pues eso, pillar el tren, pero como se adelantan, salen cuando quieren y esas cosas, pues no he llegado. Y he venido al bus a esperar a ver si a cuándo llega también. Caos. Un poco caos porque no sé si voy a llegar al trabajo, o sea, imagínate.
0: Una situació que s'ha repetit, de fet, en la majoria de línies de rodalies del país a primera hora d'aquest dimecres. Unes línies de tren que han estat revisades per Adif i per maquinistes per poder certificar que la circulació fos prou segura després dels aiguats dels últims dies. I és que a primera hora el sindicat CEMAF ha avisat que no emprendrien la marxa dels trens fins que la seguretat a les vies estigués garantida. Per la seva banda, l'Associació de Promoció del Transport Públic ha criticat en un comunicat que no pot ser que hi hagi un tancament total del sistema cada vegada que hi hagi un temporal fort, i ha reclamat que reobri com més aviat millor cada tram de via. En aquest sentit, la plataforma ha demanat al govern de la Generalitat que decreti el teletreball per a tots els afectats i ha reclamat a Adif que tinguin la infraestructura preparada davant d'uns episodis que aniran a més. Finalment, han lamentat que la informació a l'usuari és molt deficient i que està agreujada per la mala coordinació que hi ha entre Renfe i Adif. I des d'una altra plataforma, Dignitat a les Vies, han publicat que, davant la situació, caldria decretar el teletreball fins a garantir una mobilitat òptima, segura i digna, i sobretot per assegurar el servei a qui no pugui evitar desplaçar-se, les persones que han d'anar a treballar físicament al metge o fer gestions imprescindibles. Des de Dignitat a les Vies han afegit que Rodalies no pot funcionar a cop de tancaments, que no pot ser que cada episodi de temporal acabi posant en risc el servei i deixant milers de persones sense una alternativa. I han cridat a la següent consigna, que la mobilitat de Catalunya no pot estar sempre en joc. Aquesta ha estat la situació de caos que ha viscut la mobilitat entre Cubelles i la zona metropolitana, sobretot per aquests problemes a Rodalies que hi ha hagut aquest dimecres al matí. Cubelles ha acollit una visita institucional d'alcaldes provinents d'Ucraïna. Aquest dimecres, el govern local s'ha reunit amb una representació política i tècnica provinent de la regió de Vinnytsia, convidada per la Diputació de Barcelona. En Volodymyr Basilievich, alcalde de Bar, un municipi que agrupa uns quants nuclis amb una població total d'uns 40.000 habitants, ha agraït el gest de ciutats catalanes com Cubelles per reunir-s'hi i establir possibles intercanvis.
8: З таким важливим візитом поділитись досвідом і подякувати таким містам, як Кубельяс, Барселона, провінційній раді за те, що вони допомагають Україні, допомагають жителям нашим в такий непростий час.
9: Nosotros, para nosotros esta visita es muy importante. Agradecemos muchísimo a la Diputación de Barcelona, a las ciudades como Cubelles, a otras ciudades, a los que nos apoyan en estos tiempos tan difíciles.
0: El regidor d'Integració Europea, Per Rodríguez, ha destacat que la visita dels representants ucraïnesos ha servit també per donar a conèixer la situació econòmica actual de Cubelles i els projectes de futur més immediats.
10: Ara anirem cap a l'espai jove una mica, perquè també s'havien interessat per les polítiques de aquest desenvolupament en l'àmbit de les polítiques de joventut, i després també farem un recorregut per tres empreses diferents al municipi, també per veure, no?, com estem nosaltres treballant el desenvolupament del polígon industrial Les Salines, no?, també amb l'incorporació de la nova plataforma logística, una mica amb el càmping també que es farà en els propers mesos, una mica, no?, com treballem també a nivell econòmic, al sector també turístic.
0: Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha recordat els gestos de suport cap a Ucraïna que s'han fet des de l'Ajuntament de Cubelles.
10: L'Ajuntament, doncs, des del primer dia, doncs, ha mostrat aquest suport, aquesta solidaritat amb el poble ucraïnès. Recordem que també tenim famílies refugiades instal·lades al municipi, no?, que els seus fills també, doncs, estudien aquí. Per tant, creiem que era un gest més que fèiem de la mà de la Diputació de Barcelona, doncs, a mostrar aquest suport un cop més cap al poble ucraïnès.
0: I l'alcaldessa Rosa Fonoll ha comentat l'experiència de rebre una visita especial de representants d'Ucraïna i, per tant, un país en guerra des de fa més de 3 anys.
11: També els hem donat molt suport amb el tema de la crisi bèl·lica que estan patint, que ens han explicat una mica per sobre i, bueno, que s'estan acostant molt al model europeu. I això és el que, bueno, penso que va acabant per bon camí. L'alcalde que ha vingut, un d'ells, és alcalde d'una població com ara la nostra, uns 18.000 habitants. El que passa que s'uneixen tots els pobles del costat, que això fa que siguin uns 40, i jo li he dit que, bueno, que potser això feia més força, i he dit que potser també més problemes, no? És una cosa que m'ha sobtat.
0: Recordem que al febrer de 2022 Rússia va iniciar una invasió a gran escala d'Ucraïna que va provocar una crisi de refugiats amb més de 6 milions i mig d'ucraïnesos fugint del país i un terç de la població desplaçada. El segon cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis a Cubelles arrenca aquest dimecres. Serà concretament a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. I en la primera sessió hi haurà la projecció de dos documentals, un titulat L'escala de Mauthausen, de l'associació italiana Anet Deportazione, i basat en el testimoniatge donat a Mauthausen l'octubre del 2000 per l'antic deportat polític francès Jean Lafitte, mort el 2004. Un treballador comunista i partisà que va ser deportat a Mauthausen i després al subcamp de Vincennes des del març de 1943 al 6 de maig de 1945. També es podrà veure el documental de Carlos Hernández titulat Les tres guerres de Virgilio Peña sobre la història d'un dels darrers supervivents espanyols del camp de concentració de Buchenwald. La vida d'aquest home és una història de lluita per la llibertat i la supervivència. Va ser combatent a la Guerra d'Espanya. Es va allistar per la força a l'exèrcit francès durant la Segona Guerra Mundial i finalment va ser membre de la resistència. Els nazis el van capturar, el van torturar i el van enviar a morir a Buchenwald. Les projeccions es complementaran amb una taula rodona aquest dimecres, amb un debat en què en formaran part en Xavier Martínez del grup d'estudis Codencs Amics del Castell, la historiadora i professora de l'Institut Neus Capdet i el president de l'Amical de Buchenwald, en Enric Garriga. El cicle tindrà continuïtat el dijous dia 14 amb el documental de televisió espanyola Montserrat Roig, entrevista Neus Català. I el cicle encara tindrà continuïtat en una altra data més endavant dins d'aquest mes d'octubre. Cubelles se suma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni i ho farà aquests pròxims dies 9 i 10 d'octubre, en què s'oferirà una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. L'objectiu d'aquesta iniciativa de les Jornades Europees de Patrimoni és acostar la història local i els elements arquitectònics, socials i culturals cap a la població. El programa d'activitats arrencarà aquest divendres, 9 d'octubre, amb una jornada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. En aquesta primera sessió es farà públic el veredicte de la nova edició de la beca d'investigació local i es presentarà també el quadern cultural d'aquest any realitzat pel grup d'estudis Codencs Amics del Castell sobre l'evolució del paisatge de la costa del municipi entre els anys 1946 i 2025. Després, aquest dissabte, dia 10 d'octubre, el punt central de les activitats serà els safaretjos municipals. Durant tot el matí de dissabte hi haurà, paral·lelament, una visita guiada pel nucli antic de la vila per conèixer el patrimoni més destacat del centre i, seguidament, com dèiem, els safretjos és on es farà un taller i després un espectacle de titelles de 11:45 a 14:45 que està especialment pensat per al públic familiar. De cara a la tarda de dissabte, a les 7, es farà una actuació musical a càrrec del Cor Lirae de Cubelles, que es farà també als safrejos. La regidora de Patrimoni, Renata Bedosa, destaca dels micròfons de Ràdio Cubelles l'element patrimonial, que són aquests safrejos municipals.
12: Aquest any, doncs, el centre serà el dissabte. Els actes es faran als safrejos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general.
0: Totes les propostes de les Jornades de Patrimoni són d'accés lliure i gratuït, sense necessitat de cap reserva prèvia. Aprofitant la celebració d'aquest esdeveniment, al voltant del patrimoni, la regidora també ha informat sobre l'estat d'altres espais històrics de Cubelles i els projectes relacionats amb el patrimoni local. Per exemple, un dels elements que es podran visitar aviat seran les restes romanes que es van trobar en les obres de la plaça del Castell, tal com ha confirmat Renata Bedós.
12: Si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del Castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades i una part sí que seran visibles, l'altra estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs, com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charles Rivel, de moment continuarà.

0: veurem a veure què és el que es pot fer a Can Traver.
1: I des de la regidoria de patrimoni també estarien treballant en reprendre les excavacions al jaciment Iber de la Mota amb un ajut de la Generalitat de Catalunya. Tota la programació de les jornades de patrimoni dels dies 9 i 10 d'octubre la podeu consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més i els infants, a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període, poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i fins als 5 anys, i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
2: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenint la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
1: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
3: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari, també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
1: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal. Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al pròxim dia 27, Cubelles acull una nova edició de l'Octubre més 65, un cicle d'activitats impulsat per la regidoria de gent gran de l'Ajuntament que combina propostes lúdiques, sortides culturals i xerrades formatives. Aquest programa busca acompanyar la gent gran del municipi, les persones que ja tenen més de 65 anys, fomentant la seva participació i trencant estereotips associats a l'edat. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, la regidora de gent gran, Alexandra Corbillo, ha detallat que una de les prioritats d'aquest any és reflexionar, per exemple, sobre temes que estan considerats sovint un tabú en la societat, com la gestió del dol, les pèrdues i la soledat.
4: La temàtica del dol és un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort. Nosaltres, amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats, i a mesura que et vaig fent gran és com que comences a interioritzar que allò està allà perquè

0: comences a sentir la pèrdua doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no? Trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar.
1: El cicle s'anomena des de fa uns anys Octubre més 65, però agafa el relleu de la que va ser la Setmana de la Gent Gran, que, segons comenta la regidora Corbillo, ja no és un nom prou representatiu d'aquest col·lectiu.
0: Tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs, cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan just al seu últim tram de la vida i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom.
1: Dins del ventall de propostes que hi haurà aquest octubre s'inclouen les xerrades sobre la gestió del dol, que han començat aquest dilluns 5 d'octubre i continuaran el pròxim 19 i 26, així com també sessions dedicades al col·lectiu LGTBI+, entre la gent gran i recordar la seva història. La programació també compta amb sortides com unes portes obertes als Horts de Can Travé, una activitat comunitària que promou l'exercici a l'aire lliure i també les relacions socials i l'estímul cognitiu. A més, es farà una excursió cultural a Tarragona amb una visita a les restes romanes que compta amb el desplaçament en autobús subvencionat per l'Ajuntament i també una visita guiada per el centre de Cubelles. L'acte més multitudinari i més esperat tornarà a ser el dinar de gala que es farà al poliesportiu municipal el diumenge 18 d'octubre, una trobada que inclourà novetats amb tocs d'humor i, com sempre, un ball amb música en directe, atenent d'aquesta manera les propostes dels mateixos usuaris, tal com ha explicat Alexandra Corbillo.
0: Hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs, que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca, doncs, també han participat alguns avis. Aquests avis de la Vallaruca dels dissabtes pues, han donat també la seva veu en a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret, aquest any volíem doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra.
1: Com a activitat nova, el calendari de l'octubre més 65 sumarà també un bingo musical amb animació i espectacle, una cita que està pensada per tota la població i no només per les persones de més 65 anys, sinó que es vol obrir a tothom i fomentar la convivència entre fills, nets i avis. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

ràpid que la competència. Els teus solos tenen molta més substància, però en el fons tens enveja de la nostra salsa. Del Carib a Suècia ballen quan toca la banda. Sols ens calen quatre notes per fer moure el cul a tots i a totes, ni tensions ni harmonies loques per revolucionar les hormones. No te n'adones que t'han pensat cansar les neurones. Vine a ballar i a passar l'estona, crema les penes sense mirar l'hora.

hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica. Menyspreo els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, m'atabalo i em poso a pitjar botons. Així que no presumeixis. Lluny ja queda el temps en què ens impressionàvem.